0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra. Amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià.
12: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Fem salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.

que ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: No sabia que t'agradessin els musicals.
3: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
4: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
2: Aquest no ets tu.
5: No, és el Gene Kelly.
3: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Àlex, què tal? Escolta, com l'associació hem fet tot EVACs. Que en voldràs una?
1: No, gràcies. Tinc una tote bag plena de tote bags.
2: Museu particular. Capítol 12. La tote bag.
1: Ei, Anna.
0: Hola, Àlex.
1: Què? Parlem de les tote bag?
0: Ai, sí.
1: Sí?
2: Museu particular.
1: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments... Tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Què vol dir tote bag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar, sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot, en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que, evidentment, doncs, era una miqueta més... No pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Papers Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: tenim
0: sí.
1: Primer aquells nens que a la cantonada...
0: Sí.
1: No? Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no?, que el van anunciant i de més, doncs portaven una bossa de tela on allà hi anàvem posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més, doncs, de, potser més americana, no?, d'aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no?, els subscriptors, doncs també els hi anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela, o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no?, o els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no?, per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que és com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení, no?, com a bossa, no?, de portar doncs, qualsevol cosa, i encara avui WL20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb encara amb aquesta icona d'aquestes Bing Carrier, o Bing Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic. Una empresa alemana anomenada Goethe comença, ella està una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade, llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc ni idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plàstic, que el traduït és jute sí, plàstic no, o jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que ja que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més. I a més acabava tenint com una connotació com de hippie. Saps? Aleshores, no...
3: Segons qui no li agrada.
1: Ah, exacte, clar. No era com... No tothom l'abraçava, perquè... Exacte, era com una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament, doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic, perquè ell que anava a carregar llibres a muerte.
3: Punt.
1: I ja està. Uau. No fos resistent, per tant, la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més, deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo, i així la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
3: Però res d'ecologisme, eh?
1: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs, és econòmica, i com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
3: Sí.
1: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem sí, fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Recordeu aquell altre lema que dèiem, jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país, i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat per fins a l'actualitat. Al final, tampoc no estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat. I per això doncs, s'anirà creant aquest relat que encara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic o tota, no, tota aquesta, aquest merchandising, no, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist, doncs, que empreses d'arreu del món s'han sumat en aquestes en aquesta iniciativa, en alguns casos fins i tot estan acusades de greenwashing, no? És a dir, a través de, vale, sí, et regalo un Stotebag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que sóc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos, no? O contamino no sé quines platges amb pellets, perquè... No, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs, anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no, pensar
3: carro,
1: no? Exacte, no? Amb el carro, i doncs, si havies de comprar o esportar a la uera, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
3: No ho tinc clar. Perquè, clar, si en té... No, jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segura que en tinc almenys 30. De concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... És que de tot.
1: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar, en aquest cas, en la seva fabricació. I la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre. Al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció. No? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes, i a vegades milers de litres. No? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més, i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
3: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
1: Però és que, a més, si vas de, com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
3: I en tinc 30!
1: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que, dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I dir, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? El que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fets amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa de reciclar, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% tampoc no s'arribarà mai a reciclar, perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics. I que, doncs, no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, encara, bueno, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades, o si potser us la podeu estalviar vosaltres i, de pas, també tot el planeta.
3: Quin bajón, eh? Ara,
1: o sigui, ara has de remuntar, això.
3: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic, per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
1: Sí, potser en el cas de la pell no, no? Uh-huh. Com un dels materials, però la part de la roba jo diria que sí.
3: Sí, no només.

0: t'he de dir que quan vam dir que faríem aquestes...
1: Benvinguts a la classe dels esquirols.
0: No te n'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé. És una cançó infantil, però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir, que feien servir, i això m'ha interessat molt perquè com de sona una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos, i fer la fenya. Llavors potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, abans tenim el cistell. Jo a casa meva encara en tinc, no sé tu si em fas servir. Jo tinc aquests d'herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell. Doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Ho pots dir, ressaca.
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant varis dies i demanava a les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca, i un nen no t'hi cap a la butxaca. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no?, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo. Però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, el record és puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

0: Et porto també aquest cantautor de Brighton, l'Alfie Jux, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor que en algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestit, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure això. També em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és que, evidentment, a la prehistòria ja es feien servir coses molt semblants. Sorpresa, en algunes pintures i representacions rupestres on hi ha bolsos, els portaven les dones.
1: Sí, exacte.
0: Quina sorpresa. Evidentment, quan la gent era nòmada, doncs encara més bolsos portava, això no cal ni dir-ho. També vaig trobar que els romans, tant homes com dones, en portaven i que n'hi deien bursa, fixa't, que similar a altres, i fins i tot a l'edat mitjana també eren utilitzats indistintament. Va ser potser una miqueta més amb el tema de la moda que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda i, en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això, bé ho sap la nostra amiga la Rosa.

0: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Perquè he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó, perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomene a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
1: I perquè no ens paguen.
0: Correcte. També no ens paguen, és també una bona. Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapperdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar què eren els Benjis. Tu saps què és un Benji?
1: Sí,
0: no, perquè tampoc ens tinc un mai a la mà. Són bitllets de $100 que porten el retrat...
1: Ah, de Benjamin Franklin.
0: Correcte. Clar. Veus, un altre pobre com jo que no, no sap què no, són no. Els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti Seves, que el mòbil, que el bols, que els clínex, no, que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.

0: De veritat que no la vols?
1: Vinga, va, tot sigui per col·laborar.
2: Museu Particular. Guió i locució, Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies.
0: Escriptora, periodista i activista, Teresa Pàmies comença a publicar passats els 50 anys. Fou una jove plena d'energia, una dona que es mantingué fidel als seus ideals i una escriptora que ens ha deixat un llegat vital per apropar-nos a la Guerra Civil i a l'exili. Montserrat Becardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de la primera biografia completa sobre Teresa Pàmies, ens acompanya en aquest espai dedicat a l'autora. La infància i joventut de Teresa Pàmies estan unides indiscutiblement al seu pare, qui li va transmetre la passió per la vida i la justícia. Ella sempre deia que no només eren pare i filla, sinó que els unia una relació política.
1: Montserrat Becardí.
2: Teresa Pàmies va néixer a Balaguer el 1919 en una família molt humil. El pare era com si diguéssim un pagès sense terra, després es va transformar en transportista i era el pare un militant comunista, diguem-ne, dels primers que hi devia haver a les terres de Ponent. Doncs ella va néixer això, en una família molt humil, va anar a escola només fins a 11 anys, de manera que la seva formació és completament autodidacta. A més, fins a 11 anys ja era molt mal alumne, ella mateixa ho diu, i a 11 anys ja la van posar a treballar d'aprenenta, de modista, que és el que feien les xiquetes amb aquelles edats. I aleshores ella, a mesura que va anar treballant de modista, va anar aprenent una mica de francès, amb un compatriota també comunista que es deia Pere Ardiaca, i va anar començant a llegir. Tenia una gran devoció pel Patufet, per les pàgines viscudes, des del Folk i Torres, tot el que era així una mica literatura popular, i després, clar, llegia la literatura que llegia el seu pare, és a dir, Lenin, Marx, Gorky, tot el l'ideari comunista, diguem-ne. I això, aquesta infantesa, aquesta primera etapa de la vida, arriba fins al 1936.
1: Veus indispensables.
3: Els mites no sempre són encegadors o paralitzadors. De vegades ajuden a avançar, a resistir, a superar situacions desesperades. A mi, quan us mitificava, m'ajudàreu molt, però també quan ja no éreu un mite, sinó un pare vell i rondinaire.
4: Fragment de Testament a Praga, Teresa Pàmies.
0: Va viure amb intensitat la seva militància política. Un exemple és el míting que va fer al costat de Lluís Companys i Frederica Montseny a la plaça Monumental de Barcelona.
4: Mirava les fotos d'aquell rostre fresc, agressiu, d'ulls flamejants com els de tot jove que creu rabiosament en allò que diu, encara que digui rocades, encara que prediqui utopies, les velles utopies sense les quals l'home no ho fora. Fragment de Quan érem capitans, Teresa Pàmies.
2: És francament curiós que una noieta de 16 anys emprengués l'activitat que va emprendre durant la guerra, perquè és una cosa frenètica, gairebé increïble. Ella ja de seguida que esclata la guerra s'afilia a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, que és la branca juvenil del PSUC, i aleshores, a partir d'allí, s'instal·la a l'Hotel Colón de Barcelona, a l'Hotel Colón, que és era a la plaça Catalunya, i des d'allí, diguem-ne, es converteix en secretària executiva de les Joventuts, un càrrec realment importantíssim. Després també una activitat molt important és una de les fundadores de l'Aliança Nacional de la Dona Jove, una aliança que pretenia activar totes les dones per la guerra, diguem-ne, perquè lluitessin per la guerra de la manera que poguessin. I després una altra faceta seva és que tan jove dirigeix el setmanari, una revista setmanal de les Joventuts Socialistes Unificades, que és Juliol. Allí hi firma molts articles, però molts altres sabem segur que els va escriure ella i que no són firmats.
0: Convertida en un important referent polític a Catalunya, Teresa Pàmies viatja l'agost de 1938 a l'estat de Nova York per assistir al segon congrés de la Joventut per la Pau. un viatge que s'allargarà fins al mes de novembre amb motiu de fer campanya per explicar la causa republicana i recollir ajuda material. Ella tenia 18 anys.
1: Veus indispensables. Teresa Pàmies.
0: El gener del 39 marca un canvi de rumb en la vida de Teresa Pàmies. No té ni 20 anys i ha de marxar a l'exili. Ho fa amb el seu pare. A la seva mare i els seus germans no els tornarà a veure mai més. França, Santo Domingo, Cuba, Mèxic, Praga seran les seves llars, entre altres, durant 30 anys.
1: Montserrat Bacardí.
2: Aquesta és una etapa molt llarga de la seva vida. Si en 3 anys ja va fer tantes coses, imaginem amb 30. I és una etapa molt variada, molt complexa, que té subetapes també molt diferents. Bé, com tothom travessa la frontera el gener del 39, exactament el dia que entren les tropes nacionals a Barcelona, el 26 de gener del 39, se'n va cap a França, la instal·len l'internen en un camp de concentració, una caserna abandonada plena de una indigència absoluta. Ella se n'escapa, gràcies al Partit Comunista, i aleshores se'n va a París, allà, i comença a repartir propaganda i a fer clandestinament totes les seves accions habituals. La policia la deté, la internen a la presó de la Roquette, que era la presó més atroç de les dones, plena, bàsicament, de prostitutes i d'espies, i allà li fan un judici. Les acusacions són molt dèbils, perquè, total, ha repartit una colla de pamflets, i aleshores la deixen sortir de la presó a condició que abandoni el país. I així és com se'n va, travessa l'Atlàntic i se'n va cap a Amèrica.
0: La República Dominicana va ser la primera parada a Amèrica per a Teresa Pàmies durant l'exili.
2: Tothom volia anar a Mèxic. Aquest era el destí favorit de tots els exiliats, però ella va fer tard, com si diguéssim, perquè Mèxic va absorbir una quantitat enorme d'exiliats, i aleshores, com Joan Sales o com Vicent Riera Llorca o com Agustí Bartra i Anna Murià, ella va haver d'anar a la República Dominicana.
0: De la República Dominicana a Cuba, i de Cuba a Mèxic, i arriba l'any 1941.
2: No se li coneix cap activitat, així com fins ara escrivia, en fi, no se li coneix cap activitat política. Se sospita que tot era, sabem que tot era clandestí, i que era una clandestinitat, diguem-ne, molt severa i molt estricta, perquè ella fins i tot pateix una certa transformació física, O sigui, hi ha unes fotos en què se la veu molt arreglada, molt mudada, amb unes pistes de tennis, suposem que feia feines que li encomanava el partit, però amb més secretisme que no abans. A Mèxic, ella de Mèxic sempre ens remarca un parell de coses. Una, que va estudiar a la Universitat Femenina de Periodisme, que, esclar, això li va donar un cert bagatge, i va estudiar 2 anys, i dues, que va néixer el seu primer fill, Tomàs Pàmies.
0: L'exili a Mèxic s'acaba amb el final de la Segona Guerra Mundial. És el moment de tornar a Europa i s'instal·la a Belgrad. Però les confrontacions entre Tito i Stalin, els dos líders comunistes, provoquen que la colònia espanyola es traslladi a Praga.
2: I a Praga és el lloc on potser, juntament amb París, viu més anys de l'exili. És un exili, el de Praga, molt llarg, molt fecund, no solament perquè hi té un, dos, tres fills més, sinó perquè treballa, ella té l'oportunitat, és una feina privilegiada, de treballar a les emissions de Ràdio Praga. A Ràdio Praga no solament treballava les emissions en llengua espanyola, diguem-ne, però no solament hi fa de simple locutora, que és el que feien la majoria, sinó que ella, gràcies als seus coneixements de txec, que es posa a estudiar txec imparablement, uns coneixements que no devien ser perfectes, però que li servien per fer entrevistes, per fer reportatges, etc, i es converteix en una periodista de debò, com si diguéssim, més enllà dels dictats oficials que marcava l'emissora. I a Praga, també, en la mesura que pot, llegeix, llegeix i llegeix.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies.
0: Per a Teresa Pàmies, Praga va significar la millor escola, però decideix instal·lar-se a París, on hi va viure 12 anys. Abandonar el cercle comunista per una ciutat capitalista suposa haver de carar les crítiques familiars i del partit. Són diversos els motius que mouen l'autor a traslladar-se. Entre ells, el fet d'haver-se distanciat de l'ortodoxia comunista i la falta de llibertat per viure el seu amor amb Gregori López Raimundo, el seu gran amor de joventut que retroba precisament a Praga.
1: Montserrat Bacardí.
2: I París és una etapa fecundíssima. És l'etapa que desperta l'escriptora Teresa Pàmies. A París, ella és una dona lliure. És una dona lliure i, al mateix temps, una dona molt esclavitzada per les feines, perquè ja no té una feina de privilegi com és treballar a la ràdio. Des d'un punt de vista laboral, és una marxa enrere, com si diguéssim, però des d'un punt de vista personal i literari, és un moment d'esplendor, perquè ella, a París, primera, s'acosta al Casal de Catalunya de París. I, per tant, d'alguna manera, acostant-se al casal és com si recuperés la llengua, perquè ella, el català, només el parlava amb el seu pare. És el català una llengua que a Praga no parlava amb ningú. París torna a prendre consciència que la seva, no solament la seva llengua, sinó que la seva cultura és la catalana i que vol escriure en aquesta llengua. I en diverses cartes ella ho diu. He de rememorar el meu, literalment fa servir l'expressió, el meu rovellat català.
0: Conscient d'aquest desig per recuperar la seva llengua, comença a escriure a premsa, de forma habitual i agafant un caire professional, com els nombrosos articles per a Ràdio Pirenaica i gairebé sempre sota el pseudònim d'exili. Núria Pla. La seva primera novel·la és La xiqueta de Balaguer i podem imaginar que és ella.
2: La xiqueta de Balaguer després es transforma en Una noia i un soldat, que és una novel·la que no va poder sortir fins l'any 2013, tal com ho sentim, perquè va quedar durant 50 anys retinguda la censura, que la va desautoritzar del tot, bàsicament perquè Una noia i un soldat, Teresa Pàmies, hi explica la seva experiència de la guerra. I clar, això, imagineu-vos la censura, la gràcia que devia fer.
0: A París escriu la primera versió de Dona de pres, una novel·la extraordinària que tampoc va agradar la censura i no es va publicar fins l'any 1975. Un llibre feminista que té com a protagonistes les dones dels presos polítics, les que van encarar la realitat a peu de carrer.
2: I escriu el que és l'obra segurament més famosa i la que li permet el retorn, que és Testament a Praga. És el primer testimoni crític del comunisme des de dins del comunisme. I això va ser molt impactant. O sigui, clar, el que va passar primer a Budapest, el 56, i després a Praga, el 68, la invasió dels tancs soviètics, això va desenganyar la meitat del comunisme mundial. O tres quartes parts. Testament a Praga és un llibre, en aquest sentit, molt commovedor, molt commovedor. En realitat, Testament a Praga és firmat per Tomàs Pàmies i Teresa Pàmies i es basa en les memòries de Tomàs Pàmies que va escriure, que jo les he pogut desveure, i això sí que em va fer una il·lusió enorme. O sigui, són unes memòries manuscrites amb uns fulls enormes, esgroguissats, amb una lletra que no s'entén, però ni una paraula, i que es veu que la filla l'entenia, però les persones normals no l'entenem. De fet, les he pogut veure perquè les conserva el fill de Teresa Pàmies, Sergi Pàmies, i ell em va confessar tampoc que no entén ni una paraula. O sigui que, i llavors, això, es basa en aquestes memòries i és com una mena de diàleg. Una part són les memòries i una altra part és la resposta de la filla. I és un diàleg continu, diguem-ne, no? Interromput, contínuament interromput, però que, esclar, va creant una intriga que fins i tot argumentalment no pots deixar de llegir. I, a més, esclar, com totes les obres de Pàmies, és escrita en una llengua vibrant, enèrgica, una llengua que se t'emporta, que és d'una claretat magnètica, que és, per mi, la gràcia que té totes les obres de Teresa Pàmies.
1: Veus indispensables.
4: El meu sistema de copiar unes memòries us semblarà arbitrari, i ho és. La vostra vida fou suficientment interessant i no cal afegir-hi aventures, que prou que en vau tenir fins l'hora de la mort. Les vostres obsessions de vell solitari també han estat abreujades, i ho perdonareu si us dic que m'hi ha mogut una mena de pudor i de respecte. Les febleses que us reconeixeu amb tanta insistència són les de tota una generació de revolucionaris anarquitzants, i en aquest sentit, la confessió esdevé una lliçó. Fragment de testament a Praga, Teresa Pàmies.
1: Set escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies. Veus indispensables.
0: Des del gener de 1939, Teresa Pàmies només va poder obtenir un passaport provisional l'any 1958, que li permeté fer un sol viatge. El destí fou Balaguer. La seva voluntat de tornar a Catalunya es veia frustrada davant la negativa a obtenir el passaport definitiu. Per això va canviar l'any 1971. Rebre el Premi Josep Pla era una protecció, no s'hi van poder negar, i Teresa torna a la seva estimada terra.
1: Montserrat Bacardí.
2: Aquest llibre, Testament a Praga, li va permetre el retorn, perquè va guanyar. Ella ja s'havia presentat alguns altres premis que no havia guanyat des de París, entre altres coses, perquè els patrocinadors dels premis sabien que aquells llibres no es podrien publicar, que la censura no els passaria. I aleshores, res, no havia guanyat cap premi fins que va arribar Testament a Praga, que va guanyar el Premi Josep Pla.

0: anys va escriure una cinquantena de llibres.
1: Sí, sí, és una etapa d'una fecunditat enorme perquè, a més, aquesta quantitat tan gran de llibres es combina amb l'exercici del periodisme també d'una manera regular, sistemàtica. Ja quan era més gran, els articles es van convertir en col·laboracions radiofòniques en diversos programes de ràdio que van ser molt celebrats i per diverses emissores i programes de caràcter diferent. Però ella sempre deia que es considerava una periodista escriptora, però mai no oblidava la faceta de periodista que li donava un gran valor i una gran importància. I això hi va combinar, diguem-ne, la literatura amb el periodisme. Una cosa que potser val la pena d'advertir és que jo diria que es converteix en una de les primeres escriptores professionals. Perquè ella, quan arriba aquí, pretén viure del que escriu. I ho aconsegueix. I estem parlant de l'any 70, eh? 71, 72. Era molt difícil, això, eh? També val la pena de recordar que és la primera articulista en llengua catalana en un diari en castellà, a Mundo Diario.
0: Dues obres a destacar i que formen un conjunt són Quan érem capitans, publicada al 1974, i Quan érem refugiats, publicada al 1975.
1: Sí, aquestes són, evidentment, obres clarament de memòria, no? De memòria històrica. Tenen uns títols magnífics. Quan érem capitans, quan érem refugiats. Aquesta to de col·loquialitat que li atorga aquest quan al davant. Quan érem capitans és la seva experiència de la guerra i quan érem refugiats és una experiència del primeríssim exili. És un llibre de memòries que explica, bàsicament, una gran part de les seves vicissituds durant la guerra i també, en aquest sentit, és un llibre molt important perquè no tenim memòries de dones lluitadores de la guerra. En aquest sentit, és un cas aïllat i particular. Les dones que poc o molt van intervenir a la guerra no van escriure. Quan érem refugiats, com deia, és només un llibre sobre el primeríssim exili, perquè una cosa molt curiosa de Teresa Pàmies és que ella, que era tan aficionada a explicar la seva vida, a explicar les seves experiències, això, apenes no parla mai directament d'aquest exili que comença a Mèxic. O sigui, Mèxic és el gran silenci, quan érem refugiats, que sí, que explica amb pèls i senyals, doncs això, el trasllat a França, l'internament al camp de concentració, l'empresonament, tot això ho explica molt detalladament, també sempre amb aquest ritme frenètic, trepidant, i això, i és, en aquest sentit, són unes memòries tallades, com si diguéssim, no? Escapçades. Perquè després, ella, l'exili, el resumeix en un altre llibre que aquí no ha sortit, perquè esmento breument, que és gent del meu exili. Però el focus és gent del meu exili. Gent, no ella. I és un canvi d'enfocament significatiu.
2: Veus indispensables. Teresa Pàmies.
0: Per a Teresa Pàmies, Testament a Praga és una obra molt especial, però també era molt estimada per ella, va ploure tot el dia. La primera és el passaport per tornar a casa. La segona, l'esperit amb què es retorna de l'exili.
2: Montserrat Bacardí.
1: És una novel·la realment molt, molt, molt reeixida. Segurament és de les millors que va escriure. També va ser força censurada, però va passar i després es va publicar fins i tot amb les retallades restablertes. I aquesta no es basa precisament en tota aquesta experiència anterior, sinó que es basa en una detenció que ella té, la detenen a casa seva, just quan torna de l'exili, i explica el dia aquest que passa a la comissaria de la policia. Detinguda, és un dia que plou, pot ploure tot el dia, i aleshores explica, sempre amb aquesta tècnica de narració entretallada, explica el dia a dia, el dia, les hores del dia, quan la van a buscar a casa, obren la porta als fills, la detenen, etc. O sigui, tot fins que al final del dia, quan ja és tardíssim, la deixen anar, tot punt per punt. I tot el que passa en aquell dia li serveix per a rememorar experiències del passat. I de manera que hi ha un canvi de pla, de temps i fins i tot de protagonistes continu però alhora es llegeix, o sigui, ara pot semblar, tal com ho expliquem,

0: és un caos. No, no, no, alhora es llegeix trepidantment. O sigui, la narració està construïda de manera que té un interès màxim i és una novel·la molt moderna, d'altra banda. És una novel·la per aquesta construcció, com si diguéssim, fragmentada, i també, una vegada més, per l'estil que, per l'estil en què és escrita, aquesta mena de força, la llengua de la Teresa Pàmies és una llengua, això, fortíssima, o sigui, se t'emporta.
1: Veus indispensables.
2: Tenia 50 anys, però era el meu país. Podrien empipar-me cada dia. Podrien cridar-me cada dia a explicar el que vaig fer tal any i el que vaig fer l'altre, però no deixaria mai més la meva terra. Fragment de Va ploure tot el dia, Teresa Pàmies.
0: Tota l'obra de Teresa Pàmies és molt autobiogràfica. I ella tampoc se n'amagava gaire, O sigui, jo crec que l'experiència viscuda durant la guerra, sobretot, i l'exili, les dues etapes, que de fet van canviar el rumb del país i de les persones que hi vivien, aquestes experiències acumulades, ella té una necessitat imperiosa de transmetre-les. Té també com una mena de consciència de la memòria, no? Del que ha estat la memòria col·lectiva, que això no es perdi, que en quedi-li això, el que va ser la seva experiència.
3: Guardonada amb la Creu de Sant Jordi i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, entre altres, Teresa Pàmies tenia un estil desenfadat i directe. Ella deia que era primari perquè havia crescut i s'havia educat a pagès, però darrere de cada una de les seves obres hi ha un gran treball de documentació, de revisió i de polir allò escrit inicialment. El seu testimoni escrit és un magnífic retrat d'una època trista i difícil que no podem oblidar. Un retrat on les dones es fan visibles. Teresa Pàmies sempre serà un referent literari de la memòria col·lectiva.
1: Veus indispensables.
2: Però aquell dia, una dona de Manresa, mare de família i sense carnet, ni de partit, ni de sindicat, ni d'Orfeó, ni de cercle cultural o parroquial, va demostrar que els grans capitans no sempre necessiten una ideologia. 32 mesos de guerra havien ensenyat moltes coses a la nostra capitana manresana. Li havien matat l'home al front. Havia quedat vídua, amb dos fills de 3 i 5 anys, i fugia perquè la vídua d'un roig, en una ciutat petita, podia tenir dificultats que ningú no li hauria ajudat a resoldre. Havia treballat sempre a la fàbrica de filatures, guanyant el pa dels seus fills i substituint braços que podien agafar un fusell. No digué mai que ho feia per la causa. I es malfiava, instintivament, dels que pronunciaven discursos i volien donar ordres en nom de qualsevol anagrama. Tenia una energia moral absolutament natural. I de la mateixa manera que mantenia i educava els fills sense pare, es comportava entre la gent, no pas fent la feina dels altres, sinó ajudant-los a fer-la amb l'exemple del seu tremp i uns dots d'organització tan naturals com aquella energia que emanava. No, els millors no eren els nostres rengles. La força dirigent, l'avantguarda d'aquell petit destacament, fou una dona sense partit, mentre d'altres, que eren militants, s'esfondraven per manca de solidesa moral. Teresa Pàmies, del llibre Quan érem capitans.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Montserrat Bacardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: El diccionari TermCat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Petició. Seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema informàtic, especialment en un sistema d'intel·ligència artificial, per fer-li una sol·licitud específica.
2: Els usuaris de la intel·ligència artificial fan anar molt el terme anglès prompt, que són les instruccions que dones a la màquina perquè generi el que vols i que, correctament, hem de dir-ne petició o, com a sinònim complementari, indicació. Els especialistes descarten anomenar-ne instrucció perquè en l'àmbit de la informàtica aquesta forma remet a indicacions pròpies dels llenguatges de programació, en què no hi ha interactivitat, com per exemple les línies de codi que constitueixen scripts o programes.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
3: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
4: Abans de l'impacte mundial de la sèrie sud-coreana El Juego del Calamar, ja havíem visitat una illa en què hi entrava molta gent i en sortia molt poca. Era a la pel·lícula japonesa de l'any 2000, Juego Sangriento, Battle Royale en l'original, basada en una novel·la homònima. I de què anava la pel·lícula? Doncs el govern d'un futur distòpic obligava un grup d'alumnes d'un institut japonès a competir en una lluita matant-se els uns als altres fins que només en quedés un de viu. Un dels clàssics que explica què passa quan deixes un grup de nois aïllat a un espai és El senyor de les mosques, la novel·la de William Golding dels anys 50. S'ha adaptat aquest any a la televisió, però aquí només s'ha estrenat fins ara la versió en pel·lícula de 1990, que tenia com a frase publicitària res de pares, res de professors, res de regles, res de clemència.
5: Doesn't matter who's in charge. We've just got to work together. A plane goes down in the middle of the ocean. There's no wreckage. Who's gonna find us?
4: Els últims anys la televisió ha explorat aquest concepte amb propostes ben diferents, com la inacabada The Society de Netflix, en què tots els adults d'un poble desapareixien i veiem com els adolescents, incapaços de sortir-ne, s'havien d'autoorganitzar. A The Wilds, de Prime Video, un grup de noies quedava atrapada a una illa i havien de mirar de sobreviure soles amb conflictes de molts tipus. I a Yellow Jackets, un equip de futbol femení, també tenia un accident d'avió i quedaven atrapades a una selva. Aquesta segurament és la més contundent i la més intensa de totes les propostes.
6: What do you think really happened out there?
4: La ficció ens ha ensenyat a totes aquestes i a altres històries què passa quan deixem sola una colla de nens i joves. Però què passaria a la realitat? Doncs això és el que es va preguntar l'escriptor Roger Bregman i va trobar un cas real. Ho explicava al Late Night with Seth Meyers.
7: It did happen in 1965.
4: Va passar l'any 1965. Sis nois de Tonga s'avorrien a l'escola i van dir, anem d'aventures. Van agafar una barca i ja la primera nit es van trobar amb una tempesta. Van anar a la deriva durant 8 dies i finalment van naufragar a una illa on van sobreviure durant 15 mesos. Van sobreviure mantenint l'amistat i treballant plegats. És un exemple del que alguns científics anomenen la supervivència dels més amistosos. Aquest, doncs, és un cas en què la realitat supera la ficció i ens fa una mica més optimistes.
3: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Una nova eina de detecció del risc d'incendis desenvolupada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, permet incorporar altres indicadors que ja s'utilitzen, el d'humitat de la vegetació forestal, i ara mateix aquestes medicions assenyalen que les zones més seques de Catalunya es concentren al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme, a la Selva, al Gironès i a la Garrotxa. A escala estatal destaca la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa. En totes aquestes zones es destaca una humitat inferior al 100% i fins i tot del 80%, cosa que es considera estrès per sequera i que demana estar molt alerta. Segons explica el mateix CREAF, la humitat de la vegetació és un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de calcular amb precisió, però si es combina amb altres paràmetres com la temperatura o les precipitacions, permet generar mapes de risc d'incendis més precisos. Justament un estudi liderat pel CREAF i publicat a la revista New Cytologist explora com incorporar aquest vector als models de risc per millorar-ne la prevenció i la gestió.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
5: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
4: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
5: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
6: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast de Premià Mèdia, sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sants doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que, tranquils, si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix millora. Tot allò que es deixa de fer empitjora. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho vam parlar l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't i treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant l'articulació i el múscul.
0: Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga, concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, ¿vale?, i una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa d'estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, ¿vale?, però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant. Llavors, he de desfer la postura molt a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
0: Vol mimo, vol carinyo...
1: Vol mimo, vol carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè vol dies. Sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem
0: la
2: que no hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant amb 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
1: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present. És a dir, quan jo estic en una postura i és intensa d'estirament, el que fem és, inspirant, estem en la postura, sentim l'estirament, sentim la intensitat i ens acostumem a dialogar amb la intensitat, sentim el límit, sentim què ens passa a nosaltres en el límit, i en l'exhalació és molt important deixar anar, deixar aquest esforç, afluixar, estovar. I és en aquest estovar que tot s'obre. Llavors, sempre hi ha el mite de voler anar molt ràpid a l'estirament, de fer força amb l'estirament. Veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera, i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
0: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, bueno, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que al desinflar-se permeten, en certa manera, una mica més de moviment. Dir també que el ioga, de vegades, si veiem vídeos i llibres, veiem postures increïbles i un pot pensar, jo no m'apunto ioga, perquè això no puc fer.
0: Estàs començant al nivell 100, no? Clar, si veus, has de començar pel teu nivell, no?
2: Sí,
0: imagina't
2: una noia ballarina o que ha fet gimnàstica artística, es posa a fer ioga i pot arribar fàcilment a fer coses que altra gent no farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
1: Arriba.
2: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, si et senta bé, perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
0: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? I jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
2: Sí, és molt maco veure quan la gent diu, ostres, és que jo encara me'n recordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
1: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments, és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
0: Que també és important, no només la física, la mental també és fonamental.
1: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, bueno, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar. I un cop deixem anar les coses, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és lo bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter? Sí.
0: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
2: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
0: 600 músculs?
2: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret. Obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal. T'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant, vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer amb molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
0: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Mm-hmm. Quina és la segona,
1: la
0: Mònica?
1: La segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. És una postura difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans. Inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, deixo anar. I a poc a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant, i vas avançant, i vas avançant, fins que tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. Mm-hmm. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto, tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment ens demana tancar les cames, sí? Perquè tota la zona dels els adductors s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
0: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
2: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
0: vinga,
2: qui vulgui.
0: Anem-hi.
2: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4. Inspirant 4, expirant 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4, expira amb 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si vull arribar a 10 de primeres, patiré. I la gent s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de 0, i això podem fer-ho gradualment, provem-ho. I a la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax.
0: De benestar, no? Justament.
2: La flexibilitat és sinònim, gairebé, es podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç. Doncs provem-ho.
1: De fet, estirar els músculs, també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira, té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirat relaxa, t'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan ho dèiem abans, quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps i a partir d'aquí deixo anar, exhalo, afluixo i em col·loco. I això és una actitud que ens ajuda moltíssim, primer, a prendre decisions més correctes, perquè tota decisió des de l'impuls i des de la reacció té números d'acabar malament. Et dona més serenor, més claretat. El ioga busca molta claretat mental i això al final et porta menys problemes a la vida i una sensació de fluïdesa amb la vida, just el que volem.
0: Doncs ho heu explicat clarament i fantàsticament bé, així que avui hem après sobre aquesta flexibilitat i per acomiadar-nos, un parell de frases inspiradores. Què us ve al cap, Àlex?
2: Mira, per exemple, hi ha un proverbi japonès que ens diu: sigues com el bambú, es doblega amb el vent, però no es trenca.
0: Sigues flexible.
2: Sí.
0: I a tu, Mònica?
1: Una d'Einstein, tot i que jo no sóc gaire fan d'Einstein, però la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.
0: Canviar, adaptar-se, i tant
1: adaptar-se,
0: que sí. A mi em ve aquella del Charles Darwin, no? Que diu que no és l'espècie més forta la que sobreviu, sinó aquella que té la capacitat d'adaptar-se, que seria una mica també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premià Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera. Que vagi molt bé.
1: Fins a la propera.
2: A reveure.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: 9 comunicat de protesta de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme després del tancat i processat del recull d'incidències dels últims 3 mesos, abril, maig i juny, un informe que l'entitat elabora a partir de les comunicacions als mateixos usuaris de les línies de bus interurbà que uneixen Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Dalt i Cabrils amb Barcelona. Segons aquest informe, es mantenen o s'incrementen les situacions anòmales, vehicles plens, retards, usuaris que es queden a la parada i a tot plegat s'hi suma ara una altra circumstància recurrent, les avaries dels sistemes de climatització dels cotxes i la inacció de la companyia, cosa que obliga en molts casos, diuen, desenes de persones a viatjar amuntegades i dretes al passadís, amb condicions d'asfíxia i calor extrema. A la vista de tot el que recull en l'informe, la plataforma assegura que el servei no ha millorat absolutament gens des del mes de gener, quan es va sistematitzar aquests reculls d'incidències, malgrat que s'hagin tramès des d'aleshores fins a 48 reclamacions formals a la Generalitat. Segons ens diu el portaveu Pedro Hernández, moltes d'aquestes reclamacions han obtingut respostes a diferents nivells, però cap d'elles no ha desembocat en solucions concretes, cosa que porta l'entitat a sospitar que no existeix cap protocol que faci que les denúncies es tradueixin ni en requeriments ni en sancions de la Generalitat a la concessionària. Per tot plegat, Millorem Bus insisteix a reclamar un pla de xoc immediat que, d'entrada, suposi la substitució dels autobusos curts per cotxes articulats i que s'obligui la concessionària Moventis a reparar els aparells d'aire condicionat. Tot això passa poc després que la Generalitat anunciés precisament un nou pla de xoc per introduir millores en les línies interurbanes de bus de tot el país. Pla de xoc pressupostat amb 21 milions d'euros. Des d'aleshores no s'ha tingut més notícia de les mesures concretes que s'aplicaran ni com es distribuirà la inversió, però el Departament de Territori va donar a entendre que les millores es començarien a notar passat l'estiu.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui ens acompanya Justo Molinero, fundador de Ràdio Teletaxi i una de les veus més reconeixibles de la Ràdio Popular a Catalunya. Aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Comunicació, un reconeixement a més de 4 dècades de trajectòria connectant amb milers d'oients. Arribat a Catalunya des de Villanueva de Córdoba, Molinero va començar pràcticament des de zero fins a impulsar un projecte radiofònic que, amb els anys, s'ha acabat consolidant com una de les emissores més populars del país, una ràdio on la música, la veu de la gent i la realitat de les classes treballadores s'han fusionat a través de les zones. Justo Molinero, benvingut de nou a la ràdio.
2: Gràcies, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
1: Per nosaltres és un plaer que estiguis avui amb nosaltres i hem d'anar a l'actualitat per començar per algun lloc, perquè 40 o 45 anys de trajectòria donen per molt. Què vas sentir quan li van comunicar que li donarien aquest reconeixement, aquest Premi Nacional de Comunicació?
2: Bueno, em va fer molta il·lusió. Vaig pensar... Bueno, jo no pensava mai que em donarien aquest reconeixement, però sí, sí, estic molt agraït.
1: Està molt agraït. De fet, no és el primer gran reconeixement que li donen. De fet, fa mesos enrere també Mataró, la ciutat de Mataró, li va reconèixer també la seva presència, la seva trajectòria. Suposo que fa il·lusió, no?, i d'alguna manera certifica la feina ben feta.
2: Jo sóc fill de Mataró. Vull dir, em sento així i amb tot el reconeixement per tots els mataronins.
1: 45 anys de trajectòria donen per molt. Què li diu l'experiència de tot aquest temps dedicat a la comunicació a casa nostra, a Catalunya?
2: Clar, com que hem anat any rere any adaptant-nos a la situació i a tot el que surt, pues res, mires enrere i veus que sí, que ho has anat fent bé, perquè t'has anat adaptant als moments.
1: Mm-hmm. Recorda aquella trucada quan li van dir que li donaven aquest Premi Nacional de Comunicació? Com va ser aquell moment? Qui el va trucar?
2: Bueno, van trucar a la nostra secretària, la Sònia, que va ser la que li van dir, després ella m'ho va dir a mi, no me ho creia, aquesta la veritat, no me ho creia, no.
1: I com et vas preparar per aquell moment? Perquè estàs acostumadíssim a parlar en públic, però suposo que aquell moment també, i ho deies justament en el teu Parlament, acompanyat de moltíssima gent molt important del panorama català.
2: Sí, sí, bueno, em va fer molta il·lusió i fins i tot no me ho creia, no?, que davant de tanta gent, jo que sóc un, bueno, nouvingut, pues allà, molt bé.
1: Parlaves de nouvingut, però el teu vincle, deies que ets fill de Mataró, també de Catalunya. Com recordes aquells orígens? Perquè aquests dies he estat mirant i escoltant moltes entrevistes que t'han fet, doncs, derivades d'aquest premi, d'aquest reconeixement, i no coneixia l'origen de Ràdio Teletaxi, i en principi l'origen va ser una necessitat, no?, vinculada als passatgers del taxi.
2: Sí, sí, sí. I com que Barcelona es preparava per Catalunya per el Mundial de Futbol de l'any 82, vaig pensar, si fem aquí i tal, bueno, i aquesta va ser la idea i així vam començar.
1: Uh-huh. Que la idea era que la gent que anava en els taxis i perdia objectes els poguessin trobar a través de les zones.
2: Claro, a través de l'emissora, això era important, i nosaltres poguer donar el nostre número i que la gent ens hi pogués trucar i demanar el taxi amb més facilitat.
1: Que bé. Com decideixes això? La idea era clara, però com decideixes crear de la ràdio doncs tot aquest món en el qual t'has envoltat durant tots aquests anys?
2: Bueno, estàs fent una cosa, penses que alguna altra cosa hauries de fer i així vas fent.
1: Vas fent i vas entrant en tot aquest món. A dia d'avui, parlar de ràdio i de ràdio en directe és gairebé un luxe, perquè ho parlàvem ara fora de micro, ha canviat moltíssim, no?, el panorama radiofònic de casa nostra, els ingressos, les inversions que s'hi fan i també les necessitats. No sé com Ràdio Teletaxi s'ha anat adaptant també a aquestes necessitats.
2: Sí, bueno, és difícil, és molt complicat, però bueno, ens hem anat adaptant. Gràcies a Déu que tenim clients que creuen en nosaltres i aquí estem. L'altre dia pensava en la Conxita, Automòbils Conxita, però serà el primer client que vam tenir ja fa molts anys i encara estem, encara estan nosaltres.
1: De fet, Justo, té una part molt creativa Ràdio Teletaxi, suposo que de tu ve una gran part, perquè és veritat que heu aconseguit crear com una gran família, teniu la loteria, feu concerts, heu arribat a fer teatre, feu programació en directe, feu moltíssimes coses, no? És a dir, que Ràdio Teletaxi és com el nexe d'unió de moltíssima activitat.
2: I de molta gent, sí, sí, sí, estem molt contents que sí, tenim un equip de companys molt bons I d'aquí pues, van sortir coses i no sé, potser demà en surt una altra i també la fem.
1: Amb tots aquest temps, ara és veritat que fa un temps que ja no t'escoltem de manera regular, no? A les emissions de Ràdio Teletaxi, com portes aquesta retirada o retirada parcial de les ones?
2: Bueno, em costa, molts dies em costa, no? T'aixeques i ui, què fas, no? Però bueno, jo vaig cada dia a l'emissora, tinc molt bona relació amb tots els companys i allà estic, faig farques i bueno, bé.
1: Que hem de parlar, després parlarem d'aquestes falques perquè són també amb un to i amb una gràcia natural que durant molts anys han estat molt reconeixibles també per als oients. Tens família, fills, nets, nebots que d'alguna manera sembla que agafaran el relleu de Ràdio Teletaxi?
2: Bueno, tinc, gràcies a Déu, l'Andrea, la meva filla, que de fet ja s'està encarregant de la ràdio i la portarà i jo crec que anirà bé, també.
1: De fet, t'escoltava fa temps enrere amb l'Albert Om i deies, home, no sé cap a on tirarà Ràdio Teletaxi, si tindrà continuïtat quan jo ho acabi de deixar del tot. Ara sembla ser que això estaria garantit, si més no, els propers anys.
2: Sí, jo crec que sí, que la continuïtat de Ràdio Teletaxi pues, està garantida, sí.
1: I suposo que després de tants anys això fa il·lusió, no? Saber que el projecte que va néixer continuarà endavant.
2: Hombre, i tant, i anar a parlar amb clients, i què, i tal, però no és res, continuar, i vinga, i tal, i bueno.
1: Ara que tu has conegut a moltíssima gent i has fet moltíssima ràdio i has anat a veure moltes emissores, com creus que està el panorama de la ràdio a casa nostra, a Catalunya, a dia d'avui?
2: Bueno, la ràdio ja fa... Bueno, moltes vegades que se la van carregar. Quan va néixer la televisió ja deia tothom que li quedaven 3 dies a la ràdio. Sempre hi ha la gent aquesta que sap tant, però la ràdio continua i jo crec que la ràdio està viva i continuarà encara molt més, sí.
1: De fet, deia a la presentació que Ràdio Teletaxi està també una manera d'explicar la Catalunya a la immigració obrera, a la gent que va venir a treballar. De fet, Justo, ho has explicat molt bé, perquè justament tu i la teva família veu ser exemple d'això. Suposo que també teniu doncs, aquest guin cap a la societat, no? de ser una ràdio que acull.
2: I tant que sí, que és una ràdio d'acollida, sí, molt bé. I estem molt orgullosos i estem molt bé, i la gent així... la sent com seva, que això és molt important, i aquí estem, sí.
1: Ens deies, aquests patrocinadors, aquesta gent que forma part de la casa, i el que sí que teniu és un gran grau de fidelitat, no? Perquè hi ha doncs, empreses, marques, autònoms, que us han acompanyat des del primer dia, i a dia d'avui encara sonen
2: encara
1: per la Teletaxi.
2: Sí, bueno, aquesta fidelitat, això és molt important, i això te l'has d'anar guanyant, dia a dia. I estem molt contents, els nostres clients formen part del nostre tarannà, de la nostra empresa, i bueno, bé.
1: Que al final sou una gran família i, de fet, ho feu veure així als oients, no? Perquè qui escolti Ràdio Teletaxi són molt reconeixibles els noms, els cognoms, les cares dels locutors, i els oients els entenen com a part de la seva pròpia família. Com es treballa aquest vincle per aconseguir que això passi?
2: Bueno, això, pues mira, dient la veritat i parlant i dient el que creus en aquest moment, sí, hi ha molts clients, gent que truca, però un client, mira, si va a un client que nosaltres anunciem, pues també forma part del nostre tarannà, de la nostra història. Jo crec que sí, que entre clients i oients i la ràdio, pues, tot una pinya.
1: Al final feu una pinya molt gran i et deia que el fet de que aconseguiu fer gairebé ràdio en directe, no les 24 hores al dia, però sí en un gran gruix d'hores, suposo que és també una aposta forta en un moment en el qual la ràdio, com bé deies just abans, l'han condemnat moltes vegades. Vosaltres hi seguiu apostant i seguiu apostant capital perquè hi hagi ràdio que la gent se la senti seva i en directe.
2: I tant, nosaltres apostem per la ràdio... sempre, bueno, està gairebé les 24 hores en directe, però menys un parell d'hores a la matinada, perquè la gent, bueno, posa música, la gent està treballant o el que sigui, però, bueno, estem sempre en directe, estem darrere dels nostres oients, los estimem, li agraïm molt que siguin amb nosaltres i...
1: De fet, ho has dit, gairebé 2 o 3 hores al dia que no s'emet a la matinada, de 3 a 6 o de 2 a 5, em sembla, però la resta del dia hi ha programació contínua, inclús hi ha franges que hi ha 2 locutors. Per tant, l'aposta és forta, és ferma, i d'alguna manera crec que ara sou de les poques emissores, si no dir l'única de Catalunya, que té programació diària en directe totes les hores del dia.
2: És que nosaltres hi creiem. I creiem en els nostres companys i creiem en els nostres oients i, per tant, aquí hi som. I creiem en nosaltres mateixos.
1: Aquests locutors que, de fet, escoltava alguns en altres moments, que també han fet entrevistes i parlaven també, i deien justo que més enllà d'un cap o d'un jefe per ells, ets la seva família de molts d'ells i molts han començat amb tu a la ràdio
2: sí.
1: i han après moltíssim. Són deixebles sí. una mica de, del que tu vas començar, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, això és bo, no? No tenim gent. Bueno, això és una família allà. Sí.
1: Uh-huh. Què són per tu el teu equip, la gent que treballa amb tu, que ha treballat durant tots aquests anys?
2: Bueno, som els meus companys, som els meus amics, som els meus necessaris. Vull dir, jo parlo cada dia amb ells i, bueno, hi ha molt bon rotllo. I si necessiten alguna cosa o volen comentar qualsevol cosa, doncs aquí estem.
1: Que bé. Justo, ara parlàvem d'aquest reconeixement, aquest Premi Nacional de Comunicació. Tu ho has dit moltes vegades, per tu Catalunya és casa teva, i així ho has sentit sempre, i quan ha fet falta t'hi has implicat amb la causa catalana.
2: I tant, i tant. I aquí estaré, m'implicaré i faré el que sigui. Aquesta és la meva terra. Aquesta terra em va donar la possibilitat de poder-me desenvolupar com persona i me l'estimo com meva, i aquí soc.
1: Mm-hmm. Que això és un reconeixement molt gran, i de fet també fas moltíssima gala de la comarca del Maresme, de Mataró, que ho sents com a casa teva, i de fet els orígens de Ràdio Teletaxi estan molt lligats també amb la ciutat de Mataró, no?
2: I
1: és
2: tant,
1: a dir, que
2: dius
1: que és el
2: tant.
1: Quilòmetre zero del projecte.
2: Sí, sí, sí, aquí estem, el quilòmetre zero del projecte, mm-hmm. és veritat.
1: Mm-hmm.
2: Mataró és una ciutat molt eixerida i molt bé, jo me l'estimo molt, i la seva gent.
1: Que bé. Sí. Amb tot plegat, aquesta vida dedicada a la ràdio, has hagut de renunciar a moltes coses, justo, i posar per davant la ràdio, o has sabut compaginar bé la teva vida personal, familiar, amb el negoci?
2: Sí, sí, això jo ho he fet bé, ho he compaginat bé, he estat en la ràdio, però he estat en la meva vida, i bueno, a la ràdio li dec tot. La meva dona la vaig conèixer per la ràdio, mm-hmm. i vull dir... I així

0: sistema digital de xarxes socials, és a dir, que no desateneu cap via que mantingui la continuïtat del projecte.
1: Clar, no, no, i volem estar aquí en l'oro cada dia, sí, sí, això és molt important, sí.
0: Mm-hmm. Estem en un moment, i que d'alguna manera s'està reconeixent tota aquesta feina, creus que et queda encara alguna cosa per fer o alguna cosa per aportar més enllà que diguis això, ho hem de fer en el moment que toqui?
1: No, però com que estem a l'oro cada dia, doncs si surt alguna cosa que creu que tal, doncs nosaltres endavant, i si la tirarem i si la farem, i bueno, estem fent també concert amb artistes nostres que mai s'haguessin pogut pensar que vindrien per aquí a Barcelona a actuar, i bueno, i amb gran èxit.
0: Que bé, que això és brutal, aquests concerts que organitzeu arreu del territori català, i la gent que respon perfectament a aquestes convocatòries, que hi participen, de la loteria, per exemple, és a dir, feu moltíssimes coses i teniu un públic molt fidel que us acompanya, i això suposo que és el que voldria qualsevol mitjà de comunicació, tenir un públic fidel que els acompanya allà on van, no?
1: Jo crec que sí, sense públic fidel no seríem res, claro.
0: Justo, aquests dies estàs fent moltes entrevistes, et costa parlar de tu o ja t'hi has acostumat? Ho has acabat encaixant ja com a part de la feina.
1: Sí, sí, no, a mi no em costa parlar de mi ni parlar de ningú.
0: Molt bé, doncs gairebé per acabar et volíem preguntar cap a on creus que anirà a partir d'ara la comunicació, la ràdio de casa nostra, quines són les vies de futur que s'obren, perquè ja estem en un món totalment digital, cap a on anirà tot plegat?
1: Jo crec que continuarà la ràdio, continuarà adaptant-se a les noves normatives i les noves tecnologies que puguin anar sortint, com la ràdio digital. Jo crec que la ràdio està garantida i la gent de la ràdio, vosaltres, els que feu la ràdio, lo aneu fent possible.
0: I hem de parlar i hem de fer èmfasi justament en això, en aquesta manera que durant tots aquests anys has fet aquesta publicitat, aquestes falques publicitàries, justo, això, com va néixer i d'on va sortir aquesta idea tan característica dels anuncis que has fet durant tots aquests temps?
1: La idea va ser meva i va sortir així, encaixava bé a la ràdio, i així continuem fent-lo, sí.
0: Que bé, a dia d'avui encara graves per això, falques publicitàries.
1: Sí, sí, sí, gairebé cada dia.
0: Déu meu. I t'ho demanen justament la gent, suposo, no? És a dir, que la faci el justo, eh?
1: Sí, sí, sí, que ho faci el justo, sí.
0: Que bé, que bé. Sí, sí. Quina és la cosa? Recordes alguna cosa que diguis, ostres, això em va costar molt fer la falca d'això i encaixar-ho, això? Algun producte, alguna empresa que diguessis aquí, ai, ai, ai, o no?
1: No, normalment no. Si no, ja no me'l proposen perquè saben que diria que no.
0: Clar, clar.
1: I, per tant, cap problema.
0: De fet, aquest any, Premià Mèdia, la nostra ràdio fa 40 anys. No sé si ens voldries dedicar algun missatge o alguna cosa per dir-nos després d'aquesta trajectòria que gairebé en paral·lel hem anat visquent amb Ràdio Teletaxi.
1: Bueno, pues que la ràdio està viva, que portem molts anys, però encara falten molt més, que està envoltada de gran professional com tu, gent que lo fa possible cada dia, amb molta il·lusió, i això és l'important.
0: Doncs, Justo, gràcies per estar avui amb nosaltres, per compartir amb nosaltres aquesta estona, i de nou felicitats també per tots aquests reconeixements més que merescuts que estàs rebent en aquests anys.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i aquí estic per lo que necessiteu, i vinga, endavant.
0: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: 7 medalles del gimnàs Avellaneda en el Campionat de Catalunya de Promoció Infantil celebrat el passat cap de setmana a Barcelona. Era la primera vegada que el grup de competidors es posava a prova i pujava a un tatami, una experiència que acaba, a més, amb tots ells al podi i amb un somriure de satisfacció de l'entrenador i encarregat del gimnàs, Toni Avellaneda.
2: Todos me han sorprendido, pero para bien. Era la primera vez, que tocaban petos electrónicos. Que eso también es muy complicado. Y la verdad es que todo resolvieron muy bien y estaba desde fuera mirándolo y, no, y salían con bastante seguridad, que eso me gustó.
1: Van ser 2 ors, 1 plata i 4 bronzes, que se sumen també a les aconseguides al Campionat Català Júnior de fa un parell de setmanes, on l'Avellaneda va fer 1 or, 3 plates i 1 bronze.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: La cultura popular premianenca està de dol per la mort de Miquel Monclús Mesa, membre històric de la colla gegantera de...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del el seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn de Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la seva tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, volíem dir, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure i amplia també les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que contenen nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis en sentit Girona obliga a tallar dos carrils i provoca retencions en aquest punt. També hi ha afectacions per avaries, una a la C58 entre Barberà del Vallès i Ripollet per un vehicle al voral, també a la Nacional 260 Besalú amb pas alternatiu i finalment a la B221 a Talavera on també es dona pas alternatiu regulat amb semàfors. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al vespre en una nau industrial del polígon Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà. El foc va afectar completament l'interior de l'edifici on s'emmagatzemaven productes destinats a basars. També va generar una intensa columna de fum negre que va obligar a tallar la Nacional 2 en tots dos sentits de la marxa per la manca de visibilitat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia, informació.
1: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament a Premià Mèdia la possibilitat que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal i com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons ha explicat Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea i ocasionaria sancions importants. Els contenidors només es podrien obrir, diu, l'1 de gener del 2027, quan s'hagi fet tota una feina prèvia.
2: Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts, però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. Miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament palmem més de 500.000 euros que hem de retornar per no complir amb la llei.
1: Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern per al 2027 és obrir contenidors però mantenint les targetes que ara tindran un ús voluntari i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions econòmiques per mitjà de la taxa variable de manera que qui faci bé la separació i ho acrediti per mitjà de la targeta pagarà molt menys que qui se'n desentengui. Diu Navarro que la fórmula que s'adoptarà ja està molt avançada amb l'Agència de Residus.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar taula de sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar, que ho estem ultimant, aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Mentre tot això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciava un reforç en el dispositiu de recollida per combatre sobretot la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors.
2: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocat a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar, que ho estem ultimant, aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
1: Navarro, que s'explicava divendres al Parla, l'alcalde va convidar irònicament els grups de l'oposició i específicament el PSC a visitar aquest estiu els contenidors de Barcelona o Mataró per demostrar-los, deia, que l'incivisme i la pudor no són exclusius de Premià de Mar, i també va denunciar que ara mateix a moltes ciutats aquest tema sigui arma llancívola de l'oposició de torn al govern de torn, siguin quins siguin els colors polítics.
0: Premià Mèdia, informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen.
3: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. A més, celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, eh? A Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer-la rodar.
2: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no?, doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat aquí a la recambra. Per tant, que sí, venim amb material nou.
1: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
2: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, sí, veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i per tant, i reivindicar-lo, no?, i, per tant, reivindicar el que serien els gèneres propis nostres de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors, i d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de, bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antics flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vas revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent, i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això, i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis, que feia uns quants anys que no en feia, sinó era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu, i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
1: Passar-ho clar a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
2: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha les de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema de recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfassat en els discursos d'avui dia, no? Però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil, i que estan al servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
1: Quanta ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb el que passa a la gent que balla, doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, on vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... Bueno, portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió, però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
0: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
1: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és sobretot, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir, i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar, per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit, i no és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre, la veritat. Fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
0: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir, la qual cosa també és difícil, perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir que heu aconseguit fer una festa global, no?, sense deixar ningú fora.
1: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida,

0: un ritual de gravació? No sé com ha anat tot plegat.
1: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no? Que hi ha gent molt diversa, hi ha algú que a part de ser músic doncs és mestre i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no? O algú altre que sí que... Una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut un... Aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols. Així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem, o per les feines, o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser aquell dia hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols i... És una de les coses que no ens ha agradat, no? No poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també... El fet d'haver gravat tots aquests discos, no? I sobretot, jo penso que n'hi ha dos, no? Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem, del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos, jo penso que en aquest disc del Conta Ballera, que a més, el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada, més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
0: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani? Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Caçada de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival del Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius... I que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant... Bueno, de fet, ja ho fem, no? Temes propis actuals escrits ara, no? Però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs, ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a una altra del repertori, no? Que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys, si mirem enrere, què es conserva, que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant, i què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no? que tenim establert, que funciona i que fins i tot els sis que vam començar el 2001, dels sis que vam començar només quedem tres, no? I durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix no sé, hi ha l'Uri a la bateria que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida porta més temps siguent ell a la bateria que la bateria anterior, o, per exemple, l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no? I l'Alba porta també des del 2008, crec. I després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i algo anys a tots, no? Té 30 anys. O sigui, quan vam néixer ja en tenia 5, no? Era molt petita. I de seguida també s'ha afegit i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, unes, anava a dir, atribucions, col·laboracions, idees, que també acabin formant part del que és la coixinera perquè també està viva a la plaça i...

0: i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove, doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta, doncs, pugui interessar a moltes edats molt diferents i això enriqueix, la veritat.
0: Una més. Si tu em crides, jo vinc.

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des que en Jordi Tarradell es va plegar, que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. I hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disco té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir la Covid i no vam poder-lo celebrar. Teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que d'alguna manera han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres li diem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert relació i amistat.
0: Aquesta festa ha quedat pendent?
1: Ha quedat pendent i l'hem de fer abans que acabi aquest 26.
0: Uh-huh. Molt bé, estarem molt pendents, a veure si ens hi podem apuntar, i tant que sí. On us podem veure properament, Dani, per la gent que tingui ganes de gresca?
1: Doncs mira, ara al juny hem fet els dos que teníem de bolos, llavors per coses diverses, sobretot perquè al voltant de Sant Joan, Sant Pere, en Fèlix i jo toquem diferents seguicis, l'Alba també, l'Uri té molts bolos amb la Loca Histèria, que ell toca amb la Loca Histèria també, i llavors el propera cita que tenim és el 12 de juliol a Roda de Ter.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs a Roda de Ter, cap a Roda de Ter a gaudir, a més el disc també a plataformes digitals, en físic també, per si algú es vol fer la festa a casa, no?
1: Sí, de fet, abans d'entrar a la ràdio he vist un correu que deia que ja estava i havia sortit de tota la discogràfica, diguéssim, i que l'hem de rebre en breu. Per tant, que sí, esperem tenir-lo en físic i que ja veurem on el podem trobar per dels bolos.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents també per anunciar-ho. Avui ha sigut un plaer tenir el Dani Álvarez de la Coixinera per parlar d'aquest Quanta Ballera per celebrar 25 anys sobre els escenaris, i esperem que també siguin 25 més com a mínim. Una salutació també a tots els components de la banda, en Jaume i a l'Oriol en especial també, per aquesta vinculació que tenim, i esperem que vagi molt bé, Dani. Estarem molt pendents de vosaltres. Gràcies, que és un plaer, com sempre, parlar de música i rebre-us.
1: Doncs un plaer que ens hagueu convidat aquí a la ràdio, perquè Premià per nosaltres és casa nostra també i ens fa molt feliços aquí.
0: Dèiem també molt vinculats al rebombori, eh? Evidentment, la Coixinera també és Premià, eh?
1: Bueno, és Premià perquè també, per una banda, per Carnaval, no? Hem estat al darrere amb la gent de bòlit treballant tot el tema de la disfressada. Al rebombori hem vingut diferents vegades, evidentment, i per la Festa Major, els balls que ballen els capgrossos, els tres balls són de composició nostra, i és un enregistrament que s'hauria de reeditar, no? Perquè sona antic, però sí, els balls també són nostres.
0: Molt bé. Dani Álvarez, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria, també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també en espectacles a l'aire lliure i ampliar les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que continguin nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, també es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, i també la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. A més, encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. L'Ajuntament ha activat el protocol de protecció, ha apartat el monitor de les seves funcions i ha traslladat el cas a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I 9 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, després que una furgoneta volqués aquest dimarts a la tarda a la carretera C12, al terme municipal de Maials, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia. Obrim per vacances.

0: Avui la cosa era triar una cançó de l'estiu i jo repassant la llista de les cançons que més escolto a l'Spoti, que és el que fem tots, doncs he vist que més que res a mi em van les cançons de tardor, més que no pas les d'estiu, però repescant aquelles que en algun estiu o altre ens han fet ballar, doncs mira, he fet cap amb aquesta, n'haguessin pogut sonar moltíssimes més, La veritat que n'he trobat moltes al llarg del camí, però m'he quedat amb el Mucho Mejor, que molts anomenem Hace Calor, clar, evidentment, de Los Rodríguez, un clàssic indiscutible del rock en castellà, i ja sabeu, al darrere, doncs hi ha Los Rodríguez, que, en definitiva, però més enllà d'això, eren Ariel Roth i Andrés Calamaro. Dic que, en definitiva, pels més coneguts, però no només, perquè també hi havia Julián Infante i Germán Vilella, i sembla que el grup funcionava des dels 90 per aquest equilibri de quatre persones doncs, que anaven compaginant de manera molt equilibrada, com dèiem, la música que produïen el Julián i el Germán eren espanyols i l'Ariel i l'Andrés eren argentins, tots vivien a Madrid, es van ajuntar als anys 90, venien els argentins, venien de Tequila, jo crec que són històries que més o menys ja en sonen, venien d'un grup argentina que es deia Tequila, es van ajuntar i és això, equilibrant els quatre egos, doncs la cosa funcionava, fins que Calamaro va fer una passa endavant, va guanyar popularitat, ell i els seus cabells, locos, i això va desmuntar una mica el grup, però això passaria molt més tard. I us estareu preguntant, a veure, de quan és aquesta cançó, de quin estiu és el Mucho Mejor de Los Rodríguez? És que jo crec que és una cançó bastant xula per identificar o per servir, no?, d'insígnia del que seria la cançó de l'estiu, perquè ens ha acompanyat durant molts estius, perquè clar, entre quan va sortir l'any 1995, sí, que ja més o menys ho va petar perquè Los Rodríguez, doncs aquí ja eren prou coneguts perquè ja havien tret els 5 documentos. Els temes d'abans, els àlbums d'abans, doncs potser van triomfar més a Argentina que no pas aquí, però sí que el 95, quan va sortir Mucho Mejor, doncs ja eren prou coneguts. Formava part de l'àlbum, tant 5 documentos com Mucho Mejor, del Palabras Más, Palabras Menos, segurament us en recordareu d'aquest àlbum d'estudi. Doncs aquell estiu del 95 va sonar, però és que després en diferents recopilatoris, versions en directe, la banda se separa, graven el típic recopilatori, no? Recordeu del gran concert que van fer a les Ventes l'any 93? I, en fi, així, àlbum rere àlbum, la cançó s'anava repetint perquè era un dels grans èxits i, per tant, que ens va acompanyar durant molts estius de la nostra vida. Segurament l'heu ballat i l'heu cantat. Perquè, clar, una cançó de l'estiu ha de tenir això, diria jo, és la consigna. Si no, seríem una cançó que surt a l'estiu i que ens agrada a l'estiu, però una cançó de l'estiu s'ha de poder ballar i s'ha de poder cantar, sigui en l'idioma que sigui, t'inventes la lletra, o hi ha d'haver un lo-lo-lo per entremig, perquè doni accés a que tothom es trenqui la gola cantant-la en un moment o altre. Tenir aquest punt grupal, la cançó de l'estiu, crec jo. Ara li preguntem als companys de Cardedeu què en pensen. Una última curiositat ja sobre Los Rodríguez, només que sapigueu que s'havien d'anomenar, el grup s'havia d'anomenar Los Locos, però es veu que els hi van xafar la guitarra perquè ja existia un grup asturià, als anys 90, que s'ho deien, del qual no sabem gran cosa, però mira, ens pica la curiositat i ara l'escoltarem. Al final es van anomenar Los Rodríguez, perquè els hi va fer molta gràcia l'expressió aquesta d'estar de Rodríguez, aquesta expressió que es diu en castellà quan estàs sol de vacances, perquè la família, bàsicament, la parenta o el parent, doncs se n'ha anat i t'has quedat tu sol, pringant, segurament, però t'has quedat sol a casa i, bueno, la casa és teva i fas el que vols. No sé si és la situació d'alguns dels oients que ens estan escoltant, però no és un mal plan per passar l'estiu. I ara sí, saludem l'Enric Rubió de Cardedeu. Bon dia, Enric.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Ai, bé, fa calor. Ja ho diuen, fa calor. Fa
1: sí,
0: calor.
1: Mira.
0: Què tal si ens mengem una síndria? Que aquesta seria, aquesta seria una altra cançó de l'estiu.
1: Exacte. Em sembla molt bé, sí. De fet, m'ha fet gràcia el que has dit del lololó, perquè jo avui t'emporto alguna, porto alguns talls d'àudios i ja veuràs,
0: Sí, no esperava menys, perquè recordem que avui tota aquesta parafernàlia que fem és per anunciar que la pregunta del dia és quina és la vostra cançó de l'estiu?
1: Exacte. Ja podeu estar comentant per les xarxes, a l'Instagram Obert Vacances, en el reel que hem menjat, a l'enquesta, etc. Quina és la vostra cançó de l'estiu? Inclús, què en penseu d'aquesta tradició, no? Podríem dir. I res, si et sembla, anem a fer una mica d'història recent. Doncs mira, els seus inicis, de fet, de la cançó de l'estiu es troben a Itàlia, en un concurs de ràdio i televisió del 1964. Per tant, allà no hi havia mamuts, és una cosa molt més recent, anomenat Un disco per l'estate. No sé si es diu així. Creat i pensat, de fet, aquest concurs, Núria, per a trobar el gran èxit de la temporada estival. Aquí, a Espanya, el fenomen va arribar de cop al 1966 amb la cançó Juanita Banana de Luis Aliguer, un èxit que...
0: Juanita Banana, és que fem parades, perquè, clar, Juanita Banana, Esteu... Luis Aguilé, tenim tots la cara de Luis Aguilé al cap, sí? Sí? Jo crec que Cachitos, el programa Cachitos ha fet molt de bé per tot això que explicarem avui. Digues.
1: Exacte, dic, vaja, jo amb aquesta cançó de Juanita Banana, jo crec que ja no apuntava gaires maneres pel que vindria a ser aquesta tradició que any rere any omple les nostres orelles de maig a setembre, Escolteu, què era aquest lo, lo, lo.
0: A veure.
1: Bé, començàvem, no sé si per baix de tot o per dalt de tot, però mirem cap a casa nostra. I és que a Catalunya tot plegat es va desfermar a la dècada dels 90, quan TV3 va encarregar La Trinca, una cançó per l'estiu de la programació d'estiu, que, de fet, com diem, és considerada la primera cançó d'estiu en català.
0: Estan ballant aquí també, clar, i tant.
1: Haig de dir que jo era petitó, però me'n recordo, però ara bé, la cosa va posar fonaments amb un dels meus grans grups, i segurament també un dels vostres, ja que esteu per al sud de Catalunya, amb els Pets de Constantí, i amb el seu Munta-t'ho bé, també per l'anunci d'estiu de TV3.

0: recordem molt més,
1: sí,
0: aquesta,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. I això tant, era... aquí la sentim molt, sí, sí. Bueno, ja no la toquen massa ja per aquí, eh? Perquè després ja tenen altres èxits, altres hits,
0: home,
1: però déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Home, era jo molt, no sé quan porten, 40 i pic. Jo tinc la samarreta als 15 anys.
1: No, no, 40, però... t'ho dic bé, 40, imagina. I ho sé segur perquè nosaltres n'hem fet 40 a la ràdio i ho vam celebrar més o menys conjuntament. I, sí,
0: home,
1: ens fa molta gràcia coincidir.
0: Això és, sí, fantàstic.
1: Sí, sí, sí. Tu tens una samarreta dels 15 anys?
0: Dels 15 anys d'un concert que vaig anar, imagina't. Oh. O sigui que em fa uns quants... O sigui, era petitó, però sí, sí, els he seguit sempre, ha estat un dels meus grups. De fet, aquesta cançó que escoltàvem era de l'estiu de TV3, del 1993, però, evidentment, pel que fa a cançons de l'estiu, va explotar la Barça a uns nivells sense precedents de la mà d'una coneguda marca catalana de cerveses, quan el 2009, quin gran estiu el 2009, va arribar per quedar-se l'anunci d'Estrella, anomenat per tots, esperat any rere any per tot el país i amb un flamant i fantàstic s'ha mercat de Billy the Visions and the Dancers que encara necessitem escoltar a finals de primavera per saber refermar-nos i tenir palès que l'estiu és aquí.

0: Ai, Núria, què feies tu el 2009?
1: El 2009 no ho recordo, però sí que és veritat, Enric, una cosa que jo ja estava pensant a l'hora de fer l'entradeta. Tots tenim un estiu que recordem, que potser lliguem amb una cançó o no, però tots hi ha un estiu, no?, que se'ns queda gravat i que té la seva banda sonora, sigui més estiuenca o menys. Així aquest va ser el primer hit dels anuncis de la cervesa famosa?
0: Sí, va ser Samarcand i... És un grup que des d'aquí recomano perquè no té només aquest hit, sinó que precisament el disc on sortia aquesta cançó totes són fantàstiques, igual que els altres àlbums. Billy the Visions and the Dancers, i va molt la pena. Jo de fet, aquell estiu, curiosament...
1: Ah, això te l'ha preguntat, tu què feies?
0: Jo havia d'anar, era xiquet, tampoc molt, però havia d'anar a Formentera amb uns amics just abans que sortís l'anunci. I quan va sortir, evidentment, va ser molt... No hi vam acabar anant, però l'estiu per aquí al Vallès va ser espectacular.
1: I recordes, clar, associes aquesta música, no?, amb...
0: Home, saps aquelles coses que diuen... Sí, com les olors, no?, que et transporten a un lloc.
1: Sí.
0: Jo diré un petit plaer d'aquests ocults que quan arriba una miqueta... Igual que quan arriba la primera, em poso la primavera trompetera, sempre, de Delinqüentes, quan arriba l'estiu, abans que arribi i tinc ganes, em poso una llista de reproducció de tots els èxits d'Estrella, bueno, d'Estrella, de l'anunci, en aquest cas, i escolta, tu, fa una olor ja a crema solar, a platgeta, que, mare de Déu, santíssima.
1: Que xulo. Bé, i una altra cosa que també hauríem de dir de les cançons de l'estiu s'intensifiquen en directe. O sigui, si tu vas amb una revetlla, amb una festa major, o al concert dels Pets, no?, al concert del grup original, i sents la cançó en directe, clar, això encara ho amplifica molt més, no?
0: Ja fa una amalgama a tota la gent, amb el grup, amb l'ambient, sí, que és fantàstic. Mira, des d'aquí també reivindiquem anar a veure tots aquests grups en directe, que al cap i a la fi, i a més avui dia, en un moment de tantes plataformes, val la pena anar en directe i veure els espectacles que munten
1: que
0: tots.
1: És que, a més, sabent això, s'estan fent espectacles brutals. Brutals.
0: Increïbles.
1: Sí. Molt xulos, que combinen totes les arts escèniques, que tenen una cura fins al detall, i fins i tot els més petits, de format més petit, que és persona i guitarra.
0: I tant que sí.
1: Són superxulos, la veritat. Se cuiden molt les directes avui dia, val la pena.
0: Home, doncs no hem cutrejat gaire, Núria, no?, per ser la cançó de l'estiu.
1: Bueno, tot arribarà, perquè ara ja ho deixem en mans dels oients, i tenim uns oients molt carinyosos. Ens els estimem molt, però a veure, el cutrisme existeix. És així. Va, proposeu-nos cançons de l'estiu.
0: Va, cançons. Mira, i comentaris.
1: De fet, el report que ens porten des d'Arenys, que escoltarem a les 10, ens fa un recorregut sociològic per
0: Ostres.
1: Aquests últims 50 anys, no? Depèn de quina ha sigut la cançó de l'estiu, així érem la societat. I una mica es veu el canvi, eh?
0: Ai, la humanitat, amagarem el cap sota l'ala, ja veuràs.
1: Doncs, Enric, convidem a tothom a que ens proposi cançons de l'estiu i ens espera avui un programa molt musical, estic veient. Que acabarem cantant, una miqueta.
0: Ah, jo estic convençut que sí. No tinc cap tipus de dubte, ja veuràs que sí.
1: Vinga.
0: T'he portat bones cançons, i a més, d'enguany, eh? De sobre tècnics de so que es diuen Xavier, cosetes així, ja veurem.
1: Sí, sona, sí, que substitueixen les Marines Morenes. Tot això,
0: sí,
1: no?
0: Aquestes coses, sí, exacte.
1: Fins ara, Enric, una abraçada forta.
0: Fins ara, bon programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per connectar amb l'Obert per Vacances. Escolteu-lo a la vostra emissora de ràdio local. Vinga, va, que a part de que parla de la cançó de l'estiu, tenim altres continguts al programa.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
1: Començarem coneixent com està la situació a la xarxa de Rodalies aquesta setmana, que fa 6 mesos, mig any, de l'accident mortal de Gelida. Després us parlarem d'un projecte solidari que ens enllaça amb el poble saharaui. Marxarem de festival a l'Escala, i és que està en marxa el festival Portal Blau. També us explicarem quina tasca ingent fan els socorristes professionals a nivell de tota la costa catalana. Coneixerem la història del molí fariner d'Alcarràs, i dins l'espai de cuina prepareu-vos perquè avui un clàssic dins la cuina familiar i molt, molt fàcil, que si no el coneixeu, l'heu de fer. És un coc de iogurt. Avui en parlarem des dels fogons de Sabadell. Arrenquem programa, però ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I la primera connexió la fem amb Girona FM. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: Seguim parlant de política municipal. El PSC condiciona el vot al Cartipàs a que Cultura canviï de mans o a Imatge dimiteixi per l'error majúscul del Truffaut. Explica'ns, perquè això, el Truffaut es refereix al cinema, eh? Recordem d'on venim.
1: Al cinema Truffaut, correcte, després de tot el ball de bastons que hem tingut últimament amb el govern, també amb el cinema Truffaut, que de fet ara mateix està tancat a l'espera de canvi de mans. Els socialistes asseguren que aquest tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques perquè la derrota cultural és probablement la més gran que ha patit la ciutat. Escoltem Maxi Fuentes, regidor socialista.
2: I, per tant, creiem que, arribats a aquest punt, i potser, aprofitant aquesta crisi de govern actual, doncs és el moment oportú per o bé reestructurar el govern o bé directament demana la dimissió del rei.
1: Precisament, els socialistes han demanat a Lluc Salelles que de manera immediata obri un espai de diàleg també amb tots els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del cinema Truffaut. Recordem el projecte del cinema d'autor creat pel col·lectiu de crítics ara fa 25 anys d'aquí de Girona, també en espera de que es resolgui el recurs interposat contra l'adjudicació.
0: Més enllà d'això, us expliquem que teniu un incendi també en una nau industrial de Vilamalla. 17 dotacions dels bombers hi treballen.
1: De fet, la columna de fum i les flames van anar acompanyades també, o han anat acompanyades de diferents detonacions, ja que en el magatzem hi guardaven pintures i aerosols.
0: Déu-n'hi-do. I encara una última notícia que ens du a parlar sobre Unió de Pagesos.
1: Correcte, perquè Unió de Pagesos torna a exigir, en aquest cas, la nul·litat del Plater, del Pla Territorial de les Renovables, i en aquest cas tornar a redactar el projecte des de la casella de sortida. De fet, el sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzades i posa en risc també la sobirania alimentària del país.
0: Són notícies que ens arriben des de Girona, Girona FM. Said Esbai, moltes gràcies. Fins ara.
1: Una abraçada.
0: I des de Rubí saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Comences explicant-nos que la Llotja de Mar obrirà per primera vegada les portes al públic de manera regular.
3: Ho farà amb accés gratuït a la planta baixa de dilluns a diumenge entre les 11 del matí i les 5 de la tarda, sempre que l'activitat de l'edifici ho permeti. La seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb més de 700 anys d'història, també oferirà visites guiades per altres espais durant els períodes de menor activitat com l'estiu, el Nadal i la Setmana Santa. El president de la Cambra, Josep Santacreu, ha explicat en què consistiran les portes obertes de la Llotja de Mar, amb l'objectiu de donar a conèixer un edifici que considera força desconegut, fora del món empresarial.
4: Òbviament, obrim la Llotja amb l'ànim de que sigui ben coneguda, ho haurem de conviure amb els events que s'organitzen periòdicament, però quan no tenim un esdeveniment organitzat a dins de la casa, doncs l'obrirem a la ciutadania per l'entrada de Pla de Palau de manera gratuïta, i després, per l'edifici, que és un edifici molt gran, doncs farem visites guiades que tothom podrà contractar els dies que està previst.
3: L'accés gratuït es farà per l'entrada del Pla de Palau i quedarà condicionat als actes que aculli l'edifici, que continua funcionant com a seu corporativa de la Cambra i com a espai per a esdeveniments. Més enllà de l'accés lliure a la planta baixa, la Cambra oferia visites guiades per 16 euros que permetran recórrer altres espais de l'edifici. Segons ha explicat Santacreu, el recorregut arribarà a la primera planta i inclourà també dependències de la Reial Acadèmia de Belles Arts.
0: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, planteja regular els lloguers de comerços de barris emblemàtics.
3: Ho ha explicat Núria en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, apuntant que és el moment d'obrir el debat davant la gentrificació comercial per garantir la continuïtat d'aquests comerços i evitar-ne la pèrdua per pujades de preu. A nivell estatal planteja la necessitat de regular els lloguers comercials a través de la llei d'arrendaments urbans. També creu que cal debatre sobre el dret al tanteig comercial perquè Generalitat o Ajuntament tinguin opció de compra preferent.
0: I encara una altra notícia que ens arriba des de l'Ajuntament de Barcelona, no?, i que ens du a parlar sobre la instal·lació de peces del nou sostre de la Ronda de Dalt. On cau això?
3: Doncs mira, aquesta intervenció està ubicada entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. i generarà més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Els treballs es faran, Núria, amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron, i obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous entre la sortida 5 de la Vall d'Hebron i 6 de Vallcarca.
0: Doncs ho deixem aquí, si et sembla. Hi ha més notícies, evidentment, però fem les rondes així com a més ràpides. Paula Iglesias, moltes gràcies des de Rubí. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Perquè la propera connexió l'hem d'establir amb Lleida, UAU. Quim Gassó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Us sentíem amb el butlletí de les 9 del matí. Una malaurada notícia. Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura catalana i creador, entre d'altres, del Rovelló, aquest escriptor lleidatà, no?
5: Que deixa un llegat de més de 300 obres i una trajectòria clau en la literatura infantil i juvenil en català. Nascut a Lleida el 9 de juliol de 1923 i establert els últims anys a Balaguer, Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. L'escriptor s'havia acomiadat de la vida pública feia només 6 mesos en un acte celebrat a l'Arxiu Comarcal de la Noguera, després d'una trajectòria de més de 7 dècades dedicada a les lletres. Llicenciat en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona, va exercir de professor d'institut i també a la Universitat de Lleida, però va ser la literatura la que acabaria marcant la seva vida. Va conrear pràcticament tot els gèneres: novel·la, poesia, assaig, memòries, literatura de viatges, teatre i traducció, fins a convertir-se en un dels autors més prolífics de les lletres catalanes, amb més de 300 títols publicats. Referent indiscutible a la literatura infantil i juvenil en català, Vallverdú serà recordat sobretot per haver creat el Rovelló, el gos que des de finals dels anys 60 ha acompanyat diverses generacions de lectors. La novel·la, guardonada amb el Premi Josep Maria Folch i Torres el 1968, ha superat la trentena d'edicions, ha venut més de 75.000 exemplars, s'ha traduït a diverses llengües i fins i tot es va convertir en una sèrie de dibuixos animats. Fa tot just un any, coincidint amb els seus 102 anys, encara va presentar El retorn de Rovelló, que és la continuació d'aquell clàssic. Entre la seva extensa bibliografia també destaquen obres com En Roc Drapaire, Tres xacals a la ciutat, Un cavall contra Roma o El testament de John Silver. De forma paral·lela va desenvolupar també una intensa tasca com a traductor, acostant al català autors com Raymond Chandler, Jack London, Edgar Allan Poe, Gianni Rodari o Oscar Wilde, i va publicar llibres de viatge dedicats especialment a les Terres de Lleida.
0: Josep Vallverdú, doncs, serà recordat per tota aquesta obra tan extensa. I, per altra banda, us expliquem que la Paeria, l'Ajuntament de Lleida, licitarà la setmana vinent el projecte de Les platges de Lleida,
5: que vol convertir la llera del riu Segre en un espai de lleure, esport i activitats durant tot l'any. Les empreses interessades disposaran de 2 mesos per presentar les seves propostes i, segons ha explicat el consistori, la previsió d'adjudicar el contracte de cara a la tardor perquè el projecte ja pugui entrar en funcionament la primavera del 2027. La licitació afectarà 2 zones del riu, una parcel·la de 9.000 metres quadrats a l'entorn dels camps Elisis i una altra de prop de 4.000 a l'altura del campus universitari de Cap Pont de la UDL. La Paeria assegura que la iniciativa vol posar en valor el riu Segre, potenciar-ne l'ús ciutadà i reforçar l'atractiu turístic de la ciutat.
0: Doncs ho deixem de moment aquí. Quim Gassó, des de UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
5: Adéu, bon dia.
0: I avui, per ser dimecres, el que fem és una ullada a l'actualitat tarragonina, però concretament a les Terres de l'Ebre. Saludem el Víctor Montesino des de la Plana Ràdio. Víctor, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs sí, així fem esta actualitat setmanal, no?, des de Terres de l'Ebre.
0: Comencem amb un parell de notícies de successos.
6: Així és, perquè primer em dedico a un home de 39 anys ha ingressat a presó després de ser condemnat per atemptar contra 2 agents de la policia local d'Amposta. L'arrestat va provocar un accident de trànsit, va fugir, i quan els policies el van localitzar, els va agredir i va causar danys al vehicle policial. Per altra banda, Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos i l'ha apartat de les seues funcions mentre continua la investigació.
0: Us parlem també de camps de treball juvenils relacionats amb la Batalla de l'Ebre.
6: Sí, notícies més agradables. Una trentena de joves participen aquest estiu en aquests camps de treball per a recuperar trinxeres de la Batalla de l'Ebre a Caseres, a la Terra Alta. Les tasques, coordinades pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, permeten avançar en la recuperació d'aquests vestigis històrics amb l'objectiu de fer-los visitables. A més, el projecte també busca conscienciar els participants sobre la memòria democràtica i les conseqüències de la Guerra Civil.
0: I ara us convidem a visitar el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
6: Així és, perquè este cap de setmana ha completat el 15è anellament de polls de flamenc amb el marcatge de 400 cries. Enguany, la colònia ha comptat amb unes 1.500 parelles reproductores i prop d'un miler de polls. L'actuació, en què han participat 240 voluntaris i voluntàries, permet identificar els exemplars i fer el seguiment dels seus desplaçaments per diferents punts de la Mediterrània i el nord d'Àfrica.
0: I acabem amb dues trobades culturals i festives a Tortosa.
6: Doncs sí, una que ha acabat i una que acaba de començar. Per una banda, parlem de que l'Ajuntament impulsarà un procés de debat per estudiar un possible canvi de dates de la Festa del Renaixement que han viscut este passat cap de setmana davant l'augment de les temperatures. S'analitzaran factors com el canvi climàtic, el calendari d'altres recreacions històriques europees, l'impacte econòmic i l'opinió dels col·lectius participants. A més, ha fet un balanç molt positiu d'esta passada edició amb una ocupació mitjana del 84% als espectacles de pagament i l'èxit dels nous espais patrimonials incorporats a la programació. I Vèrtebra Dansa ha arrencat una nova etapa després de 17 anys celebrant-se a Deltebre, ara ho fa a Tortosa. És el festival internacional impulsat per Roberto Olivan i reuneix enguany 150 ballarines i ballarins d'arreu del món i incorpora per primera vegada les danses urbanes i manté una oferta formativa oberta al públic amb prop de 200 persones inscrites. La programació també inclou espectacles en diversos espais de la ciutat.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta visió per les Terres de l'Ebre des de la Plana Ràdio. Víctor Montesino, una abraçada.
6: Moltes gràcies, una abraçada.
0: I així ràpidament, per saber el que passa a Tarragona Nord, per entendre'ns, Marina Pérez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Una batuda de notícies de...
7: Doncs sí, avui que parlem de DIF, trens, rodalies, doncs de moment circulació interrompuda entre l'R13 i l'R14, entre la Plana Picamoixons i Lleida Pirineus per un robatori de coure. I també, fent referència a DIF, s'havia parlat que al litoral tarragoní de la ciutat havien de col·locar unes pantalles acústiques de 5 metres. Sembla que això no serà així. De moment ahir va haver ple a l'Ajuntament de Tarragona i tothom es va oposar en aquestes pantalles acústiques. I un últim apunt, si em deixes, Núria, i és que serà festa major a molts municipis d'aquí del Camp de Tarragona aquest cap de setmana. O sigui que si hi ha algú per aquí, pot anar a l'Espluga de Francolí, que serà festa major, pot anar també al Morell, que també serà festa major, i aquí a Tarragona tenim les festes del carrer Maria Cristina.
0: Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Fa aproximadament 6 mesos que la xarxa de Rodalies de Catalunya va patir un dels moments més crítics de la seva història. L'accident de Gelida va ser el 20 de gener, va causar la mort d'un maquinista en pràctiques quan un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció que es va desprendre a causa de les fortes pluges de la borrasca Harry. Arran d'aquest sinistre, el govern de la Generalitat va sol·licitar la suspensió total del servei de Rodalies fins que es garantís la seguretat de les vies. Mig any després, volem saber com està la xarxa de Rodalies, quan es començaran a notar les millores de les múltiples obres que s'estan fent simultàniament. I per respondre a aquestes preguntes, i més, tenim l'Albert Soler de Ràdio Rubí, acompanyat d'en Pere Macias, que és comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. Albert, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria. Doncs sí, avui passarem revista a l'estat de Rodalies amb una persona que en sap molt. En Pere Macias, després de 12 anys com a alcalde d'Olot per Convergència, va passar a conseller de la Generalitat, primer de Medi Ambient i després de Territori, que abans tothom coneixia com a Política Territorial i Obres Públiques, el PTOP. Arran d'aquesta experiència i la seva formació en enginyeria de camins, canals i ports, ha desenvolupat una carrera tècnica al voltant del món ferroviari de la mà de governs de tots els colors polítics, i ara amb la Generalitat. Molt bon dia, Pere Macias.
10: Molt bon dia.
9: Molt bon dia. Parlem d'aquesta xarxa i del que va passar ara fa 6 mesos. Actualment es torna a pagar pel servei de Rodalies perquè, teòricament, totes les línies ja tornen a funcionar, però també és cert que els retards són molt més grans que abans de l'accident de Gelida, que ja eren molts, per culpa de les moltes obres que s'estan fent, també les limitacions de velocitat, que després en parlarem i en aprofundirem, en determinats trams. L'última dada que hem trobat és que menys de la meitat dels trens, el 46%, són puntuals. Puntuals vol dir que arriben amb menys de 5 minuts de retard. Vol dir que més de la meitat arriben amb més de 5 minuts de retard. Això podem qualificar-ho de normalitat, diríem, per l'usuari?
10: No, és evident que no, fins que no s'hagi recuperat, diguem-ne, un nivell, diguem-ne, de prestació de serveis en els quals, doncs, hi hagi, primer de tot, l'absència de retards importants i, segon, un tema més important encara, que és la fiabilitat del servei. No es podrà parlar de normalitat del tot, però sí que, en canvi, i nosaltres anem fent el seguiment, diguem-ne, diari i setmanal de tots els índexs de servei de tot tipus, no? Veiem que sí que hi ha una tendència, diguem-ne, que molts d'aquests índexs van millorant, repeteixo, sense ser satisfactoris i en algun cas sent prou insatisfactoris, no? Però hi ha aquesta tendència que té una lògica, és a dir, el moment en el qual es va ordenar la suspensió del servei perquè, bueno, perquè primer es garantia la seguretat, hi havia molts punts de xarxa que tenien severes limitacions i això, doncs, s'ha anat corregint, que s'està avançant, jo crec que raonablement bé. Per tant, doncs, hi ha elements que, per exemple, funcionats, no gaire lluny d'aquí a Rubí, doncs, n'hi ha un, que el punt crític, el túnel famós, doncs, la fase crítica, la fase d'emergència està resolta, tot i que, com crec que sabeu perfectament, en aquests moments s'ha adjudicat l'obra de consolidació total de la resta del túnel, el que, diguem-ne, no presentava patologies especials, però que val la pena de deixar totalment, diguem-ne, recobert i que evitar que en el futur hi pugui tornar a passar un episodi com el que corria risc de passar-hi, no? Per tant, en qualsevol dels casos, doncs, la tendència és aquesta i nosaltres anem observant, anem empenyent, com és lògic, tant a Renfe com a DIF, que vagin fent els deures, que evidentment són molts.
9: Quins són els punts més negres, diríem, d'aquelles famoses marxes blanques que es van fer en el seu moment? Es van detectar fins a 650 punts, ara els anomenava, no?, un dels quals era aquest túnel de Rubí. Actualment, quins són els que us preocupen més o els que són més coll d'ampolla, diríem, que si se solucionen aquests, la xarxa respirarà una miqueta millor?
10: Mira, nosaltres tenim, diguem, estadístiques, però les estadístiques no menteixen, no? Nosaltres tenim tres línies, que és d'una banda la R3, la de Puigcerdà, l'altra la R4 Sud, la de Vilafranca, per entendre'ns, i l'altra la R15, especialment de Reus cap a Mura i Flix, que són les que concentren un nombre més important de limitacions temporals de velocitat, no? Per tant, hem de dir que en aquestes tres són les que ens fan patir més. A la línia, per exemple, de Vilafranca, bona part d'aquestes limitacions són vinculades a les obres del corredor mediterrani, que està previst que al llarg del mes de juliol i agost s'acabin, i, per tant, dels 19 punts que avui dia hi han, doncs nosaltres creiem que durant aquests dos mesos se'n suprimiran 13. És a dir, ara tenim, dit també en quilòmetres, tenim 35 quilòmetres on s'ha d'anar més a poc a poc del compte, no? En suprimirem d'aquests 35 pràcticament 29, no? Per tant, vol dir que aquesta línia és una de les que ens preocupa i les quals, doncs, crec que hi haurà millores. I les altres dues ja l'he dit, som R3 i R15, qui coneix una mica l'orografia del país, saben perfectament que coincideixen amb dos indrets, diguem-ne, del país d'orografia molt, molt complicada, no? La travessa entre el Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre, doncs, és complicada, i d'altra banda, doncs, no cal dir de la línia pirenaica, no? Aquests ens concentren també un número elevat de limitacions que esperem anar retirant, però aquestes, doncs, la previsió de la seva retirada de forma massiva s'allargarà una mica més. Nosaltres contem que a final d'aquest any sí que estaran aquestes dues línies ja pràcticament sense cap limitació temporal, no?
9: Uh-huh. Aquestes limitacions temporals, normalment, és aquella paraula tan tècnica que molta gent no n'és conscient, però que segurament és el gruix del problema i dels retards, no? Sobretot perquè això, no? És a dir, en trams on hi ha un cert perill es decideix passar a 30 km per hora o fins i tot a 20 o a 10 per hora per, doncs, evitar que hi hagi algun problema,
10: sí, però això... 10 és molt l'excepció, les
9: sí,
10: limitacions
9: normal, 30,
10: fan més
9: no?
10: mal són de 30. Uh-huh. Per què és això? És a dir, el tren contràriament a un cotxe, costa molt de frenar, porta molt d'inèrcia, no té un pneumàtic per agafar-se al terra i, per tant, per frenar un tren necessites una distància important. Quan hi ha qualsevol tipus de risc, de que hi ha, doncs, per exemple, un grup d'arbres que poden en un moment determinat caure a la via, etc., doncs què és el que es fa per evitar qualsevol risc d'accident? Doncs és que el conductor el fem anar a una velocitat que tingui temps de frenar si és que, desgraciadament, doncs, segons abans, com moltes vegades pot passar, doncs, de que passi el tren, doncs, baixa aquell arbre, una roca, etc etc. No? Per tant, és una mesura precautòria, però, òbviament, fa anar malament, perquè allà el tren no, potser hauria d'anar sent, no? I, per tant, doncs, li fem perdre temps. Evidentment, al moment en el qual han estat retirats aquests arbres, al moment en el qual es retiren les roques o es protegeix tota la vessant de la muntanya, doncs, llavors, es pot recuperar la velocitat. Vull dir, per exemple, que les limitacions temporals són en el món ferroviari un tema habitual. Per exemple, en aquests dies, a tots els ferrocarrils, això, per exemple, també li passa a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una companyia excel·lent a la línia d'Igualada, que aquests dies amb la calor hi ha un altre problema, i és que les vies, que estan, diguem-ne, soldades entre elles, es dilaten i fan... diguem-ne, es torcen, no? Llavors, és allò que aquelles imatges que veus una via com guerxa, no? Evidentment, això en diem tècnicament un garrot, no? Fa un garrot. Llavors, això també obliga a disminuir. Per tant, durant el període d'intenses calors, i no cal dir aquest any, doncs totes les línies ferroviàries del món que suporten elevades temperatures tenen aquest risc, n'apareixen, La setmana passada ens en van aparèixer uns quants, i, evidentment, aquests també has de fer aquesta mesura precautòria, perquè, evidentment, aquest és un fenomen que també s'ha de corregir i, òbviament, fins que no està corregit, la precaució sempre és la millor companya, no? Per tant, això que en diem LTV, limitació temporal de velocitat, vol dir que fem anar temporalment més a poc el tren fins que hàgim arreglat el motiu d'això, no? En aquest moment, per donar-vos les estadístiques d'avui, a la xarxa en tenim 148, bé, esperem que entre el que dies que aquest juliol i l'agost, doncs quedarem a poc més de 100, és a dir, que haurem pràcticament anat al llindar que teníem el mes de gener, com va produir-se allò. Per què? Perquè a la xarxa hi ha unes quantes limitacions de velocitat, com pot passar a qualsevol carrer de qualsevol municipi quan es fan obres, que també es limita la velocitat. Per tant, com que tenim moltes obres a la xarxa, hi ha moltes d'aquestes limitacions que no són degudes a cap patologia, sinó que són degudes a que hi ha obres i quan hi ha obres s'ha d'anar més a poc, no? Llavors aquests es treuen al moment on s'acaben les obres, no? Per exemple, estem fent el soterrament de Sant Feliu, evidentment els trens quan s'acosten Sant Feliu de Llobregat, que a més hi ha un via única, doncs han de tenir una limitació de velocitat que no desapareixerà fins al dia que, diguem-ne, estigui acabada aquesta obra. I el mateix passa amb tantes i tantes obres que hi ha a la xarxa. Jo vull també recordar que a data d'avui tenim més de 150 obres de diferent tamany, no unes de molt grans com la Sagrera, altres de més petites, a la xarxa ferroviària catalana, i, evidentment, en moltes d'aquestes són necessàries també limitacions temporals de velocitat.
9: Li faig ja la darrera pregunta. El seu càrrec actual és el comissionat de la Generalitat per al traspàs integral de Rodalies. En quin punt ens trobem? Crec que el primer pas era la R1. No sé en quins terminis estem treballant per aquest traspàs.
10: Bé, estem discutint en aquests moments el contingut econòmic del traspàs, per entendre'ns. Estem discutint els diners que ens passarà l'Estat perquè la Generalitat es pugui fer càrrec de la línia. Estem en aquesta fase de discussió econòmica que esperem resoldre aviat i jo penso que a la tardor doncs, pugui ja fer-se efectiu aquest traspàs. Hem resolt ja uns problemes tècnics i jurídics que hi havien i ara estem doncs, a l'espera d'aquesta negociació final que òbviament, doncs, comporta per la Generalitat el fet de que quan et traspassin alguna cosa, si no te la traspassen en bon estat, et traspassin els diners necessaris per arreglar-ho, no? I la discussió, com tothom es pot imaginar, és aquesta, no? Nosaltres creiem que això ha de venir acompanyat d'una dotació econòmica suficient per posar la línia al dia, perquè si no seria com agafar una línia, agafar una infraestructura sense ser capaços de posar-la en bon estat, que és el que pretén aquests traspassos, no? Jo voldria acabar dient que nosaltres creiem que el ferrocarril de proximitat, les rodalies o regionals, com millor estan gestionats des de casa. Per tant, la Generalitat està fent un esforç per aconseguir tots els traspassos possibles. Com més coses depenguin de la Generalitat, millor anirem. Millor anirem. La Generalitat, òbviament, com tothom es pot equivocar, però té un avantatge, no? És a dir, com l'Ajuntament de Rubí, no? Que si no ho fa bé, doncs els veïns saben on, fins i tot saben qui és l'alcalde i quan va a ballar sardanes, és que balla, no? I quan li poden anar, a dir, senyor alcalde, això no va prou bé, no? És a dir, el fet de la proximitat permet, diguem-ne, que molts serveis d'aquests qualificats de proximitat, i Rodalies, el seu nom ja ho diu, doncs el normal, i a tot el món es va fent així, no siguin gestionats des de 600 quilòmetres on no saben ni on té Rubí, sinó, bueno, ara sí que ho saben, no? Però ho han d'estar gestionats des de casa, que sí que sabem on és el Rubí i sabem que hi ha un túnel i, oh, però si no hi ha cap muntanya aquí. Doncs sí, però estem travessant una zona, diguem-ne, que es diu Vallès, que està densament poblat i que, com es va fer una línia, es va fer intentant evitar aquests nuclis. No? Tot això, que diem la gent del país sap, doncs a 600 quilòmetres no se sap. Per tant, aquest és, penso, un motiu que tothom pot entendre fàcilment, pel qual és imprescindible que, com més aviat millor i en major grau, les infraestructures ferroviàries passin a ser gestionades pel govern català.
9: Molt bé. Veurem si Adif s'hi posa bé en aquest cas, que ja sabem que és l'obstacle principal. Moltíssimes gràcies, Pere Macias, per atendre'ns aquest matí i posar una mica en quin punt estem en aquestes rodalies després de 6 mesos de l'accident de Gelida. Moltíssimes gràcies.
10: Molt bon dia.
9: Adéu, molt bon dia.
0: I moltes gràcies també, Albert Soler, des de Ràdio Rubí. Una abraçada, company.
9: Adéu-siau.

0: Doncs abans de tancar aquesta hora tenim prevista una entrevista en directe també amb Ràdio L'Escala, perquè allà s'està celebrant el festival Portal Blau. És una cita indiscutible dels estius i en volem parlar amb el seu director. Des del maig i fins a l'octubre, és un festival de llarga durada que us el volem presentar si és que no el coneixeu ja i que també té el seu punt àlgid, diríem, durant l'estiu. Com dèiem, fem parada a L'Escala per conèixer un dels festivals més importants, més eclèctics, a més de la Costa Brava. El festival és el Portal Blau. Enguany arriba la 19a edició. I ara mateix es troba el seu equador aquest cap de setmana. Concretament, hi ha dues propostes molt xules i, a més, gratuïtes a la Riba. Anem fins a L'Escala. Allà ens acompanya Ona Vilà, la companya de Ràdio L'Escala. Ona, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui volem parlar del festival Portal Blau, que, com deies, ja està el seu educador. La setmana passada va tancar els concerts de petit format i ara encara la recta final dels concerts amb els de gran format. Però el Portal Blau no és només un festival musical, sinó que incorpora moltes disciplines i perspectives. I per parlar de tot això ens acompanya el seu director, com deies, en Miquel Fernández. Miquel, bon dia.
0: Sembla que tenim problemes per escoltar directament. No escoltem el Miquel Fernández. On ens escoltes tu, en tot cas, eh?
1: Jo sí, jo ho sento.
0: Doncs teniu el Miquel amb vosaltres aquí? El teniu el... No, no, no sentim el,
1: no,
0: no sentim el Miquel, eh?
1: En Miquel entrava per telèfon, en principi.
0: Molt bé. Doncs, escolta, fem una petita parada. Mira, mentre intentem contactar amb el Miquel, que sembla que tenim algun problema telefònic, mentre contactem amb el Miquel, explica'ns tu quina és la tradició o què té d'especial aquest festival Portal Blau per vosaltres, per L'Escala, perquè el que primer crida l'atenció és que és un festival que dura molt, des del maig i fins a l'octubre.
1: Exacte, és un festival que dura molt des del maig fins a l'octubre i és això, és el que dèiem, un festival molt eclèctic que té propostes molt diferents i això fa que pugui connectar amb molta gent diferent, amb molts públics

0: diu Mirades Blaves, que és un cicle que fa pensar, fa reflexionar sobre diferents temes, i participen filòlegs, i participen investigadors que tenen diferents visions i diferents propostes per enriquir una mica més aquest festival que té aquesta identitat mediterrània, també.
1: Molt bé. Doncs mira, ara sí que tenim el Miquel Fernández al telèfon, per disculpeu l'embolic tècnic que ens hem fet. El saludem. Miquel Fernández, director del Festival Portal Blau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Aquí amb la companya de ràdio L'Escala, Ona Vila.
0: Sí, bon dia, Miquel.
2: Bon dia, com estem?
0: A veure, Miquel, per començar, dèiem ara abans amb la Núria que el festival està una mica al seu equador. Quin balanç feu d'una mica d'aquesta primera meitat?
2: No, la veritat és que estem molt, molt satisfets de com ha respost el públic a la majoria d'activitats i concerts i obres programades. Pràcticament hem tingut exaurides totes les localitats, la major part de les activitats i concerts, com deia, i la veritat és que molt contents de com està, doncs, el públic comprant i venint a tot el que programem.
0: Heu tancat ja els concerts de petit format i ara comencen una mica els de gran format, no? Els escenaris de la Mar d'Embenassa i el Fòrum Romà d'Empúries. Explica'ns una mica quins tenim aquest estiu.
2: Sí, tenim la sort de que a l'Escala i a Empúries hi ha diferents espais on nosaltres acabem programant en funció també de l'artista, no? Tenim espais de petit format per a artistes emergents, que, com saps, és un dels atractius del festival, que ens agrada impulsar carreres de nous artistes que estan començant i posar-los al mateix nivell que artistes ja consolidats i que porten una llarga trajectòria. Llavors, aquesta combinació entre els espais espectaculars que tenim a l'Escala, espais històrics com el Folí de la Sal, el Jardí Clos del Pastor, que és la casa on vivia l'escriptor Catherine Albert, o altres espais de gran naturalesa, no? Com pot ser la Mar d'Embenassa, que és un espai únic que convida tothom a que s'apropi per veure'l perquè és magnífic, o el Fòrum Romà d'Empúries, que, bueno, té un exercici que tenim a la península Ibèrica, que té un jaciment arqueològic grec i romà, no? Per tant, són espais inigualables que, per sort, podem gaudir a l'Escala i Empúries i podem programar artistes allà.
0: I un dels espais aquest és la Riba, sí, on aquest cap de setmana tenim dues propostes gratuïtes. Un és un espectacle de dansa i un és un...
2: Hola.
1: Ens hem quedat sols.
2: Ara, m'escolteu?
1: A tu sí que t'escoltem. A tu sí que t'escoltem, sembla que hem perdut l'Ona. En tot cas, estàveu a punt de parlar de les propostes d'aquest cap de setmana.
2: Sí. Aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte, tenim dues propostes a un espai que és la Riba, que és un espai gratuït, perquè pot anar qualsevol persona sense haver de pagar. I tenim un espectacle de dansa, en aquest cas de la companyia de la ballarina Laia Santanach. Aquest serà el divendres a les 8. I el dissabte tindrem la Gregotecno. És un espectacle que fusiona, doncs, cant gregorià amb música electrònica. És un espectacle que està funcionant molt bé, la veritat, i això serà el dissabte a les 9.
1: Molt eclèctic, doncs, no? No només en quant a espectacles, sinó dintre mateix dels espectacles. El que busqueu justament és això, que sigui ben variat, oi?
2: Sí, exacte. Al final, el Festival Portal Blau és una miqueta diferent a la resta de festivals que es programen aquest estiu, no? Perquè és un festival que no només hi ha música, també tenim altres arts escèniques, com pot ser, doncs, la dansa, en aquest cas, amb l'artista proposta de la companyia de la Laia Santanach, tenim fotografia, tenim teatre, tenim aquestes conferències, com de dèieu, que és el cicle de conferències Mirades Blaves, on portem experts de diferents matèries per parlar de diferents temes que són d'actualitat, no? Com pot ser, doncs, conflicte del Pròxim Orient, com pot ser la intel·ligència artificial, o temes de salut, no? Com tenim una conferència sobre lectura i també vam tenir una sobre feminisme. Al final, temes que estan en plena actualitat, doncs volem reflexionar, portar experts, parlar i conversar.
1: Parlàvem, Ona, i hem recuperat la connexió amb l'Ona de la Ràdio L'Escala, parlàvem d'això de lo eclèctic i variat que és aquest festival, que fins i tot inclou aquest cicle de conferències.
0: Exacte, i com deies al principi, Miquel, és un festival on doneu molt d'espai al talent emergent. Precisament aquest any heu incorporat l'Espai Proa. Explica'ns una mica de què va aquest projecte.
2: Bueno, ja portem molts anys, no?, on el festival tenim una sèrie de valors, i un d'ells és l'aposta pel talent emergent, no? Volem

0: que els artistes, una de les coses que ens expliquen és que els costa molt començar els inicis d'aquesta carrera i, per tant, ens agrada doncs, poder donar aquesta primera oportunitat a molts artistes que estan començant el seu treball discogràfic, que estan les seves propostes, però que no acaben d'haver-se reflectit en el que seria l'escena artística, no? Perquè no tenen aquest moment per poder presentar en públic els seus treballs. I, per tant, doncs, des de fa molts anys fem nosaltres sense el festival com una de les nostres identitats. No? També és cert que el nostre festival és paritari i sempre tenim una programació paritària i intentem això, no? que poder donar oportunitats a tothom.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, el vostre lema d'aquest any és que el festival és radicalment humà. A què fa referència?
0: Doncs, bueno, perquè seguint amb la línia del que deien, no? Al final, en el nostre festival té una sèrie de valors que conformen aquesta frase, no? Aquest eslògan. Al final és un festival radicalment humà perquè tractem diferents temàtiques des del cicle de les blaves, des de la igualtat, des de l'ecologisme. No? Tenim unes sensibilitats que al final són els valors que nosaltres com a promotors i com a empresa, no? També ens agrada transmetre i, per tant, ho reflectim en la programació del que fem.
1: I en aquest fil de tota aquesta diversitat d'activitats que feu, a més dels concerts, aquest any heu engegat una nova iniciativa, que és el podcast El Fil Invisible. D'on surt aquesta nova proposta?
0: Doncs tenim un col·laborador, que és el Sergi Marín, que ens va plantejar aquesta proposta i al final doncs hem portat a terme. No? Al final són aquestes propostes que nosaltres tenim al voltant del festival i doncs ens ha agradat poder desenvolupar aquesta iniciativa. Al final són diferents converses amb diferents persones sobre el que seria el festival i experiències del festival i com formar el festival. És molt interessant. I al final el Sergi, que és un company nostre de ràdio que fa molts anys, doncs ens ho va proposar i ens sembla magnífica la idea.
1: Mm-hmm. I, per exemple, quins temes heu tractat en aquest podcast?
0: Doncs mira, tant com tot el que seria té a veure amb el festival, no? Des de la programació, com programem, per què escollim aquests artistes, com es munta el festival, vull dir, tenim diferents tipus d'episodis on expliquem una miqueta tot el que seria el Festival Portal Blau, no? Els valors, etc. Jo crec que és molt interessant i convidem a tothom a que l'escolti, participi i el senti ser seu.
1: Mm-hmm. Perquè a més hi han participat alguns dels artistes, no? que actuen aquest any al festival.
0: Sí, hem tingut diferents també artistes on expliquen les seves propostes artístiques. Al final és un reflex del que és el festival, no? Des de tots els àmbits. I òbviament doncs, un d'ells també han sigut artistes que hi han pogut participar o han volgut participar.
1: Mm-hmm. En aquesta època en què els festivals són la tònica, no? Què creieu que diferencia el Festival Portal Blau dels altres que podem trobar a la Costa Brava?
0: Doncs mira, un dels trets diferenciadors, com dèiem abans, és aquest, no? Que el Festival Portal Blau posem en el mateix valor artistes que estan començant la seva carrera amb artistes consolidats, també els valors propis del festival, que no és només un festival de música, sinó és un festival multidisciplinar, on tenim música, però també tenim dansa, teatre, poesia, les conferències Mirades Blaves, o inclús les fotografies, no? L'exposició fotogràfica de Netfoto, que forma part també del festival. I després també doncs, els valors implícits dintre del festival que a nosaltres doncs, ens agrada explicar i ens agrada presentar, no? És un festival solidari, un festival que apostem, també treballem en xarxa amb altres entitats del territori i som un festival paritari.
1: Mm-hmm. Doncs, Miquel, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances. Espero que vagi molt bé aquest tram final del Festival Portal Blau.
2: Iona Vilà, de Ràdio L'Escala, moltíssimes gràcies també, companya.
0: Moltes gràcies a vosaltres per explicar.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Hola, molt bon dia. Comencem la informació meteorològica parlant de novetats en el temps que ens arribaran aquest cap de setmana de la mà d'una pertorbació que ens portarà xàfecs i tempestes entre la recta final del dissabte i la matinada del diumenge, sobretot la primera meitat del diumenge. Ja tindrem temps de parlar-ne, però sembla que podríem tenir algunes precipitacions destacables i també un descens de la temperatura. Una flor d'estiu perquè després tornarà la calor intensa, i sembla que el mes d'agost vol començar també amb una calorada important. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, els tres pròxims dies, tot continuarà igual. Estabilitat, sol i calor. Avui amb temperatures que baixen una miqueta, però que continuaran realment per damunt dels 30 graus o al voltant dels 30 graus a tota la comarca pel que fa a les màximes. Vents fluixos, aquesta tarda de mar cap a terra, del sud-est, situació marítima tranquil·la. Aquest matí predominarà el vent de gregal del nord-est. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs més o menys igual, una nova jornada marcada per les temperatures semblants a les d'avui, tant màximes com mínimes. Novament els vents fluixos durant tota la jornada i, per tant, la situació marítima tranquil·la. Divendres, 3/4 del mateix. De moment de canvis, a curt termini no n'hi haurà. Continuarem amb aquesta situació plenament estiuenca i amb una calor més o menys moderada, mentre que dissabte és quan s'inicia el canvi de temps. De fet, les màximes ja baixaran dissabte de forma clara, podríem dir, es notarà el descens de temperatura, i, com dèiem, de cara a la recta final del dia, però sobretot la matinada del diumenge és quan ens passa aquest embussament d'aire fred, força destacable pel que és l'època de l'any i per la calor que ha fet, i això podria originar doncs xàfecs i tempestes localment d'una certa intensitat. Fins i tot algun fenomen violent, algun esclafit, algun cap de fibló, no el descartaríem durant la matinada del diumenge. Diumenge, per tant, començaria amb precipitacions, però a mesura que avanci el dia el temps hauria d'anar millorant. I dilluns començarem la nova setmana amb un temps en principi estable i sense pluges, amb unes temperatures que iniciarien un lleuger ascens que aniria més al llarg de la setmana. Però, com ja hem dit, de moment, situació que els tres pròxims dies continuarà sense canvis, però de cara al cap de setmana sí que hi haurà variacions destacables en el temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Verdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control dedicant-li unes paraules.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El tècnic jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia i evidentíssimament per mi sí que és ja la supergran cançó de l'estiu.
0: El Xavi, el Xavi que triomfa, que lo peta.
1: Home, sí. És que a més, està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
0: Sí.
1: Qualitat a nivell musical, de lletrista, etc. Em refereixo?
0: La Ludwig Band, no?
1: Exacte,
0: gran descoberta.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Correcte,
0: molt bé.
1: Correcte.
0: Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé. No sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure.
1: No sé, mira, la primera no la posarem perquè és la cançó que veu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
0: Anna. Oi, Anna, una abraçada.
1: Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veuré, ja. M'han cridat burra.

0: La coneixies?
1: No, gens, jo. No. Gens. Doncs tu sí o què?
0: Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardeu junt amb la xarxa, i la veritat està fent coses molt interessants, i es va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna, i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de la Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de llançar, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
1: Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí. Sé que és veritat, eh? Sí?
0: Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.

0: seria de principi de festa.
1: De principi, sí. Mm-hmm. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà fent un, amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.

0: Sí, sí.
1: Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, cançons d'estiu de final, perquè és cert, totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
0: No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, també. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé. Cada estiu té el seu, i té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
1: Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella. Que sí, Caribe Mix 2001.
0: Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil, hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, de Spotify, de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes festes de DJ.
1: Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de Festa Major aixecada,
0: Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
1: Portaré alguna friqui al final.
0: Potser. Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
1: A reveure.
0: Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu al llarg d'aquests darrers 50 anys.
2: Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins avui.

anys 60, l'estiu sonava a Guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents... Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble.

La música era humana, directa, sense artificis i, sobretot, era col·lectiva. La cançó de l'estiu no la decidia ningú. De fet, la feia la gent.

0: quantes coses barreria.
1: Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70, la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Marí.

A la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodance, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma.

Cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup. L'estiu es fa internacional, l'estiu es fa viral, i això que l'internet encara...

I als 2000 el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple...

Tot i que aquí ho vivim, amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix.

tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...

I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.

així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.

0: Ai, amb sonorites de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent, des de Ràdio Arenys. Moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant i la propera connexió serà en directe i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes a l'estiu.
1: Obert per vacances.
0: Fa calor, moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ets a la piscina.
2: Som a la piscina.
0: Sí, eh?
2: Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
0: De moment.
2: De moment.
0: Espera't,
2: de
0: que moment. El micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que
2: mira,
0: espera't una miqueta.
2: Provar,
0: Sí, provem-ho, va. A final d'estiu, va, que si així es trenca això. Alguna cosa, no fem els despistats, no passa res.
2: Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem perquè obren d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Profesionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
3: Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de, és un treball d'estiu, qualsevol persona val i qualsevol, hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme, la professió, fem una formació com reglamentada i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC i, a canvi, els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot, que tot, no es pot basar tot en el preu, perquè si ens basem només en el preu, sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya, tot el tema del ROPEC no existeix.
2: Què és el ROPEC?
3: El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Uh-huh. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats correctament, no com, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui,
2: clar, la cosa canvia.
3: La cosa canvia.
2: Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
3: Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina se la fa seva. s'integra amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva funció ajuda a que no hi hagi accidents i sobretot sap que a final de mes doncs, cobrarà el que li toca, no? Perquè estem parlant que són 3 mesos i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista, no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. Mm-hmm. O sigui, socorristes amb titulació homologada i amb ropa. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment. Però nosaltres, la nostra filosofia... De fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat, a no la quantitat.
2: És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió no, que vosaltres heu pres?
3: És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades, a veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades... nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines perquè sabíem que l'única manera d'aconseguir-la era rebentant els preus.
2: On rebenta preus una empresa que vol retallar?
3: Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap...
2: Preu hora.
3: Llavors, què passa? Partint d'un preu hora X, què fan les empreses? Doncs anar tirant avall, està clar, no? I ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut. I hem vist, clar, si te presentes una licitació, pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat. I realment ens sorprenem del preu hora, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia, és impossible pagar amb aquell preu hora. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
2: De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
3: Sí, sí. Nosaltres ens hem trobat... ens van trobar amb un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el vam veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer mentre... Perquè ja, amb una licitació hi ha un procés. Fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix. Bueno, hi ha tot un procés. I mentrestant, per cobrir això, doncs vam tindre que fer un contracte menor d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte. Bueno, és el que he dit de l'intrusisme i el que tot es vagi a preu hora. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on nosaltres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu hora i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguéssim visitant totes les piscines i així poder detectar doncs, errors o mancances.
2: Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
4: Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista a un socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infeliçment aquest noi té tota la titulació, però veiem que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que formi part de l'estiu, de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar, a vegades diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats, en un estiu és perquè no ha fet una prevenció bona.
2: Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
4: Bé, és quasi el 100% és prevenció. És quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat. Per això hem de saltar l'aigua. Quan un socorrista salta l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
2: I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
0: Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula. És xula i sí. I així tots...
2: No, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla, eh? Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salamó.
0: Això sí que no m'ho esperava. I és xula?
2: Ah, veus? Home, i tant! Què he de dir jo?
0: No.
2: És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu? Que una piscina d'unes característiques normal, eh, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
4: Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Alberio, a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu. Mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja és una mica més complicada, hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segons la piscina que vagi a treballar.
2: Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? O, ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
3: Sí, nosaltres el que els hi transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, et deixaràs de vigilar a la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, eh? De tot arreu. És, anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina, i és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
5: I s'acaba l'estiu.
3: El típic al mig de la piscina, anem a fer castells, vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
2: mar,
3: tots dos.
2: Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
0: No, ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta aprensió aquestes coses, eh? De trencar-se caps
2: doncs,
0: i ossos.
2: Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar, i això segur que ho hem fet tots com tocaria.
0: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
2: I tant.
0: Gràcies, companys.
2: Diego, Albert, gràcies.
3: Moltes gràcies.
5: Gràcies, bon dia i bon estiu.
0: Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, eh? Perquè m'han
2: no,
0: dit
2: clar.
0: Que tu mai vas amb pantalons curts, eh, Albert? Ai, Eduard.
2: Qui t'ho ha dit, això?
0: No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no va amb pantalons... O no porta,
2: és
0: o porta banyador o no es banya.
2: No, sí? no, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
0: M'ho han xivat, aquí se sap tot.
2: Ai.
0: Ara pateixes, eh?
2: Em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
0: No.
2: No?
6: No. Ah. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
2: Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja m'ho explicarà.
6: Vinga, refresca't. Deus estar tot vermell. Refresca't, refresca't a la piscina.
2: Això Eduard, farem.
6: Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
2: Que vagi bé, a reveure.
6: Gràcies. Ai, ja es disculpareu aquests momentets que tenim, així de distància. Mira, fa gràcia, estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols, a Tarragona Ràdio, evidentment, contem amb l'ajut de Ràdio 70, emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emunt. Emunt ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo, visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
7: Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladés, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, en recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
8: El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant, ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta, doncs, d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats, del senyoriu d'Alfarràs. En concret, es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
7: I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
8: Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nous rodes, ho sabem perquè encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
7: Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
8: A partir del segle XVI, També s'incorpora un molí del batan, és a dir, un molí draper, per fer teixit.
7: I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
8: A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la mòlta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat amb planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
7: És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i, posteriorment, també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
8: El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
7: Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
9: Dic la veritat, potser m'enganyen, no la vull enganyar, però va anar de molt justet, amb un mes i mig, si no haguéssim fet l'actuació, que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor, va dir que, bueno, que estava molt malament.
7: La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el següent pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume, a banda de l'activitat pesquera, ja que, pel terme municipal, hi passa el riu Noguera Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
9: La idea era passar al poble de que pogut tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguem fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue, volem fer un plan albergue, té molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
7: Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
9: La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
7: Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
6: El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, aquestes hores, 2 hores, anem travessant tot el país.
0: A Sabadell us proposarem un espai de cuina. Avui descobrirem unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar. Els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt. Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines d'Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
10: Hola.
0: I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
10: Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu ja saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
0: Sí, al final no sabem si és pel tema... Bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem... Potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
10: Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades i allà on la porto sempre em diuen però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
0: Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
10: Ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim. I bé...
0: Però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
10: La meva mare, sí, sí. Ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí, la veritat, però sé que a casa ella la feia. Per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
0: Llavors, tema ingredients, què porta?
10: Tema ingredients. Porta 3 ous, sencers, tot. Es poses en un bol.
0: Amb la clara i la llema, no?
10: Sí.
0: No, la clara
10: i el rovell.
0: I el rovell, això.
10: Correcte. Ho poses allà, en un bol, i aleshores agafes un iogurt. Si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no, és igual. Després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors, poses el iogurt dins del bol i amb la mida d'aquell iogurt has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
0: Farina normal, no?
10: Farina normal, sí. La blanca, la de tota la vida. 2 de sucre. Sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que li posa una miqueta menys perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre li poso 2. I després una i mitja més d'oli. D'oli normal.
0: El de cuinar, no?, per exemple.
10: Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
0: Que això és opcional, no?, per si li vols com donar un toc així a llimonat.
10: Correcte.
0: Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
10: Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho bats tot bé,
0: sí, que no sí, quedi tot dissolt.
10: Ningú grumoll, exacte. I després ja tens el forn precalentat a 180 graus, 200, i crec que són uns 35 minuts.
0: Llavors. Això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no? A Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra casa que tenim és menys temps, perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora, punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o
10: humit.
0: Si ja està...
10: Sí, si surt humit a l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan ja l'he tractat el forn i refreda una miqueta, i poso sucre glaç aquest que és el sucre gran.

0: recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona i que anirà passant de generació en generació, perquè la meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare. Nosaltres ho hem après d'ella i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem, i jo bàsicament, bueno, jo li vaig ensenyant a tothom, perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc em pregunten la recepta, i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
1: Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, eh? Ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
0: Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar, i per la pròxima recepta que feu a casa, la feu i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
1: Pues a vosaltres, que us vagi bé i que agafeu i la proveu.
2: L'Ada Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més, és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: No. Lídia. Lídia.
3: Hola, bon dia.
2: Et dic que no.
3: Ah, perdó, perdó. Dic, ai, a veure si ja l'haurem liat.
2: No, no, no, que va, que va. No, que no és el títol de la primera proposta que ens portes avui. Perdona, eh?
3: És que jo ja m'ha fet uns insults.
2: Perdona, Lídia. Va, va, va, posem-ho, fem-ho bé, fem-ho bé. No, un espectacle de dansa contemporània.
3: Correcte, sí, sí. Ens canta la porta de la companyia La Venidera. I s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent, que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu, i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
2: Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
3: Correcte. Avui el CaixaForum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils, amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que, amb l'ajuda del seu millor amic, intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I, bueno, podem escoltar un momentet el tràiler, que ha estat subtitulat en català, vull dir, doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
4: Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
5: Sí!
4: Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Arissó. El món és immens per un arissó tan...
3: Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda, i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
2: Molt bé, cinema d'animació, doncs, a CaixaForum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos CaixaForums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
3: Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarragonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarragonina ha acabat en la programació del Solfejant.
6: Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar, i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival, perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim, molt entre el públic i l'artista, i pensàvem que encaixava molt bé. Aleshores, doncs, bé, poder tenir una tarragonina, no? En aquest cas, en el nostre festival, i esperem que se senti superben acollida, que segur que sí.
3: Doncs bé, l'Anna Dibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
2: Doncs sí, l'Anna Dibori, que darrerament està més reflexiva que mai. Li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament del

0: la carrera, però ara se'ns, ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de l'Anna d'Ivori són molt cuidats, fins a intimistes, no? Però detallistes. Molt bé.
1: Són molt macos.
0: Ah, que sí? Sabem de què parlem, no, Lídia?
1: Sí, sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que l'Anna d'Ivori és una joia i que val molt la pena.
0: Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
0: Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, i més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis, doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
2: Tu vols coses friquis?
0: El que tu vulguis, sí, sí, sí, sí.
2: Perquè prepara't pel que et porto, eh? Alerta. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat encara que no són lletres assertives. Papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, ven a mi. Recordem papi, aquesta, Núria?
0: Papi, papi, papi, perreo total.
2: Sí, sí, sí. Em porto una altra que, de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. Què? Sí o no?
0: M'encanta, m'encanta.
2: Home, és superfort.
0: És superfort.
2: Mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
0: Ai, t'ho busco, t'ho busco.
2: Sí, sí, 2000 i poc. Espectacular, eh, aquesta cançó.
0: Sí, sí.
2: Teatre va ser la idea original.
0: Sí?
2: Sí, sí, això ho buscant no ho sabia i...
0: Sí, mira, 98 la cantava Hosmer amb el seu tanga estupendo i la seva barretina.
2: Aquí està, 10 anyets que tenia jo, Verge Santa. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí. M'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista, que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font. Són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font. Té moltes cançons d'estiu, alternatives, sí. I no n'he pogut portar cap.
0: Jo tenia en ment, o posava la de Mucho Mejor, estiu. O posava el Fa Calor. Home. Dels Antònia Font, que també és un...
2: Home, home, xula, home, xula. I tant que sí. O sigui, estava buscant, però estava a mig minut i no em donava temps.
0: Clar, ja teníem temps.
2: Escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
0: Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
2: Doncs, mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la. No us la porto en directe, aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Us sorprendrà aquesta descoberta.
0: Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà, mireu xarxes. Aquest també és primera xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies,
2: exacte,
0: Enric.
2: Exacte.
0: Ai, adéu.
2: Adéu.
0: Tanquem l'Obert per Vacances. Demà hi tornarem a les 9.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
7: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
2: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i creu Sant Jordi.
1: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Pica Moixons i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i en aquests moments hi queden treballant 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Media. Informació.
4: Dimecres 15 de juliol a Mataró es va presentar l'ampliació del Tecnocampus per mitjà d'un nou edifici de 13.000 metres quadrats en un acte en presència de l'Ajuntament i la Generalitat, que durant l'acte va anunciar que hi ajudarà amb 2 milions d'euros. I era la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que a banda d'anunciar aquesta col·laboració en el finançament, que se sumarà als 18 milions d'euros que el Tecnocampus ha demanat amb un crèdit al BBVA, va parlar en l'acte de la voluntat de la Generalitat de reforçar lligams amb aquesta institució adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Recordem que el nou edifici, que s'ubicarà entre els carrers Narcís Monturiol i Arenys, haurà d'estar enllestit l'any 2029 i suposarà un increment de la infraestructura actual del Tecnocampus d'un 25%. Hi haurà un aulari obert per a formació professional amb noves famílies formatives, espais de simulació, laboratoris i una petita residència per a estudiants i per a professorat i intercanvis. També tindrà un auditori de mida mitjana i nous espais d'aparcament.
3: Premià Media. Informació.
5: Premià Media. 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià.
7: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app. Estàs escoltant?

0: El Parc del Palmar tornarà a ser l'epicentre de la música en directe el pròxim 26 de setembre amb la celebració de la 15a edició del Gafa Rock, un festival ja consolidat al calendari cultural de Premià de Mar i del Maresme. I després de la festa de presentació que es va fer el passat 18 de juliol a Barcelona, avui volem conèixer tots els detalls o els que ens vulguin explicar d'aquesta edició tan especial, i per això ens acompanya en Jordi Gaia, que és un dels organitzadors del festival. Benvingut, Jordi, com estàs?
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per fer una mica de context, per qui ens estigui veient o escoltant, com podem explicar què és el Gafa Rock?
1: Val, doncs el Gafa Rock és una iniciativa que va començar, clar, no són 15 anys, són 15 més un, perquè vam passar una pandèmia. Mm-hmm. Va ser una iniciativa que va començar per part de l'Alfonso, que també és el que s'ha encarregat de la part del festivalín, a la Festa Major. I res, bàsicament el que es pretenia és una plataforma per grups novells que comencen, que necessiten, que no tenen un escenari on poder donar-se a conèixer.
0: Mm-hmm. Parlàvem d'aquesta 15a edició, d'aquests 15 anys més 1. Com ha arribat a consolidar-se el Gafa Rock per quedar-s'hi a Premià de Mar i al Maresme?
1: Doncs a base d'esforç, d'entrega i de passió, perquè tota la gent que està, que forma part d'aquest projecte, doncs així és voluntària i ho fa perquè li surt de l'ànima.
0: Mm-hmm. Per tant, parteix o té com a base la voluntat de la gent de participar gairebé altruistament, no? Perquè això tingui una continuïtat amb el pas del temps, no?
1: Correcte. Tu pensa que això portem doncs, un any preparant aquesta edició, igual que totes. Quan acaba una edició ja ens posem amb la següent. Clar, tot això suposa una sèrie d'hores, de reunions, de decisions, doncs, que s'han de prendre i que és una feina que s'arrossega durant tot o gran part de l'any.
0: Mm-hmm. Parlem d'aquesta 15a edició, entenc, i a més la festa aquesta prèvia que veu fer ja ens explica que serà especial per diferents motius, no?
1: Clar, home, el que volíem donar, fer un remarcar-ho seria aquesta 15a edició, perquè estem molt contents d'haver arribat fins a aquests 15 anys. I, per exemple, vam aprofitar la primera edició, és que va ser com una prèvia el que vam fer a Barcelona. Vam portar una miqueta de premià a Barcelona. La idea era agafar un grup que ja havia passat amb un grup que no hi ha passat. I ens va agradar molt, vam fer sold out i creiem que repetirem.
0: Molt bé.
1: És com una prèvia.
0: Molt bé, és a dir, que potser aquesta festa que heu fet de portar premi a Barcelona pot ser també l'inici d'alguna altra cosa, no?
1: Correcte, esperem que sigui així. Sí, sí.
0: Em deies fora de micro que no serà l'única cosa que potser sorteix o que surt derivada d'aquest Gafa Rock. M'explicaves que també voleu constituir-vos com a entitat, no? Més enllà del festival que ja feu anualment.
1: Sí, diguem que aquest petit projecte ha anat creixent, ara estem en un moment molt dolç, que hem crescut, ens hem... La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme. Mica en mica, i anar podem fer des de concerts, dinars, presentacions de llibres, també tenim la idea d'un petit festival de documental. Vull dir que sigui el Gafa Rock, que sigui un paraigües per poder gestionar altres activitats per donar una miqueta de vida a nivell cultural a la Maresme.
0: Molt bé, Jordi, parlàvem abans de que més enllà del Gafa Rock participes en moltes altres mogudes. Com podríem explicar o com podríem descriure ara mateix el panorama musical i cultural de la nostra comarca? Creus que està en un moment tan dolç com està el Gafa Rock? O podria anar millor?
1: Jo crec que està en un moment molt dolç. Per sort vivim en una comarca on hi ha iniciatives musicals molt potents que han de donar veu. El panorama és molt ampli. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de corrents més joves, juvenils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim una idea amb la que compartim i participem any rere any, però dic que estem en un territori molt ric. Musicalment i culturalment és molt ric, el Maresme.
0: Amb tot plegat, parlàvem d'aquesta festa que vau fer el dia 18 de juliol a Barcelona. Estem al mes de juliol, però d'aquí res ens plantarem ja al setembre. Explica'ns una mica com teniu pensat aquesta 15a edició del Gafa Rock. Quin dia serà, on serà i el que ens puguis avançar.
1: Val. El Gafa Rock aquest any sí que sempre ho fem la segona de setembre, però aquest any ens hem anat una mica ja. Serà el dissabte 26 de setembre. Començarem, com sempre, entorn a les 6:30 de la tarda. I aquest any sí que tenim algunes sorpreses reservades, perquè és una quinzena edició i 15 anys no es fan tots els dies. Malauradament no us puc acabar de dir el cartell en si, però sí que us puc dir que hi haurà unes sorpreses grans, com per exemple el retrobament d'un grup molt mític a nivell de Maresme, de Barcelona i gairebé a nivell nacional, tot i que va sorgir d'aquí, la Premià Vilassar, que fa molta il·lusió. També... i bueno, nous elements, com per exemple que tindrem un DJ que ens acompanyarà entre canvi i canvi de grups per amenitzar tot una mica la vetllada. Mantenim els food trucks, mantenim el market i totes les ganes de que vingueu i veure'ns.
0: Molt bé, avui no ens pots desvetllar això perquè entenc que d'aquí alguns dies ho fareu a través de xarxes socials.
1: Sí, és el que et deia. Malauradament estem parlant d'una setmana, màxim dos, ja farem la presentació oficial del cartell amb tots els grups de l'edició d'enguany.
0: Ens parlaves d'una de les novetats que serà aquest DJ, suposo que d'alguna manera perquè no baixi una mica el suflé de la festa, no?, entre actuació i actuació.
1: No és perquè no baixi, sinó per afegir-li, per donar-li un puntet més. Sempre tenim els canvis entre grup i grup que poden ser més feixucs, sí que posàvem una llista de música o alguna cosa així, i volem un element més participatiu, més dinàmic, que el tindràs allà en l'escenari, que el podràs veure i compartir.
0: Doncs això serà una d'aquestes novetats que hi podrem veure. Per qui no hi hagi estat mai al Gafarroc, com podríem explicar l'ambient que s'hi viu durant aquella jornada?
1: És com la millor festa per despedir l'estiu, perquè ja estem en el setembre, els xiringuitos ja estan tancant, i és com... No se veien todavía que una i más. Estem parlant d'un festival a l'aire lliure, en un parc, amb gespa, palmeres, que hi pot anar gent de totes les edats, i bàsicament tot sota un ambient festiu.
0: Parlàvem de 15 edicions, 15 anys. Suposo que l'experiència doncs, és un grau en tot això, però quina és la part més complicada o més delicada o que més feina us comporta durant tota la preparació, durant tota la prèvia que feu del festival?
1: Reunions.
0: Sí, eh?
1: Reunions. Reunions i reunions. És el més complicat, però al cap i a la fi, que nosaltres quan acabem una edició descansem una miqueta, però després ja es comença a parlar amb la següent. Però sí que hi ha moments molt macos, com és, per exemple, quan ens trobem, i ja et dic que, per sort, el grup ha crescut i ens podem fer una trobada amb les propostes que vindran l'any que ve, ho votem tot entre tots, i, bueno, és les dinàmiques i les sinergies que es creen entorn a aquest grup.
0: Molt bé, suposo que el fet aquestes sinergies que es fan, suposo que també ajuden moltíssim a fer comunitat, no? Parlàvem de Premià de Mar, però també suposo de la comarca, el Maresme.
1: Correcte, clar, aquí pensa que ens hi trobem gent, sobretot del poble, que som el nucli dur, però, bueno, Mataró el tenim aquí al costat, el Masnou també, i la xarxa és això, justament xarxa, que ens anem abraçant entre els diferents pobles i tothom ens coneixem entre tots, i això fa que puguem arribar al públic i la xarxa segueixi creixent, perquè no para de créixer.
0: Molt bé. Doncs, Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents a les xarxes socials del Gafarroc per conèixer aquestes novetats, per conèixer aquest cartell i per poder gaudir, doncs, el dia 26 de setembre d'aquesta 15a edició. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La presidenta de Comerç Premià, Núria Vázquez, i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, han estat a Premià Mèdia i han exposat les conclusions obtingudes després de l'última festa del comerç i també, molt relacionat amb això, han parlat de les tendències actuals de l'activitat comercial i de com s'hauria d'adaptar aquesta activitat promocional, però sobretot les polítiques comercials locals. Segons han admès, si bé en aquesta festa va funcionar plenament l'aposta per la restauració i, en general, el format més experiencial de les compres, també és veritat que va baixar la participació de botigues i això, segons ha dit, té a veure amb la preponderància creixent dels negocis de serveis i de menjar en detriment del comerç no quotidià. Caldrà, doncs, evolucionar.
4: Vam aconseguir que un grup important de restauració participés. En aquest sector va ser van estar molt contents, amb ganes de repetir. Però amb el tema ja més comercial va ser més light. Estem en una època de canvis. Tenim menys tipus de comerços. Si abans teníem moltes botigues de roba, doncs cada vegada tenim menys, sabateries. Està baixant molt més el tema de serveis a peu de carrer. El que locals abans eren botigues de venda de producte, ara són serveis.
5: Ha estat una estratègia intencionada, doncs, apostar per la restauració. Apostar per la restauració perquè al final també és un dinamitzador cada vegada més important per lo que fa, doncs, al comerç en general. I aquests canvis d'hàbits que parlava la Núria, és veritat que per un costat, primer, cada vegada hi ha menys comerç no quotidià, que es diu, no? Que és comerç de, doncs, diríem, de roba, de complement, de llar, etc. I cada vegada més tens un comerç de primera necessitat, de menjar, perquè ens entenguem, i serveis, no? I això és veritat que està fent canviar els hàbits.
3: Més enllà de la festa del comerç, però encara parlant de reptes i oportunitats, tots dos han assenyalat el potencial del reformat carrer Jacint Verdaguer i han afirmat que ja abans que acabessin les obres es podia qualificar l'aposta d'èxit absolut perquè els últims mesos ja s'ha confirmat l'arribada de nous negocis i també s'han començat a rebre peticions per instal·lar terrasses a la part central del carrer, ara tancada al trànsit. Gatius ha remarcat que al carrer encara hi falten coses per posar i que també s'hi farà dinamització.
4: Hi ha hagut canvis, ja hi havia gent interessada i ja han obert negocis nous. Han obert i encara sabem que hi ha més negocis que estan a portes d'obrir. Aleshores, és un carrer que està agafant color i és el que volem, no? Que agafi més color perquè havia quedat bastant trist i aquesta iniciativa veiem que és molt positiva.
5: Hi han obert comerços, però és que en sabem de més comerços que obriran en un futur, a més comerços que doncs es corresponen a aquesta oferta de qualitat que dèiem, de no quotidià o de serveis de qualitat. Per tant, estem ja abans de començar, estem molt satisfets. Nosaltres sabíem que això era una aposta segura. Encara no està acabat el carrer. Vull dir, ens falten encara les jardineres, ens falten moltes coses. Vull dir que sobre això nosaltres hem de posar dinamització.
3: En un altre ordre de coses, Núria Vázquez ha explicat que l'entitat ja està pensant quines activitats organitzarà per la celebració de la comerciada Premià de Mar entre el 5 i el 12 d'octubre, en la qual participarà per primer cop al nostre municipi i s'ha felicitat del trasllat de seu a un local del carrer Eixample a les antigues instal·lacions de ràdio Premià de Mar. Segons ha dit, un emplaçament molt més cèntric i, per tant, més proper al comerç. Fins ara estaven al gas. Aviat anunciaran un acte d'inauguració.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Aquest any, a la Festa Major, tenim una estrena molt important. Són els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes.
3: És un dia de molta il·lusió, a més, en aquest renovat carrer de Jacint Verdaguer. Fa molt temps que treballem amb la Fundació Maresme, ja ho sabeu, amb diferents col·laboracions i serveis, i aquesta especialment ens venia molt de gust per portar els Jocs d'en Santi i la Flash Mob aquí a la Festa Major.
4: Els Jocs d'en Santi són una activitat de la Fundació Maresme que, com totes les activitats culturals de la casa, l'objectiu que busquem és normalitzar la presència de persones amb discapacitat intel·lectual a la societat. Ho fem portant uns jocs que estan adaptats amb tota la iconografia, tota la simbologia, entre ells, lògicament, en Santi, però també pictogrames, també imatges de persones amb mobilitat reduïda. L'objectiu final és la inclusió.
5: Tots som iguals, com diu la cançó de la sintonia, jo soc com tu, sí? O sigui, que perquè eliminar les discriminacions, bueno, que tothom tingui drets a fer de tot a la vida laboral.
3: Veure tots aquests nanos de diferents casals que hi participen, doncs ens agrada molt i ens anima a continuar treballant amb aquesta sensibilització a les escoles i també amb la ciutadania envers la discapacitat.
4: Una de les estrelles és la Flash Mob. Cada any encarreguem a un grup diferent, a un artista diferent, que ens faci una cançó, que serà titular Jo sóc com tu. Aquest any ens l'ha fet la Bet. Ens ha fet una cançó preciosa, molt emotiva. La coreografia, que a més inclou també llengua de signes i que intentem que sigui el més plural perquè tothom la pugui ballar.
5: Al principi costa una mica, com tots, però, bueno, quan agafem el ritme, el tenim.
6: Nerviosa, perquè hi ha tot el públic.
5: El donem tot i que jo crec que mereix bastant la pena. Un gran dia, el que tenim.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Últims dies d'inscripció per participar al 3x3 de l'agrupació Bàsquet Premià. El club de bàsquet ja té més d'una trentena d'equips inscrits, però encara hi ha opcions per jugadores cadet i també alguns equips masculins, des de premini fins a veterans. Per participar-hi, heu d'inscriure-us al web 3x3.abpremià.com. Recordem que el tradicional torneig es farà el proper dissabte 25 de juliol i aquesta vegada serà al pavelló. El club ha decidit canviar l'ubicació, que en un inici estava prevista a la plaça de la Sardana, per evitar al màxim l'onada de calor i que tots els participants puguin estar el més còmodes possibles per jugar a bàsquet.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia, informació.
3: El Consell General de la FAGEM, Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, ha proclamat per unanimitat nova presidenta de l'entitat, la Marta García Escandell, que encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat. García Escandell, gerent d'Auto d'Ara i del restaurant mataroní Barram, assumeix el repte, segons explica la mateixa FAGEM, amb un triple propòsit: reforçar el paper de la FAGEM com a interlocutora davant les administracions, impulsar la col·laboració entre les associacions empresarials i contribuir a reforçar la competitivitat de les empreses maresmenques davant reptes com la captació de talent, la transformació digital i el relleu generacional. La nova presidenta es va incorporar a la direcció executiva de la FAGEM al setembre del 2024 per liderar el relleu de la Roser Moré, anterior presidenta que va ocupar el càrrec durant 20 anys i que es va jubilar a finals d'aquell any. García Escandell inicia ara un mandat de 4 anys i l'acompanyaran Albert Cortada com a vicepresident i Rosa Sánchez com a secretària general, que repeteix en el càrrec.
2: Premià Mèdia, informació.

Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia Informatius. Joaquim Aguilar.
1: Ple municipal de juliol avui, amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del pla de barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
2: Per exemple, va passar Ernest Lluc, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles. És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació de reintegració de l'escola Sant Cristòbal. Anem a màxims. Restauració de la plaça d'Ernest Lluc, ja ho he dit. Millora de l'estructura de la plaça dels Avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
1: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolpersteine, la iniciativa memorialística d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i cinc del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Bellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindran en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
3: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
1: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament. Les entitats culturals, esportives i de joventut de Premià de Mar ja poden formalitzar la sol·licitud per optar a les subvencions que ofereix anualment l'Ajuntament. La setmana passada s'obria el termini, que finalitza a finals de mes. L'import que hi destina l'Ajuntament és de 57.500 euros, que es divideixen en 28.500 per entitats culturals, 20.000 per les esportives i 9.000 per entitats dedicades a la joventut. D'altra banda, aquesta setmana el periòdico informava que la Diputació ha resolt recentment la concessió d'un paquet d'ajudes als municipis per un import total de 15 milions d'euros per a projectes de rehabilitació d'equipaments culturals. Entre els ajuntaments destinataris hi ha Premià de Mar, que rebrà 95.560 euros. Segons ens diu l'Ajuntament, els diners serviran en bona part pel projecte de renovació del Museu de l'Estampació i s'invertiran al llarg dels exercicis 2026 i 2027. L'Ajuntament de Vilassar de Mar informava ahir d'una avaria a la canonada d'aigua de la companyia ATL Aigües Ter Llobregat a l'alçada de Vilassar de Dalt, que va fer que baixés aigua per la riera de Cabrils fins al mar, a Vilassar de Mar. La incidència va demanar interrompre temporalment el subministrament d'aigua cap als dipòsits que abasteixen Vilassar de Dalt i Cabrils, però no va comportar talls en el subministrament als domicilis. Sí que va obligar, però, a tallar la riera de Cabrils i a hissar la bandera vermella a les platges de l'Astillero i de Ponent de Vilassar de Mar. Aclarien que l'aigua que baixava era potable, però que en el seu recorregut havia arrossegat molta sorra i sediments i que per això s'havia preferit prohibir el bany a Vilassar de Mar. Ja us podeu apuntar al concurs Delightens d'enguany. Manel Ferrer.
4: L'Ajuntament de Premià de Mar ha obert les inscripcions per participar en una nova edició del Delightens, el concurs de música jove que torna a apostar pel format de residència artística per donar suport a bandes emergents. Els grups interessats podran presentar la seva candidatura fins al 3 de setembre, mentre que el certamen tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Durant les dues primeres jornades, els grups seleccionats treballaran les seves propostes amb l'assessorament nomenament d'un jurat format per professionals del sector. El dissabte 24 d'octubre el concurs s'obrirà al públic amb les semifinals i la gran final en què s'escolliran els grups guanyadors. El jurat estarà format per Òscar Danielo, fundador de De La Fe, i les Flores Azules, Maite Bernet, directora del taller de música Premià, i Martí Torres, amb la coordinació un any més del músic i comunicador Carles Chacón. El concurs està obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició de l'any passat. Les inscripcions es podran formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per al grup guanyador, 500 euros per al segon classificat i 300 euros per al tercer.
1: I finalment, pocs canvis en matèria meteorològica. Avui algunes bandes tímides de núvols, però en general sol a dojo. I temperatures tant avui com demà entre els 26 graus de mínima i els 29 de màxima.
0: Premià Mèdia. Informació.
4: Dimecres 15 de juliol, la companyia Moventis transmetia a través dels seus canals informatius un avís segons el qual l'onada de calor d'aquests dies podia causar afectacions en alguns serveis si en alguns dels seus vehicles no es podia garantir unes condicions mínimes de confort per temperatura. L'anunci de la concessionària va provocar novament la indignació de la plataforma Millorem Bus Baix Maresme, que ja el mateix dia registrava una nova reclamació al Departament de Territori per exigir explicacions i mesures. L'entitat que justament aquests dies denunciava manca de manteniment en molts autobusos de Moventis que obliguen aquests dies els usuaris a viatjar en condicions d'asfíxia i calor extrema considera que en cap cas la solució a aquesta anomalia hagi de ser alterar les freqüències o suprimir expedicions i recorda que aquesta circumstància climàtica, l'onada de calor, és cada cop més habitual i que, per tant, ja haurien d'existir protocols per afrontar-la. Més concretament, en la reclamació que s'ha entrat a la Generalitat se li demanen al Departament de Territori fins a 6 coses, que informi si la reducció del servei ha estat autoritzada, que indiqui quines obligacions contractuals té l'operador respecte a la prestació del servei durant episodis d'altes temperatures, que expliqui si s'ha obert algun expedient informatiu, que expliqui quines mesures s'adoptaran per garantir el servei als usuaris, que avaluï si la flota del Baix Maresme disposa del sistema de climatització adequat i si es fan les tasques de manteniment exigibles, que indiqui si el contracte de concessió obliga l'operador a disposar de vehicles de reserva o solucions alternatives com el lloguer o la contractació temporal d'autobús, i, finalment, que valori l'adopció de mesures correctores o, si s'escau, sancionadores si es conclou que no s'ha garantit adequadament la prestació del servei públic.
0: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
8: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

0: Just missed another day again.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Nova entrega de la sèrie de publicacions que va iniciar l'alcalde la setmana passada per fer seguiment de les obres de l'escola Bressol als Corriols. Com va fer en el primer episodi, Rafa Navarro recorre les dues plantes i l'exterior de l'edifici del Vora Mar per consignar els progressos en el condicionament de l'immoble. En aquesta ocasió es torna a fixar especialment en la instal·lació de la coberta tèrmica de l'exterior, l'aire condicionat i els falsos sostres, en tots tres casos treballs molt avançats, segons indica, i es fixa també en el volum d'empleats que treballen cada dia a preu fet, i tot plegat serveix a Navarro per refermar-se en el seu compromís de terminis amb els premianencs.
4: Si voleu, doncs, una prova de tota la gent que està treballant, fins a 20 treballadors. 20 treballadors. Cada dia, doncs, aquí fem feina a preu fet per poder arribar en temps, continuar tot estant amb previsió de lliurament per a finals d'agost, i per tant, doncs, mantenim la promesa que vam fer de començar el curs 26-27 amb aquest equipament ja totalment habilitat. Tornem la setmana que ve, tornem a fer visita d'obres, tornem a demanar calma, tranquil·litat, optimisme i esperança perquè aquesta escola Bressol als Corriols, escola municipal als Corriols, sigui una realitat molt, molt, molt aviat.
3: Segons diu l'alcalde, el vídeo pròximament s'ha de començar a instal·lar la pèrgola del pati, els vinils per les parets o la fusteria de portes i finestres. Ens ho explicarà al pròxim episodi.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carré, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
4: Molt bon dia.
3: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
4: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
3: Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és o què és el que esteu detectant el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
4: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Per què aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidències? Sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs l'Observatori i altres, hi ha agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que això no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? El tercer sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tracte inadequat a un centre d'atenció primària, una denegació d'un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
3: Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
4: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència. No? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i, per tant, la persona, si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateix ho demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser, doncs, una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjà de comunicació. Llavors, tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la LGTBI-fòbia necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un dels altres serveis que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
3: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI? Perquè al final, segurament, anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
4: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que n'hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBI+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem que aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etcètera, malauradament hi haurà persones que, emparades en aquests discursos d'odi, senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etcètera. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenia aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-les que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre la pràctica discriminatòria, segur.
3: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
4: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, pues una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser d'altres col·lectius, així podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui una força política o una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta i també, de dir-ho, d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen sobretot en la joventut, no? Que poden finalment legitimar de dir, bueno, doncs jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria, dient, dient alguna racistada, una, dient algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
3: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
4: Tenim el marc legal, tenim les eines legals i el marc normatiu jurídic els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat, no? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora. Està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però, clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això s'ha de dir també recursos econòmics, socials, humans i materials. I és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no de les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenim el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
3: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i que caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
4: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquest discurs d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja és el que et deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir no, pues yo no te trato como mujer porque tú no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no? Determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
3: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa, pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar, més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
4: I és totalment heterogènia. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Ja. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions, la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i, o per sorpresa, ha començat a veure com l'equip en què estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió, a l'hora de fer o d'omissió, amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Pues, per exemple, no està tenint en compte la identitat familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest pas de fer dany a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la identitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat pues, en el masclisme, en el racisme, en l'heterofòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquests contextos on encara es veu doncs, aquest reflex de la societat. No?
3: Molt bé. Per acabar, Christian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
4: Importantíssim, està bé, que és una forma de reivindicació, també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs, què va ser Stonewall el 28 de juny del 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil i no. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors, hem de continuar sortint als carrers reivindicant que no podem fer cap pas enrere, que cap agressió sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva, no una cosa de temes individuals. Si hem parlat al principi que la LGTBI-fòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives. M'agradaria que la gent sortís al carrer, òbviament, per passar-ho bé, és una manera, i tothom té dret, i gaudir de la festa, però el més important, que aquesta situació que s'està reivindicant és per això, una reivindicació, perquè encara avui en dia la LGTBI-fòbia deixa moltes vides enrere i deixa moltes vides marcades en situacions desagradables en la nostra quotidianitat. I per tant, jo crec que sortir al carrer dient aquí estem nosaltres, ho fem des de la força col·lectiva, intentem transformar la societat per viure en una societat, si pot ser, doncs lliure de discriminacions per LGTBI-fòbia.
3: Doncs se'ns acaba el temps. Cristian, moltes gràcies per passar avui una estona amb nosaltres.
4: A vosaltres, com sempre.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Premià Media. Informació.
2: La nova comissaria de la policia local, de la qual ara es licita el projecte executiu, hauria de contribuir decisivament a fer de Premià de Mar un indret encara més segur. És el propòsit del govern i un propòsit que, segons ha defensat a Premià Media, el portaveu d'Estimem Premià, Antoni Subirà, ja s'ha estat materialitzant al llarg d'aquest mandat, d'ençà que es van començar a adoptar mesures com les càmeres de seguretat al carrer i es va posar el focus sobre l'estació de trens. Segons ens deia, en un moment donat, es va evidenciar que l'estació era factor clau en matèria de seguretat. Ara, diu Subirà, a tot aquest conjunt de peces s'hi sumarà la nova comissaria en un lloc estratègic.
3: La legislatura passada vam començar a mirar a veure què ens estava passant i per què teníem aquestes puntes i tal, i ens vam estar parlant amb els Mossos, i bueno, una de les coses que tenim aquí a Premià és que els delictes a Catalunya es distribueixen segons la xarxa ferroviària. O sigui, on hi ha tren, tens puntes de delictes. O sigui, la xarxa del Maresme, i la que va cap a Vic i la que va cap a Manresa, doncs aquestes eren els llocs on hi havia. Llavors, hem posat càmeres a l'estació, fem guàrdies, moltes guàrdies d'estada a l'estació, tant nosaltres com Mossos. Ja et dic, hem invertit en càmeres, tenim càmeres que fins i tot fotografien matrícules i sabem els cotxes que entren i fa saltar una alarma si un cotxe doncs està buscat o està robat o el que sigui. Bueno, tot això és una feina de fons petita que ha anat creant un hàbit, i per a mi actualment no som un poble molt llaminer per anar a fer delictes. Està molt, molt, molt vigilat, per dir-ho d'una manera, això, no? Totes aquestes coses ajuden molt. I donar eines a la policia. I donant eines a la policia, arribem a la comissaria. Vam estar analitzant. Era el millor lloc de tenir una comissaria. Tenim els Mossos d'Esquadra en un costat i anem la policia municipal en un altre. I si tu mires el plànol de Premià, estratègicament, tindràs dos punts que també, quan tu entres al poble, et diràs, ojo, aquí hi ha aquest circuit. Vull dir, estem Mossos en un costat, policia en un altre.
2: Preguntat per l'oposició veïnal que va transcendir fa uns mesos a la construcció d'aquesta comissaria a Can Pou, Subirà va explicar que ja s'havien iniciat converses i es va recordar que en el seu moment al Palmar també hi va haver oposició a l'arribada dels Mossos d'Esquadra. Ara, però, fins i tot el president de l'Associació de Veïns i Veïnes d'aquest barri diu que es podrien deixar les claus de casa posades al parc.

0: any, explica Subirà.
1: Hem trobat amb ells i hem dit, escolta, mira, una de les coses que té l'administració potser no és la rapidesa que no té l'administració, però el garantista, sí, digueu-nos les vostres inquietuds i s'ho respondran. I han entrat un escrit amb les seves inquietuds i estem aquí també buscant a veure com s'acaba de conformar aquest edifici. Totes les coses noves també entenc que creen sensibilitat, perquè quan van tenir els Mossos, els veïns de Palmar no n'estaven del tot contents. I va venir el president dels Palmar a explicar-los i els altres que poden deixar, que els de davant poden deixar les claus posades. Clar, tenir una comissaria passat de casa també et dona seguretat.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble, objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, en paral·lel, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats.
2: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Mire, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns, quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. I pagesos de Ponent es mobilitzaran els caps de setmana d'estiu per reclamar mesures urgents contra els danys de la fauna cinegètica i revisar la normativa de les ZEPA. Les protestes es faran els divendres i diumenges a la C14 a Tàrrega i a la C12 a Maials, alternant els dos punts. La primera concentració serà aquest mateix divendres a Tàrrega. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes que operava sota demanda per a diferents grups delinqüencials. La investigació ha acabat amb 9 detinguts i la intervenció de més de 40 armes de foc, un llançacoets, 4 escopetes, 2 revòlvers i prop d'un miler de projectils. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I pel que fa a la mobilitat, a l'AP7, a l'altura d'Olèrdola, hi ha un carril tallat en sentit nord. També hi ha un altre carril tallat, en aquest cas, a la 2, a Cornellà de Llobregat, en direcció Lleida, a la C16, a Bagà, en sentit Puigcerdà. I, a més, es manté el pas alternatiu per avaries a la GI 550, Arbúcies, i també a la Nacional 260, a Besalú. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, afectacions a l'R13 i l'R14, entre Lleida i la Plana Picamoixons, que continua tallada, i també retards a l'R2 Sud i l'R4.
0: Notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Ple municipal de juliol avui, amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
5: Per exemple, a la plaça Ernest Lluch, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles, És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegaram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació i reintegració de l'escola Sant Cristòbol. Anem a màxims. Restauració de la plaça Ernest Lluch, ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels Avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
4: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolpersteine, la iniciativa memorialística d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i 5 del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Vellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindran en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
0: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
4: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament.
3: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
6: Alcalat de Guadaira, en aquesta població andalusa de la província de Sevilla, van anar a parar els 500.000 euros del número 23.785 i la sèrie 18 del sorteig de l'11, que el dia 13 de juliol es dedicava a la festa major de Premià de Mar i als 30 anys de Pirates i Premianencs. Com explicaven nombrosos mitjans andalusos, la butlleta l'havia venut a les portes d'un bar del carrer Mairena l'Estrella Rodríguez, venedora de l'11 des de fa 30 anys, que ha dit a la premsa que després d'això ja es podrà jubilar tranquil·la. El número no només ha deixat aquest premi de 500.000 euros en aquesta localitat de prop de 77.000 habitants, perquè també s'hi havien venut 19 cupons més amb el número guanyador, que rebran 35.000 euros cadascun, de tal manera que el desembarcament pirata haurà deixat en total al Calat de Guadaira 1.165.000 euros. Però la sort pirata cap a Andalusia no s'acaba aquí, perquè el mateix número haurà deixat 700.000 euros a Antequera i 70.000 euros respectivament a Cádiz, Màlaga i La Palma del Condado, a Huelva.
3: Premià Mèdia. Informació.
7: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
9: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
10: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
11: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
10: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
11: Home, testimonis.
10: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
11: A la teva ràdio local.
12: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que és el conductor d'aquest Menja't la vida, format estiuent que tornem a enregistrar amb la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, la Naila Martínez, arroba MyNutritionist a Instagram. Naila, benvinguda al Menja't la vida versió estiuenca.
2: Ai, que bé, hola, què tal?
1: Clar, i toca parlar de temes estiuencs, es parlarà de gelats, hem parlat també d'amanides, toca parlar del tema de les conserves i al final ens posarem aquí una mica més científics per entrar en la reacció dels aliments, perquè al final doncs, anem a parlar d'això, sobre la conserva, sobre el... per a posar-li un titular ràpid, no? Sobre que els productes es fan malbé més ràpid a l'estiu. I d'això anem a parlar Naila Martínez, tema productes, tema neveres, tema temperatures. Et dono la benvinguda en un nou Menja't la vida.
2: Doncs sí, anem a parlar de com conservar els aliments a l'estiu, perquè sí que és cert que els aliments s'han de conservar d'una forma correcta durant tot l'any, però ara a l'estiu els microorganismes que fan, aquestes bactèries, no?, i mos i tot el que contamina un aliment, doncs per créixer necessita temperatura, i ara la té molt alta, no?, i més amb aquestes onades de calor, temps, és a dir, com més temps estiguem a aquesta temperatura, més creix, i nutrients, i clar, nutrients a l'aliment n'hi ha. Per tant, doncs, ara a l'estiu hem de tenir més cura en com conservem els aliments per evitar doncs, toxinfeccions alimentàries i gastroenteritis i passar-ho malament, que ara és moment de vacances i de passar-ho bé,
1: totalment.
2: No de passar-ho malament.
1: Com fas front, tu, Naila Martínez, a això? Per exemple, hi ha alguns aliments que et facin més por perquè dir això es fa malbé amb un no res, s'ha d'estar pendent a l'estiu... En quines coses s'ha de mantenir la guàrdia alta?
2: Sobretot en els aliments que són més peribles, no? O sigui, la carn, el peix, els ous, els plats ja cuinats, els làctics oberts, no?
1: Sí.
2: I després productes de brioixeria com les cremes o no, pastissos que contenen vale. Aquestes cremes o nates, val? Després també amanides preparades o fruita ja tallada, val? Tot això són aliments que per la seva preparació o per el seu contingut nutricional o perquè ja venen contaminats de base, no? Hem de ser més curosos. Llavors, bàsicament es tracta en primer fer una bona preparació, és a dir, quan comprem aquests aliments i els anem a preparar, doncs, en el cas del peix, de la carn, doncs s'ha de cuinar bé, o sigui, s'ha de cuinar per sobre dels 65 graus per aquesta carn, peix, els ous, no?, per realment assegurar-nos que si aquests aliments han estat contaminats, poder destruir aquests microorganismes que ens poden emmalaltir, però, a més, un cop cuinat, si després hi ha sobres, no? Doncs a l'hora de conservar-ho és important, no? Perquè com més estona estigui un aliment ja cuinat en una temperatura ambient, doncs més probabilitat hi ha de que puguin créixer aquests microorganismes.
1: Clar. I alguna data, anava a dir data, no? Millor dit, temps o hora, límit, per a deixar de conservar alguns aliments. Clar, aquí ja anirem desglossant diferents camps, però, per exemple, si me deixo X minuts la llet fora amb tota aquesta solana que es diu, ja et despedeix-te. La fruita, igual, dic, ja més o menys un barem de temps per dir això, ja més val que si t'ho has deixat fora... m'ho vagis tirant?
2: Doncs mira, no és és depèn dels aliments, no? En el cas de la fruita, doncs, òbviament, si la deixem fora, madurarà més ràpid aquella que ha de madurar i es podrà fer malbé més ràpid, però, bueno, és més... es pot conservar durant uns dies fora de la nevera, no? Però en el cas, per exemple, dels làctics o dels menjars ja cuinats, doncs, si anem per parts, no? Els làctics, al final, si jo obro un làctic, ha d'entrar directament després a la nevera. Si ha estat una hora... ara a l'estiu, una hora fora de la nevera a temperatura ambient, i ja ha estat obert i aquell aliment ha estat manipulat, és a dir, jo ja me l'he posat al got o el que sigui, allò s'hauria de llançar.
1: Una hora.
2: Vale? Una hora. En el cas dels productes cuinats, clar, aquí segurament les persones que ens estan escoltant diran, no, és que a mi m'han dit que he de deixar que s'arrofredi per posar-ho a la nevera. Perquè, clar... Vaig per parts, Arnau, per no complicar-nos, vull facilitar les coses. Clar, si jo agafo un aliment que l'acabo de cuinar, que està molt calent, el poso en una carmanyola per guardar-lo a la nevera, si jo ho poso just acabat de cuinar a la nevera, aquesta carmanyola el que fa és augmentar la temperatura de la nevera. La nevera ha d'estar, i ara aneu a revisar neveres,
1: venga,
2: a 5 graus màxim.
1: Val.
2: Entre 4 i 5 graus. Sí?
1: Val.
2: Llavors, què passa? Si jo hi poso un aliment molt calent, aquest aliment el que fa és augmentar la temperatura de la nevera i, per tant, aquesta temperatura pot fer que altres aliments que hi ha dins de la nevera se facin malbé. Vale? Llavors, hem de deixar-lo un temps fora perquè s'atemperi, però durant, així com durant l'hivern, doncs aquest temps podria ser fins a 2 hores, ara a l'estiu el màxim de temps és 1 hora. Vale. O sigui, hem de veure perjudicis, no?, i beneficis, i al final deixar 1 hora a fora o posar-ho abans de l'hora a dins de la nevera, doncs és pitjor deixar aquest aliment 1 hora fora perquè es pot fer malbé. Per tant, cuinem màxim 1 hora, que s'atemperi una mica, i cap a la nevera.
1: Vale. Abans no, perquè si no es pot fer malbé. Em fa molta gràcia perquè jo sempre em passava el de quan feies sopa, que ja volia anar a ficar el plat a la nevera per menjar-te'l ràpid i sempre me deien que no, que després la nevera tota plena de vapor i es farà, es pot fer malbé. I ara estic entenent el per què. Eh? Jo dic, si vull ficar el plat a la nevera, vale, o sigui, tenim explicació. Llavors també em deies de que s'ha d'anar a mirar la temperatura de la nevera. Què passa? Que normalment a l'hivern està una mica més alta o la regulem?
2: No, és perquè moltes vegades no sabem a quina temperatura ha d'estar, i el que realment sabem és que fins a aquests 5 graus els possibles microorganismes, perquè ara no vull que tothom pensi que tot està contaminat, però els possibles microorganismes que hi poden haver, doncs creixen molt lentament. Val? O sigui, no deixen de créixer, però creixen molt lentament. Clar, a partir dels 5 graus ja el creixement és molt més ràpid i, per tant, l'aliment se pot fer malbé molt més ràpid. En el congelador, per exemple, o sigui, si vosaltres creieu que menys de 24 hores no us menjareu aquell aliment, la meva recomanació és que el congelem, perquè el congelat sí que doncs fa que l'aliment no es faci malbé, perquè si hi hagués algun tipus de contaminació, doncs el congelat aletarga el creixement d'aquests microorganismes. Val? Llavors, la nevera a 5 graus màxim, i el congelador, ja que l'he nombrat, val? A menys 18.
1: A menys 18.
2: A menys 18, creus.
1: A menys 18. Dic, i podria haver alguna problemàtica si està a més o menys?
2: Si està més, no. El que passa que les neveres de que tenim a casa, doncs moltes vegades no arriben a menys temperatura, val? Però sí que més temperatura sí que doncs podria no assegurar una bona conservació de l'aliment i, per tant, a l'hora de menjar-lo, que no estigués en bon estat.
1: Vale, magnífic. Ja podeu apuntar. Una altra cosa que et volia preguntar, Naila, dic, a nivell personal, dic, tu conserves alguna cosa als congeladors per temps o també fas conserves, que també és un altre, dic, tens alguna experiència en aquest sentit?
2: Jo he de dir, Arnau, que el meu congelador és petitet. Llavors, clar, és que hem de...
1: I cap lo que hi cap,
2: no? Jo passa recordo quan vivia a casa dels meus pares, que teníem un d'aquells congeladors enorme, no? Que compte amb aquests congeladors, perquè allí es perden, no? Hi ha una fauna nova, a vegades, en aquests congeladors.
1: Correcte.
2: Molt important que si congeleu, que poseu la data de congelació.
1: Oh, important.
2: Per tenir-ho en compte, i què hi ha, perquè a vegades no veiem el que hi ha dins.
1: Sí, 100%.
2: I la data de congelació. Però el meu, ara mateix, el meu congelador a casa meva és bastant petitet. Llavors, què conservo? Doncs moltes vegades, pues, si m'ha donat temps d'anar a la peixateria i sé que en 2 setmanes no hi podré anar, doncs compro peix i el congelo per tenir-ne per diversos dies. A vegades tinc, al congelador tinc bastant el que jo nombro fons d'armari. Vale. En tinc al rebost, però al congelador també. O sigui, verdures... i hortalisses ja tallades i congelades. No és la base del que utilitzo normalment, però sempre és un salvavides, no?
1: Sí,
2: mira, arribem ara de... Pues hem estat un cap de setmana fora, arribo, ai, no tinc verdures perquè no les tinc fresques, no les he comprat, pues sempre tinc alguna base de verdures. Estic fent un repàs del meu congelador. I també tinc pa congelat.
1: Sempre pa
2: congelat. I les bases de pizza, perquè no només les cuino, sinó que també utilitzem bases ja fetes de pizza, i sempre n'hi ha també al meu congelador.
1: Vale, magnífic. Doncs més o menys potser crec que tots tenim el mateix al congelador. Jo he pogut visualitzar també el congelador de casa meva. En tot cas, Naila Martínez, dic que estem arribant al final, dic, hi ha alguna cosa que també hem de tenir més en compte en aquest tema de les
2: sí,
1: conserves?
2: Sí, sobretot hem dit en els plats ja cuinats, o sigui, hem dit que la temperatura, o sigui, més de 65 graus al cuinar mata els microorganismes, però aquí compte amb aquells aliments que no cuinem. Amanides, fruita tallada, maioneses que fem a casa, mou cru, val? Tot això ha de ser preparar per consumir.
1: Al moment.
2: Ara mateix, a l'estiu, és preparar per consumir,
1: sobretot
2: per evitar, doncs això, per evitar que es trenquin les cadenes de fred i que puguem tenir una toxinfecció alimentària sense que no cal. No és necessari.
1: Maioneses, aiolis, ara que és l'època del cuinar aquestes salses amb l'ou.
2: Sí. Millor cuinar poqueta quantitat, utilitzar-la, i el que sobri, llançar-ho.
1: Magnífic. Doncs hem arribat al final, Naila, però hem guardat una pregunta. M'he guardat una pregunta ja com a esbarjo, com a mestre, perquè crec que ja portem uns quants dies parlant, fent entrevistes, però no havia sorgit mai aquesta pregunta, que al final és una llegenda urbana que tindrà les seves teories, que no ve molt lligada al que és el món de les conserves, però sí que té alguna cosa a veure amb conservar, perquè parlarem de conservar les vitamines, aquesta última pregunta que et volia fer, el suc de taronja. Va, ara que és l'època de sucs, no hem parlat això, la típica llegenda que diuen els pares, beu-t'ho ràpid, que se'n van les vitamines, diuen que les vitamines aguanten fins a 12 hores, a mi els padrins m'havien dit que t'ho havies de beure ràpid, com va això de les vitamines i el suc de taronja, va?
2: A veure, hi ha una part de cert i una part de no cert, no?, amb tot això, és a dir, sí que és veritat que amb l'oxidació, és a dir, el tenir el suc de taronja a temperatura ambient i exposició de la llum, doncs acaba perdent aquesta part de vitamines, però no és just a l'exprimir la taronja.
1: Vale.
2: I, per tant, sí que podem esperar fins a 12 hores.
1: 12 hores,
2: sí,
1: vale.
2: Exacte, que no és necessari que haguem d'escanyar-nos quasi per prendre el suc de taronja. Feu-vos el suc de taronja natural, preneu-lo amb calma, disfruteu-lo i no patiu per aquestes vitamines.
1: Magnífic, doncs mira, tanquem aquest Menja't la vida parlant de conserves amb la... Desmentint el mite, no? Desmentint
2: de
1: el
2: conservar,
1: mite
2: de les
1: vitamines i el suc de taronja. Naila Martínez, My Nutritionist, moltes gràcies per un espai més i disfrutar de l'estiu.
2: A vosaltres, disfruteu de l'estiu.
3: Continguts en xarxa.

0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
3: Això no estava previst.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Des d'aquest juny, la Generalitat construeix un nou giratori que servirà per ordenar l'accés de vehicles des de l'illa a la C32, obres que d'alguna manera marquen l'inici del conjunt d'obres i intervencions que s'han de fer els pròxims temps al llarg de tota la comarca amb les noves connexions a l'autopista. Segons informava TV Mataró, en el cas de l'illa, aquest giratori de 50 metres de diàmetre servirà per regular la sortida a la C32 des de la carretera BP5002, un punt molt transitat i molt conflictiu, ja que sovint s'ha col·lapsat i ha generat fins i tot talls de trànsit a l'autopista i problemes de seguretat. Les obres s'han d'allargar uns 6 mesos i es faran en 4 fases i tenen un pressupost de prop d'un milió d'euros. L'alcalde de l'illa, Marc Almendro, s'ha felicitat de l'inici dels treballs llargament reclamats i, sobretot, per tot el que hauria d'ajudar el nou giratori a reduir aquests problemes de trànsit i l'accidentalitat que s'hi acumulava.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
4: S'han localitzat dos arsenals a més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
5: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzada.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
4: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
4: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
4: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: Als esports, Toni Castro, Alexander Sekulic, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
6: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
3: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
2: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport aquest instrument, Consorci d'Inversions.
8: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
9: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
2: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
8: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
1: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
4: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
5: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzat.
4: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
4: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
0: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
4: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida de 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
10: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
4: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
12: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
11: Els canvis a la Diagonal són els primers que Govern i Ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
14: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
13: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
15: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
13: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
16: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
17: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
16: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
0: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
18: Això ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
19: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
18: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
0: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
20: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
21: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
20: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona, perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
22: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
23: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
22: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa. Enric Ventura.
24: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
25: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'altre, com es diu, no?, en castellà.
24: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana. I el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paincap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
27: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
26: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
2: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
26: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
0: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
3: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
4: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
5: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
4: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
0: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El 9FM, Caral Tàries.
6: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
7: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que hi tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
6: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: notícia luctuosa que hem de lamentar, abans de la informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estraboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins del 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau Francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco, y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 al segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada, un Reus que ja ha arrencat la pretemporada, i el nou entrenador, Edu Albàcar, explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. El treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una, i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, i com a mínim igualar-lo, i a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 2:15, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: Ple municipal de juliol avui, amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el Ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
7: Per exemple, va passar Ernest Lluc, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles, És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegaram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació de reintegració de l'escola de Sant Cristòbal. Anem a màxims. Restauració de la plaça d'Anisó, que ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels Avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
6: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolpersteine, la iniciativa memorialista d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i cinc del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Bellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindran en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
8: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
6: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament.
9: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en Xarxa Migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
11: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
12: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
1: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
13: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
1: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
1: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
1: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulić, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
12: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
11: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
15: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
16: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
11: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso, i jo treballo perquè sigui realitat.
15: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
5: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme als Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
1: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
13: tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada. Tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzat.
1: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: A Barcelona, aquesta matinada, s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
1: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
17: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar. I de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic, i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina, zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
19: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
18: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat. I Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
21: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
20: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la Biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
22: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
20: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
3: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
4: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
3: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramont, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
0: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
7: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la policia municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
23: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar allò una mica, regularitzar-ho i que hi hagi una llista de gent amb dret d'ús i que això es gestioni des de l'Ajuntament, no? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
7: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:45 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
25: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
24: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
26: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
27: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'alt, com es diu, no?, en castellà.
26: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer, una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
2: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
6: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no? Que són enteses per tothom, no?
2: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
8: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
2: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
0: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
9: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
1: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
10: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran properament.
0: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
12: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu

0: principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
1: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano, amb La Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
2: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el Festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
3: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja s'ho espera i moltes cares repeteixen, i cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
2: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja, situada a la

Escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: Sabret.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Catiuscas o el recent Un Minut Estragoscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: Li falta una tapa de mel. Li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Aleksandar Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028, per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit al Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un càrrec que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Al mitja punta barceloní, Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco, y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la Ciutat Esportiva. I a segona, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapidenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra. Disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada, i el nou entrenador Edu Albàcar explica l'objectiu.

0: actiu.
1: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona disputant un play-off. El treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
2: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
3: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Com sempre, bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: Ple municipal de juliol avui amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
7: Per exemple, va passar Ernest Lluc, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles, És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació de reintegració de l'escola de Sant Cristòbol. Anem a màxims. Restauració de la plaça Nesu, que ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
6: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolpersteine, la iniciativa memorialista d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i 5 del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Bellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindrà en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
8: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
6: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
4: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa admet que la manca d'inversions a l'estat de Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per poder solucionar-ho. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president i la diputada de Junts, Mònica Sales. Els escoltem tots dos.
10: Ja no és només una asfíxia premeditada
0: premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
10: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, en la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
9: I desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'ha localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. S'han detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes a foc sota demanda a diferents entorns. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des de 2009 per homicidi. Més temes. En marxa el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona en la instal·lació de plaques de formigó. Els treballs entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en aquest tram que ha quedat afectat. I la cultura i literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú. Als 103 anys va morir ahir. El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions. Avui hem sabut que el seu llegat no s'acaba aquí. L'escriptor ha deixat un parell de títols inèdits i un tercer volum que, segons diuen els seus editors, té anotacions i intentaran acabar. La calor continua sent notícia aquests dies. A la tarda poden créixer nuvolades al Pirineu i al Massís del Port, amb algun ruixat, això sí, amb fang, com hem vist els darrers dies. La calor continua sent molt intensa, en temperatures que poden fregar els 40 graus a Ponent. També es manté l'aixafogor al litoral i els avisos de calor nocturna a les properes nits, sobretot aquesta, important a les comarques del sud i a l'oest de Catalunya.
4: Notícies en xarxa.
5: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: Ple municipal de juliol avui, amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar les despeses que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
7: Per exemple, la plaça Ernest Lluc, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles, És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de rehabilitació i reintegració de l'escola Sant Cristòbol. Anem a màxims. Restauració de la plaça Ernest Lluc, ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels Avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
6: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolpersteine, la iniciativa memorialista d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mencion. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i cinc del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Bellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindrà en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
8: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà del xiring, de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
6: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
11: La Fundació El Maresme ha rebut la placa al Treball President Macià 2025, un dels distintius més rellevants que concedeix la Generalitat en l'àmbit laboral. En concret, l'entitat maresmenca participava en la categoria d'igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i la Generalitat li reconeix especialment la trajectòria en el foment de la igualtat d'oportunitats i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. En un acte al Palau de la Generalitat, en presència del president Salvador Illa i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, es van lliurar plaques a 6 entitats catalanes i també 18 medalles al Treball President Macià. En la comunicació que feia posteriorment la Fundació El Maresme, l'entitat que justament enguany commemora 60 anys d'existència, considera que la placa representa un reconeixement a la tasca de les moltíssimes persones que formen part de l'entitat. Persones ateses, famílies, equips professionals, voluntariat, patronat, administracions, empreses col·laboradores i totes aquelles persones que dia rere dia treballen per construir una societat més inclusiva. També expressen el seu agraïment a la Cambra de Comerç de Barcelona, que va impulsar la candidatura de la Fundació. Va recollir la placa a l'acte de Barcelona el president de la Fundació, Miquel Montaner.
5: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
12: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
13: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
14: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
15: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
14: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
16: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
14: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
17: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la Xarxa.
18: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
14: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
19: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
20: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
19: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: A Premià Mèdia aquesta hora parlem amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar per abordar un tema que segurament preocupi a totes aquelles persones que vulguin deixar de fumar. Avui abordem la qüestió amb l'Anna Ugarte, que és metgessa de família del Centre Premianenc de l'Institut Català de la Salut, i parlem doncs, de quins són els passos que ha de seguir tota aquella gent que vol deixar de fumar, que vol deixar el tabac. Quins passos cal donar i com ajuden, evidentment, en primera línia. Anna, què tal? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres des d'aquest centre d'atenció primària Premianenc, perquè avui abordem una d'aquelles qüestions que sempre hi ha sobre la taula i que, per sort, també, cada vegada tinc la sensació que hi ha més avenços, no? Hi ha més facilitats, hi ha més seguiment, i esteu més a sobre i cada vegada és més fàcil deixar el mal hàbit de fumar, no?
1: Sí, jo crec que cada dia tenim més ajudes i més, bueno, diferents camins que podem prendre per deixar de fumar. I avui en dia gairebé tothom que fuma li agradaria deixar-ho. El 67% de la població que fuma s'ha plantejat deixar-ho en algun moment. Per tant, és important que la gent ja tingui aquesta consciència de que és dolent i que ho volen deixar.
0: Saps aquella frase, Anna, de per voler deixar de fumar és important voler-ho, justament, no? Tenir aquesta voluntat, aquesta predisposició inicial, perquè el procés pot ser costós, amb la qual cosa necessites un objectiu, sí o sí. Això és així? Això és cert?
1: Sí, és el més important. Jo, als pacients que venen i no volen deixar de fumar, jo els dic, òbviament els dic que seria convenient per la seva salut, però si ells no volen, jo no començo a fer tots els abordatges, perquè si el pacient no vol, no arribarem enlloc. El més important és la voluntat.
0: Molt bé. Què es fa en una primera visita si algú vol deixar de fumar? Com comença aquest procés, Anna?
1: Bueno, pues, jo personalment a cada visita, vulgui o no deixar de fumar el pacient, sempre pregunto si és un pacient fumador. Llavors, a partir d'aquí, ja recomano deixar de fumar si és fumador i pregunto si vol deixar de fumar. Llavors, en cas de que sigui que sí, comencem tot el procés, no? I comencem, bueno, preguntant des de quan fuma, quants cigarrets fuma al dia i una pregunta molt important que és quan és el primer cigarret del dia. Llavors, quan avanci aquest cigarret, si és just només aixecar-se del llit, vol dir que té una dependència més elevada. També si fuma més cigarrets i si porta més anys fumant, també. Per tant, serà un pacient que li costarà una miqueta més tot aquest procés.
0: Aquesta és complicada. Al final, fumem per una qüestió de necessitat o per una qüestió d'hàbits?
1: És una miqueta totes dues coses. Al final, el tabac porta nicotina, que a nivell cerebral fa que tinguem aquesta addicció, aquesta necessitat de fumar. Igualment, com que és una cosa que fem de forma diària, no? Pues molta gent amb el cafè, un cigarro, o quan surt de festa, o quan s'aixeca, no? Tenim una sèrie d'hàbits que van acompanyats d'aquest cigarret.
0: Molt bé, Anna, algú va a la consulta i et diu, Anna, vull deixar de fumar. Hem fet la primera consulta, hem vist els hàbits, hem vist les circumstàncies de cadascuna de les persones. Quantes etapes, quants passos hi ha? És molt llarg? És molt complicat, el procés?
1: No, realment consta de quatre passes, bàsicament. El primer és decidir que vols deixar de fumar. Bueno, plantejar-te que vols deixar de fumar. Després vindria decidir que vols deixar de fumar, quan ho vols deixar, deixar-ho, i el seguiment posterior que faríem.
0: És a dir, que hi ha un dia D, no? Hi ha un dia que dius, aquest és el dia en què deixaré de fumar. Això com ho porten? Com ho viu la gent? Els casos que tu has fet seguiment?
1: Molt bé. La veritat que això ajuda a que tinguis un objectiu més clar, perquè si no, molta gent et diu, jo vull deixar de fumar, però bueno, ara no. Ja després, no? Lo típic, després de quan comenci l'any, després de les vacances, després d'això. Vale, llavors els dic, vale, després de les vacances, doncs el dia 10 de setembre quedem, vens a la consulta i comencem la deshabituació. O sigui, hem de posar un dia concret al calendari perquè la gent ho tingui més clar i realment faci aquest pas.
0: I com es comença?
1: Com es comença? Vale. Bueno, és molt bona pregunta, no? Pues, primer, hi ha gent que fuma més els caps de setmana o gent que fuma més durant la jornada laboral. Llavors, idealment, si fumes més durant la jornada laboral, comença un dissabte. I viceversa, la gent que fuma més els caps de setmana, comença un dilluns. Llavors, s'acorda aquest dia. Jo normalment els visito al cap de 4 o 5 dies de que hagin deixat de fumar per fer el primer seguiment. I hi ha diversos casos. Es pot deixar de fumar només amb la voluntat i amb els canvis d'hàbits, o es pot deixar de fumar amb alguns fàrmacs que poden ajudar a aquest control d'aquesta ansietat de ganes de fumar.
0: De què dependrà això?
1: Això depèn de la persona. Hi ha persones que no volen prendre pastilles, ho volen deixar per elles soles, endavant, o n'hi ha d'altres que ho han provat molts cops i diuen, mira, per mi sol no m'ha funcionat, m'agradaria veure si amb les pastilles és una petita ajuda que pugui fer que finalment deixi de fumar.
0: I funcionen? Són recomanables?
1: Sí, la gent està molt contenta. Hi ha diferents tipus de pastilla, llavors depenent del pacient o de lo que vulgui o de lo que li hagin parlat, perquè molts cops això va de boca en boca, no? Pues al meu amic li han donat aquestes pastilles i han anat molt bé, m'agradaria que me les receptessis a mi també. I llavors, pues, segons el perfil de pacient o lo que vulgui, decidim el tractament conjuntament.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquests hàbits, Anne, de deixar de fumar, que evidentment li has de posar el punt i final un dia concret, no? Uh-huh. També s'ajuda al pacient, a la pacient, psicològicament? És a dir, se la prepara psicològicament, sí, en aquestes visites prèvies?
1: Normalment, en aquesta primera visita, un cop ja hem decidit el dia, comencem, no? I donem sobretot consells. Pues, què fer? Sobretot el que la persona ha de tenir és què fer en el cas de que vulgui fumar. Has de tenir uns recursos, unes idees, cadascú adaptat a si mateix, no? Pues, hi ha gent que li agrada beure un got d'aigua. En el moment que vull fumar, pues, en comptes de fumar, meco un got d'aigua. O vaig a caminar, o canvio d'habitació, o em poso a llegir. Hem de fer una activitat que pugui fer que el nostre cervell deixi de tenir tot el rato la idea de fumar, fumar, fumar, i canvi. De fet, el moment d'aquesta situació de vull fumar, necessito un cigarret, dura molt poquet. És un... entre 1 i 2 minuts, i és una cosa física. Per tant, si canviem la nostra activitat, generalment aconseguim tancar aquesta idea repetitiva.
0: Que bo, és a dir, si tu superes aquesta fase mentalment, ets capaç d'evadir-te d'aquesta necessitat.
1: D'aquest moment concret.
0: Mm-hmm. Molt bé. En quin moment tornen els pacients i diuen... Anna, ja està, he deixat de fumar. Hi ha algun clic mental que ells siguin conscients que l'hàbit s'ha acabat?
1: Sí. Si nosaltres considerem exfumadors quan ja porten un any sense fumar. Uh-huh. Llavors, jo generalment faig una visita, al cap d'una setmana més o menys d'estar fumant, d'haver començat la deshabituació, faig una altra visita, al cap d'un mes una altra visita, i després, cada cop que venen a consultar, ja els pregunto, segueixes sense fumar? Sí, o has tingut alguna recaiguda, has fumat algun cop? Llavors anem fent com un petit reforç. Però clar, el pacient considera que ha deixat de fumar des del dia D, des del dia que ja no fuma cap cigarreta.
0: Molt bé. Hi ha fracassos? És a dir, si hi ha una recaiguda, es considera un fracàs?
1: No. De fet, recaigudes n'hi ha moltes, perquè al final és una malaltia que és reincident i que és molt addictiva. Per tant, un fracàs l'hem de prendre com una oportunitat d'aprendre, no? De veure per què he fallat, què he fet, què no m'ha funcionat, no? I per la propera vegada, evitar-ho amb més força.
0: Uh-huh. Si algú ens està escoltant i vol deixar de fumar, Anne, què hem de fer? Ha d'anar al cap de Premià de Mar i preguntar per tu?
1: Bueno, per mi o per qualsevol altra de les professionals que treballem, tant metgesses com infermeres, que totes l'ajudarem.
0: Uh-huh. És a dir, no cal anar al metge de capçalera? Poden anar
1: no,
0: directe...
1: les infermeres també estan formades i tenen, bueno, tenen tota la informació i els recursos per fer-ho.
0: Uh-huh. Molt bé. I volia preguntar justament exemples que tu hagis tingut, no? O pacients que recordis, si algú ha sigut més costós però ha acabat aconseguint, aquells exemples que marquen una mica més, no? Ens podries posar alguna anècdota sobre la taula? Mm.
1: Sí, recordo quan jo era resident, hi havia una pacient que li va costar moltíssim deixar de fumar, perquè ho havia deixat molts cops, sempre tornava a caure, i vam decidir citar-la, la citàvem 2 cops a la setmana. I clar, ella tenia aquesta pressió d'haver de venir, no? Si li dius a la gent, si li dius al teu voltant, tens una miqueta més de pressió, no només la teva pròpia voluntat, sinó no defraudar els altres, no m'he compromès, i com que havia de venir 2 cops per setmana, finalment ho vam aconseguir, tot i que vam estar gairebé 2 mesos. Fent-li aquest seguiment tan intens. Uh-huh. Això és un cas que va ser bastant especial. I ara ha deixat de fumar.
0: Molt bé, fantàstic. Uh-huh. Doncs per tant, hi ha coses a celebrar, no?
1: Sí.
0: Socialment, s'acostuma a dir que el jovent actual, no sé si és cert o no, però com que vosaltres veieu aquesta realitat, que el jovent actual és més sa. És a dir, que no beu tant, que no fuma tant, que s'està perdent l'hàbit. No sé si estaries d'acord amb aquesta tendència o és una cosa que no té res a veure, com a mínim, a Premià.
1: Estic d'acord a mitges. Sí que és veritat que avui en dia tenim molta més informació, tothom sap que el tabac és dolent, però tot i així segueix sent una cosa molt social. De fet, es veuen adolescents de 15 a 16 anys que estan fumant, en grups sobretot. Jo n'he tingut un personalment a la consulta que em deia, no, jo fumo perquè fumen els meus companys. I li dic, bueno, però tu saps que és dolent, t'agradaria deixar-ho? I diu, bueno, no, és que no em fa cap mal. Clar, perquè com que som tan joves encara no hem pogut... El nostre cos no ha patit cap de les símptomes o de les conseqüències de fumar a llarg plaç. Uh-huh. Per tant, hi ha aquesta petita sensació de que al ser joves som immunes, i no és cert.
0: Falta una mica de consciència real, no? També del que implica també de l'hàbit de fumar, no? En cas que siguin aquestes cigarretes, vapejadors, que estan ara també de moda, l'efecte és exactament el mateix?
1: El mateix. Al cap i a la fi són productes químics que inhalem en els nostres pulmons i els pulmons no estan preparats per això. Aquests productes s'acumulen, provoquen irritació i a la llarga poden provocar moltes malalties, una d'elles sent el càncer.
0: Mm-hmm, perquè a vegades també hi ha aquest clitxe de dir no, com que és un vapejador no em passarà res perquè no m'estic fumant una cigarreta, no?
1: Res a veure.
0: Desmentim-ho.
1: Ho desmentim. Mm-hmm. Encara falten estudis, però sí que s'ha comprovat que és dolent per la salut.
0: Molt bé. Doncs avui ajudem a qui ho vulgui a deixar de fumar gràcies a la bona feina que fan el CAP de Premià de Mar, de l'Institut Català de la Salut. Avui hem parlat amb la Anna Ugarte, que és metgessa de família i encarregada també, evidentment, de que qui vulgui a Premià pugui deixar de fumar. Així que, Anna, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per la bona feina que feu i fins la propera, que les portes amb el CAP són obertes aquí a la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

I like it when

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dimecres 15, Premià de Mar va presentar 29 projectes que aspiren als ajuts al Pla de Barris, que va tancar el termini el passat divendres 17 de juliol a la presentació de candidatures en la seva segona convocatòria. Els projectes premianencs estan focalitzats en el barri Tarter-Maresme i es divideixen, com ens va explicar l'alcalde, en els tres eixos que manen en aquest programa d'ajuts: urbanístic, de sostenibilitat i sociocomunitari. A l'espera que l'Ajuntament en doni una informació més detallada, l'últim número del Vila Primília ens explicava que en matèria urbanística destaca la pacificació del carrer de la plaça i també intervencions a totes les cruïlles del barri per millorar l'accessibilitat. En l'àmbit de la transició energètica es planteja la transformació en refugis climàtics de diversos espais i, en general, es proposen diverses accions per augmentar la presència d'arbrat al barri, i que en matèria sociocomunitària es volen fer accions encaminades a millorar la cohesió social, la convivència i les oportunitats educatives, com ara programes de mediació i convivència, activitats culturals i esportives, accions de promoció de la salut comunitària o accions per reduir la bretxa digital. Tot i que de moment tampoc s'han fet públics els pressupostos dels projectes premianencs, en el seu moment l'alcalde va anunciar que el conjunt sumaria una quantitat propera als 25 milions d'euros a gastar en el decurs dels pròxims 8 anys, que és la quantitat màxima a la que pot aspirar Premià de Mar per la seva població. Recordem que les bases del programa estipulen que la Generalitat finançarà el 60% de les actuacions i l'Ajuntament n'haurà de finançar el 40% restant, cosa que significaria que si finalment tots els projectes són acceptats, Premià de Mar hauria de posar-hi 10 milions d'euros. Tot i que no hi ha data fixada per comunicar als ajuntaments si els seus projectes han prosperat, s'espera que es doni a conèixer al llarg del pròxim octubre.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Costa d'imaginar una festa major de Premià de Mar sense pirates, sense premianencs, desembarcaments ni eufòries. Però hi va haver un dia on res d'això no existia. Quatre persones van decidir apostar per una festa única i totalment diferent. Com va néixer la idea? Pensaven els seus ideòlegs que tindria l'èxit que té i que, a més, seria una de les festes majors més reconegudes a Catalunya? Avui, a Premià Mèdia, tornem als orígens.
4: Soc el creador de la festa major, l'inventor. La regidora era l'Anna Albareda. Ella va proposar un concurs d'idees per la festa major. I jo vaig proposar un desembarcament pirata. Jo faré el desembarcament pirata.
5: I una nit, al Sòria, ens proposen, el Josep Albert i a mi, com veuríem de canviar la festa major, perquè tenia la idea de fer una festa major de pirates. Pirates de Premià. I ens vam quedar, volguem dir, clar, vull dir, portàvem una inèrcia d'una festa major, de tres dies de festa major, del ball de gala, de la gastronomia, de no sé què, que era una festa major molt, molt cutre, per dir-ho d'alguna manera, no?
6: Jo recordo que ell buscava algun motiu per la festa, perquè la festa de Premià era com totes les festes que es feien a tot arreu, eren estàndards i venien, a més de l'herència del franquisme, de tota una cosa super... tot és igual. I aquest era l'impuls que jo recordo. I en Sori, llavors, ostres, què podríem fer? I ell ja tenia això dels pirates. Nosaltres, jo recordo que li vam parlar de la festa de Granollers, que hi havia els blancs i els blaus, que era una cosa que nosaltres hi havíem anat a tocar i ho havíem viscut una mica. Es munten dos bàndols en el poble, llavors això li treuen molt de suc, no? Fan competicions, fan sopars, fan balls, ara uns balls aquí, uns balls a l'altre, i això era una cosa que donava molta virilla al poble.
5: Vam començar per la base que és com voldríem que fos la festa major. No muntar activitats, sinó com voldríem que fos la festa major. I vam definir tres punts. Primer, hauria de ser gratuïta totalment, cosa que no passava a les festes majors anteriors, que havies de pagar pel ball de gala, havies de pagar per l'embalat o havies de pagar per la ruta gastronòmica i tal. I havia de ser per totes les edats, des dels més petits als més grans. Hi havia d'haver activitat per tothom. I la tercera, i molt important, tota havia de ser a base de voluntaris. És a dir, la participació de la gent ha de ser en l'espectacle, com a observador, com a espectador, però també a l'hora d'organitzar. Per tant, s'ha de buscar gent que siguin capaços d'organitzar activitats per muntar tot un festival.
4: No hi havia organització. Qui s'havia de fer càrrec de tot el moviment de joves eren els diables. Era l'únic grup organitzat. Diu, hem comprat mil tovallons de paper per fer bombardes. Diu, hem comprat un sac de farina i al migdia vindran els diables i començaran a fer boles. Dic. I vaig veure tan malament allò que dic, escolta, compra un altre sac de farina i no perdem el temps.
5: Parlàvem de les històries que hi ha a darrere de les grans històries, les històries invisibles, i és l'Anna Albareda, la que jo li tinc una admiració, perquè va fer la reunió més curta que he vist en ma vida. I en 20 segons va dir, bueno, estem tots aquí, perquè ara mateix queda desconvocada. I dic, solta, la comissió de festa major, i en farem una altra, que ja us diré qui entra.
4: I li vaig dir que aquesta festa... li falta guió. Dic, perquè no pot ser que la gent estigui al programa de festa major, estigui, posa que a la tal hora arribaran unes barques i les barques no arriben. I el Toni em va dir, diu, tinc un amic que diu el mateix. És guionista de TV3, diu, i es diu Joan Sol. A partir d'aquí hi ha un escenari amb guió, trabucaires, les gàbies, perquè la Genevas ja es va començar a animar a fer coses.
5: Nosaltres aquí vam veure que realment podia canviar la festa major i podíem fer una festa major que Premià i molta gent jove estava esperant, que fos brutal, gran, participativa. I aquí va començar tot.
7: I van dir, mira, hi ha la idea aquesta de fer un desembarcament pirata, una història sobre pirates... que ataquen el Premià i tal, i, no sé, i estaria bé que hi hagués un himne dels pirates.
6: Tenia molt de ganxo, no?, perquè era com molt... Era el canto fosc, no?, de la persona, no? Allò, hòstia, ho trinxarem tot, anem cap allà... I, bueno, jo, hòstia, pensant-hi... I és una mica la idea que vaig voler projectant la lletra, no?, d'això, de cerebrats que van allà a arrasar-ho tot.
7: Recordo que al cap d'uns dies o alguna cosa així, anava pel carrer... I vaig sentir uns nens i anaven cantant... Som pirates! I, hòstia, em vaig quedar molt sorprès.
6: I llavors va sorgir això de que, hòstia, hauríem de fer un himne dels premianencs, no? Llavors aquí vaig dir... Això, hòstia, em va costar una mica més de dir com sintetitzo això, no? De la resistència, no? De que, bueno, hòstia, aquí si ve la gent, que ben som de pau, doncs... benvinguts, però, hòstia, si veniu aquí a trinxar-ho tot, doncs no us hi acosteu i ho defensarem, i defensarem el nostre. I va sortir una cosa una mica més èpica, inclús també amb la música, no? Més de defensa i més... Bueno, està bé, va ser guai perquè va ser una resposta.
4: Havíem passat dels conflictes entre els pirates i l'associació de veïns, que no, estaven en contra dels pirates, perquè venien a dir que era fomentar la violència, la lujúria, i que era un cau de droga. Però el carrer Sant Antoni es va afegir a la Festa Major. I això va ser determinant. Ara va ser una passada, com estava engalanat. Vam anar a buscar barques, carros, coses, però tot el terra era de palla. O sigui, poble. I després les parades, o sigui, va ser un canvi. A partir d'aquí, Premià s'afegeix a la Festa dels Pirates. I això jo crec que va ser el punt determinant.
5: Veient com estava creixent i tota la sèrie de gent jove que venia proposant activitats, van dir, em sembla que hauríem de fer un pas al costat, i perquè la gent sigui viva... ha de continuar venint gent jove amb propostes noves, si no, acabarem encursetats amb un model de festa.
6: No és una cosa dirigida per algú que l'ha pensat, o des d'un despatx, o des d'una empresa, o amb un disseny que s'ha estudiat, i el màrqueting i tot això que ara està tan que governa el món, no? Això és un fenomen que està allà, i any a any va variant, va mutant, i es va veient coses, i és apassionant veure-ho.
7: Per mi és un orgull amb la petita part que em correspon, que és amb la part, diguéssim, musical, no? Veure que la gent canta la cançó, les cançons que vaig composar, i veure que realment estan integrades a la festa, doncs, per mi, doncs, bueno, satisfà molt, que vulguis que no, doncs, sempre t'agrada, no?
6: Si veure que un fenomen que ha nascut, que s'ha anat fent, que any a any va canviant, que la gent s'ho fa seu, perquè realment veus en les cares de la gent durant la festa, els abrandats, el desembarcament, la lluita, l'Ajuntament, no sé què, tal. La gent ho viu, i tu, que has posat una petita contribució perquè allò funcioni, doncs és una satisfacció.
5: És un orgull d'haver contribuït a que Premià estigui viu durant aquesta setmana de Festa Major, que la gent s'ho agafi amb aquestes ganes, que les meves netes es passin tots els dies cantant l'himne dels pirates, i que la petita digui, bueno, i tu què? Diu, jo m'estic guanyant. Els primers dies soc pirata i els últims soc premianenca. I això és genial, perquè han entès perfectament el sentit de la festa.
8: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: Els preus a l'habitatge al Maresme durant el 2025 confirmen un any més la tendència a l'encariment generalitzat i paral·lelament a una dificultat cada cop més gran per accedir a aquest bé bàsic. Significativament, els valors que conté l'informe que ha fet l'Observatori de Desenvolupament Local de l'any passat indiquen que a tots els municipis del Maresme les famílies van haver de dedicar més del 30% dels seus ingressos a pagar el seu habitatge. Els que més percentatge hi van dedicar van ser els de Sant Vicenç de Montalt amb el 55,35% i Premià de Mar es va situar en el 12è lloc en aquest trist rànquing amb un 41,19%. L'informe també revela dues circumstàncies paral·leles. Va pujar la compra-venda de pisos, malgrat els increments de preus, un 10,7%, i van disminuir els contractes de lloguer d'un 8,7%. 6.023 contractes, la xifra més baixa des del 2009, mentre continuava pujant el preu. Concretament, el preu mitjà del lloguer va arribar als 879,86 euros mensuals per sobre de la mitjana catalana i després d'un increment del 3,8% respecte de l'any 2024.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un incendi de vegetació forestal al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, a Cervelló, mobilitza a hores d'ara 17 dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris. L'avís és de les 2 de la tarda. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament a les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires d'aquest municipi. Afecta unes 300 persones. Es recomana tancar portes i finestres. I el Ministeri de Sanitat i els consellers autonòmics s'han reunit avui al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb l'agenda centrada en dos temes destacats: l'aprovació de nous criteris comuns per mesurar llistes d'espera i l'anàlisi de la tramitació de l'avantprojecte de l'Estatut Marc de Sanitat. Les comunitats han demanat al Ministeri l'ajornament de l'aprovació dels nous criteris pel recompte i mesurament de les llistes perquè en volen fer una anàlisi més rigorosa. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: No lo hemos podido aprobar porque las comunidades autónomas nos han pedido más tiempo, estamos de acuerdo, les daremos más tiempo. En septiembre creemos que todo esto que ya está consensuada, insisto, con sus equipos técnicos, podamos aprobarlo para que podamos reiniciar un nuevo Real Decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera que son de gestión y de competencia de las comunidades autónomas. Pero necesitamos saber, porque no es lo mismo saber cuánto espera una variz que cuánto espera un cáncer.
1: I Sumar ha anunciat un acord amb el PSOE per incloure una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer al decret d'habitatge que prepara el govern espanyol. La podran sol·licitar els llogaters els contractes dels quals vencin el 30 de juny de 2028, un fet que amplia gairebé en 1 milió de persones les potencials beneficiàries. El text inclou altres punts com la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions per posar fi, diuen, a l'ús fraudulent que se'n fa des del Ministeri d'Habitatge, indicant que el decret incorporarà altres propostes i s'haurà de votar, evidentment, al Congrés. I aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels mesos previs i el posterior inici d'aquest estiu calorós han beneficiat la situació. A Agramona han començat a recollir el Chardonnay i continuarà els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han d'acollir sempre de manera més primerenca en aquesta verema. I parlem d'esports amb nom propi, Aleksandr Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai i de debutar com a entrenador a l'Eurolliga. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Ple municipal de juliol avui amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
4: Per exemple, va passar Ernest Lluc, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles, És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació de reintegració de l'escola de Sant Cristòfol. Anem a màxims. Restauració de la plaça de que ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
3: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolpersteine, la iniciativa memorialista d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i 5 del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Vellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindran en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
5: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
3: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament.
0: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia, informació.
6: Crítiques del grup municipal socialista a l'elaboració que està fent l'Ajuntament del Cens d'Habitatges Buits i que es va presentar parcialment als assistents a la taula d'habitatge que es va celebrar la setmana passada. Com va explicar el primer tinent d'alcalde, Pep Ripollès, el document que s'ha obtingut on es localitzen 141 habitatges que presenten indicis de desocupació permanent no es pot considerar pròpiament un cens perquè ara caldria completar les comprovacions i confirmar que efectivament són habitatges buits, una circumstància que ha fet que el PSC es pregunti quina mena de cens hem fet, ens ho deia la portaveu Luz Cànovas.
7: Bueno, ara tenim aquest cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors, no? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes a veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues, jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
6: Val a dir que tant des del govern com des de l'oposició, els grups municipals han estat d'acord en general que quan ja existeixi aquest cens, el repte serà aconseguir que aquests habitatges entrin al mercat, ja que, com s'ha recordat reiteradament, les competències dels ajuntaments són molt limitades i la decisió recau en última instància en els propietaris.
0: Premià Mèdia. Informació.
8: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
10: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats. Les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
12: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
11: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
8: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: shit. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Hi ha moments en què cal fer una pausa, mirar enrere i entendre com hem arribat fins aquí. Can Sant Pere no és només una fàbrica. És una història viva de resistència, d'organització i de comunitat. És la resposta col·lectiva davant una lògica que vol convertir cada tros de poble en un negoci, cada metro quadrat en benefici, cada espai comú en un espai buit o privat.
2: Sembla que ens destrossin l'ànima, però el cor d'una fàbrica no li importa l'import, i és que sempre...
1: Per què no volem un poble dormitori, sinó un poble viu? Diem prou. Diem que lluitar no és només resistir, és imaginar una altra manera de viure. Lluitar és no resignar-se. És posar el cos, les idees i el temps per defensar allò que ens fa poble. La memòria, la cultura, els vincles i els somnis compartits. Aquest podcast neix per explicar això. Per donar veu a la lluita de Can Sant Pere i a totes les que han fet possible que aquest espai segueixi dempeus des de tants llocs i tants anys. Per parlar de política, de territori, d'autogestió, d'especulació i de futur. Per explicar per què un espai ocupat pot ser pulmó de molta vida i de molta comunitat. La comunitat verda i viva que ens cal davant el gris ciment. Benvingudes al podcast de Can Sant Pere.

0: Un podcast, aquesta nova història audiovisual en àudio, en so, als fils d'una història col·lectiva. I avui, en aquest primer episodi, en aquest capítol 1, doncs volem parlar també de Can Sant Pere i volem conèixer també què s'hi va fer i també, doncs per què no, conèixer algunes de les persones que s'han significat també i que han format part ja d'aquesta fàbrica tan emblemàtica de Premià de Mar. I encetem aquesta tertúlia saludant a la Berta Maristany, a la Paquita Guirau i també l'Àngel Pagès. Com esteu? Benvinguts.
1: Hola.
2: Hola.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer capítol. I us volia començar preguntant, Àngel, quan neix aquesta reivindicació de Can Sant Pere? En quin moment?
3: Bueno, un moment precís no el podria ara dir, però això, diguem-ne, que està en el tombant de segle, és a dir, a finals 99, inicis del 2000, i l'inici de la... no era cap plataforma, és un inici de tot plegat, quan un grup de veïns, i en aquell moment eren tres, i vam acabar sent uns quants més, ens trobem informalment al carrer i justament després de sentir per notícies de Ràdio Premià de l'època, que hi havia un projecte que presentava una part de l'equip de govern d'aquells moments, que en aquells moments ens governaven a Premià el tripartit, el PSC, Iniciativa i Esquerra, per part del PSC es va llançar la proposta d'urbanitzar aquell sòl, un cop ja estava abandonada l'activitat de la fàbrica. I això, com que el grup que ens vam trobar en aquells moments estava una mica, diguem-ne, condicionats també perquè no feia molt de temps s'havia perdut una batalla important amb el tema de Can Ferrerons, això també, teníem una nova oportunitat de salvar un altre espai. La cosa va anar evolucionant, és a dir, nosaltres no vam arribar a ser plataforma fins al cap d'un temps, però perquè vam anar incorporant altres elements, no? De moment, d'entrada, va ser com una reacció veïnal de gent molt propera, inclús a nivell de barri, i ni ens imaginàvem que això acabaria sent no només una lluita local, sinó la lluita amb la transcendència que ha tingut a posteriori, no? Uh-huh. El grup aquest ens van proposar, com que tampoc teníem una dinàmica, diguem-ne, de plataforma, forma, ni tampoc hi havia un entorn de massa mobilització a l'època aquella, a nivell de teixit social, com més endavant va haver-hi, ens van proposar com a mínim fer una tasca una mica de lobby, per dir-ho d'alguna manera, de grup de pressió davant de les institucions i en aquest cas davant de, tant de l'equip de govern com del conjunt de forces polítiques. Intentàvem arrencar un compromís per lo que nosaltres en vam començar a denominar per al 100% públic d'aquell espai. No? Uh-huh. Amb el temps vam anar incorporant altres elements, és de la importància que tenia que hi havia una fàbrica i, per tant, hi havia un patrimoni històric, industrial, que després es va caracteritzar com a Befil. Teníem molt present la necessitat que hi haguessin zones verdes a Premià de Mar i que hi haguessin més espais per activitats públiques, diguem-ne, comunitàries. Aquest era el discurs que fèiem en aquell moment i també ho vam emmarcar en un context més ampli, no? També hi havia el cas de les Hortes de Ponent, que uh-huh. vam incorporar això per fer una visió que no fos una visió només de barri, sinó de en general, no? I, per tant, el que va començar sent un embrió del que després seria una plataforma, doncs ens van proposar com a mínim que en l'ordre del dia de tota la política municipal hi hagués Can Sant Pere com un element determinant. I en aquest sentit, diguem-ne que sense ser un grup mobilitzador, sí que van aconseguir arrencar compromisos i que amb el temps vam anar clarificant qui estava a favor, qui estava en contra, quines alternatives hi havien. I durant aquest temps vam fer un seguiment, allò bastant reiteratiu, no només cap a les forces polítiques, sinó de qualsevol moviment que hi havia, fins que va entrar en escena també l'operació del Núñez i Navarro, que això encara no es va materialitzar com a tal, perquè això ja entraríem a la fase posterior, quan hi va haver-hi l'ocupació, però vull dir que vam fer un seguiment de tots aquests esdeveniments. I diguem-ne que les limitacions que teníem a nivell de que no teníem capacitat mobilitzadora, ens funcionaven per aquesta via, no? Per la via de fer de grup de pressió.
0: Uh-huh. Àngel, amb això que ens explicava, si ens ha sonat ja algunes pistes, en quin moment estava també Premià de Mar a nivell urbanístic, en aquell moment?
3: Sí, en aquell moment, abans ja he dit que veníem de l'experiència de la pèrdua de Can Ferrerons com un espai públic i agrícola, en aquest cas, i ho dic, tret de que es va fer la biblioteca, o la resta és el que hi ha. I a nivell urbanístic estàvem també pendent de l'aprovació d'un pla general i llavors aquí també això va implicar durant un temps molt llarg debat sobre el pla general. Nosaltres vam incorporar sempre la condició del tema de Can Sant Pere, és a dir, el context era aquest. Uh-huh. Abans he parlat de la manca d'espai, diguem-ne, mobilitzat, estabilitzador. També s'ha de dir que nosaltres vam començar a evolucionar en la mesura en què també es va anar creant un teixit social a Premià de Mar diferenciat. Això va coincidir amb el temps amb la creació de la plataforma de Premià per la Convivència, en el període aquell en què va haver-hi una irrupció i un brot racista arran del tema de la mezquita. Això va generar que molts col·lectius es trobessin i es va començar a inaugurar un nou procés de, diguem-ne, d'organització social que va anar culminant això, doncs, al cap de molt de temps, amb el que va ser la plataforma i amb tot el que es va derivar després un cop ja es va fer l'ocupació de la plaça.
0: Mm-hmm. Berta, anem al 2013. Quin era el context, justament, de l'ocupació i què va suposar també, doncs, aquell moment? Posa'ns també en aquell moment.
1: Sí, doncs, una mica enllaçant també amb el que deia l'Àngel, l'abril del 2013 va haver-hi un avís per enderrocament de la fàbrica i gràcies a que ja hi havia l'activació de veïns i veïnes, com que estaven alerta, com del cas, i també que s'ha de dir que ja hi havia entitats que estaven fent servir Can Sant Pere, la fàbrica, doncs que ràpidament es van fer assemblees molt grans a la plaça Nova, on érem una gran diversitat de veïns i veïnes, i de manera bastant espontània com que es va decidir com a resposta l'ocupació de la fàbrica. Pensem que és important, com que el context és més enllà del moment que estava vivint Premià, o sigui, estem al 2013, no feia tant que era com indignats i també com un moment que veníem com de la crisi del totxo, que va ser molt bèstia i que segurament encara no hem sortit i que les anem com multiplicant, i podem dir que hi havia com un moment com d'efervescència política on moltes persones com havien passat, no, com a, o amb aquestes ganes de transformar com la ràbia en acció i d'organitzar-nos, i de fet en pocs anys abans havien sorgit espais com Can Batlló, em sembla, si no m'equivoco, el 2011, o espais d'aquí la comarca un any abans al casal a Vilassar de Mar, o sigui, que era un moment on la importància dels espais estava bastant al centre i eren llocs on catalitzar com tota aquesta ànsia de transformació i política, i que en Sant Pere va poder ser paraigües de moltes d'aquestes lluites, de les lluites ecologistes, de defensa de la llengua, feminisme i així. I llavors això, o sigui, com es va començar a gestar el projecte d'autogestió comunitària arran de l'ocupació, i es va fer això com amb un grup de gent com molt diversa, no érem un grup, i ha configurat que això ha marcat molt com la línia d'aquests 12 anys, si no m'equivoco, de projecte social. O sigui, érem gent molt diversa, d'edats molt diverses i fins i tot d'ideologies en certa manera diverses, però que ens unien com, bueno, com uns elements comuns.
0: Paquita, et volíem preguntar també què ha representat i també què significa a dia d'avui, doncs, justament aquesta lluita per Can Sant Pere.
2: Bueno, jo crec que ha representat molt aquesta lluita, perquè si mirem al llarg dels anys, en cada moment s'ha anat evolucionant d'una manera diferent, però que al final doncs ha plegat un moviment molt ampli de gent d'això, amb un objectiu comú, que es va començar per en contra de l'especulació urbanística, que aquí a Premià doncs n'estaven moltes persones fartes, i llavors va començar per aquí, però tal com ha dit la Berta, en el moment que arriba el 2013, que llavors és veritat, i bueno, tal com ha dit també, i enllaçat-lo, que veníem dels indignats, on hi va haver un moment també on moltes persones, veïnes i veïns de Premià, ens vam ajuntar. I això va ser com un esclat de començar a donar-nos compte de que podíem fer coses a Premià, i evidentment Can Sant Pere va ser un punt nexe d'unió perfecta, perquè precisament doncs aquí unió moltíssima gent que defensava aquest espai 100% públic, que volia per al públic, i que evidentment no volia que caigués a les urpes del Núñez Navarro, que ja sabem l'historial, no? L'especulador que tenia, i per tant, vull dir, això que representava aquest nexe d'unió. Clar, al llarg de cada moment, el fet aquest de plegar tanta gent, d'aconseguir aquest suport, Doncs va aconseguir unes fites concretes. En comencem per l'ocupació en el 2013, després segueix la consulta popular, d'aquesta consulta popular vam aconseguir un munt de signatures precisament per al sí de l'expropiació, que era el que al final volíem aconseguir, que això fos que ens enviava al poble, i per tant aquesta consulta demanàvem el sí. Després va passar que, clar, evidentment la fàbrica representava també el patrimoni històric a preservar com a una fàbrica testimoni del passat fabril de Can Sant Pere, que ens semblava que era una cosa com molt important. I a partir d'aquí surt el Becil, vull dir, bé cultural, d'interès local, vull dir que això va ser una altra fita que entre totes vam aconseguir com molt important, no? Perquè això també ens servia perquè aquest enderrocament tampoc mai es pogués fer, perquè això també era un punt al nostre favor. Bueno, després també, el 2018, l'aprovació del POM, no?, amb el que inclou aquest Becil, per tant, això ja ho teníem, la zona verda i equipaments, això també, i l'expropiació com a tal. Vull dir que així ja, la cosa ja es va començar a encaminar, perquè, evidentment, a la consulta va sortir el sí a l'expropiació, això s'ha de tenir molt clar.
4: Molt bé.
2: Llavors, esclar, ve la segona, bueno, després d'aquesta ocupació, de 4 anys d'estar allà, omplint aquest espai de vida, amb una experiència totalment, que crec que va ser molt gran per a moltes persones que no teníem ni idea del que representava, no?, una autogestió, de que, a veure, almenys com ara jo, no tenien... Altres teníem referents, perquè és veritat, tal com ha dit la Berta, ja coneixíem, no?, a Barcelona, altres llocs, no?, Can Vies, la Flor de Maig, bueno, Can Balló, vull dir que estaven, eren espais alliberats que també ens servien una mica de guia com per dir, nosaltres aquí podem somiar, que aquí Premià també ho podem tenir i tal, i bueno, això va ser, crec que també una de les altres fites, no? Llavors, bé, el desallotjament, un desallotjament que va comportar mobilitzacions massives al nostre poble, donant suport a tots els que estàvem allà defensant, que al final és tot el poble, perquè jo crec que si algun cop aquí Premià ha mobilitzat tanta gent, jo diria que ha estat Can Sant Pere, en diferents moments, perquè no ha estat fàcil, també això ho hem de dir, hem passat per moments complicats, però bueno, aquí estem.
4: Molt bé.
2: I després ja, després d'aquest desallotjament, ens estem un any així una mica en stand-by i es torna a ocupar en el 2018 i, bueno, i ja en el 2022 es crea el projecte de gestió comunitària amb 500 persones que es fan sòcies i vull dir, això va ser també una altra fita molt important perquè aquest suport tampoc no el té molta gent, no? Ho han de dir-ho, no? I el 2023 doncs arriba ja amb aquest conveni amb l'Ajuntament de cara a dir hem de consolidar que aquest espai realment sigui, no?, en un futur, quan el tinguem ja enllestit, un espai per, com a centre autogestionat i com de gestió comunitària per al poble, obert a tothom i, en fi, i que entre totes el puguem construir, seguir construint, perquè ja portem molts anys i llavors, esclar, és continuar perquè això no és s'atura, això és viu i a cada moment també s'adapta un moment al moment, per dir d'alguna manera. I bueno, crec que totes aquestes fites ens podem sentir molt contentes, ja dic que no ha estat fàcil i que bueno, el que d'alguna manera que pretenem tots els que estem allà és que s'hi vagi trobant molts veïns i veïnes que participin a seguir construint aquest espai, un espai en el que, evidentment, és un espai que vol transformar també aquesta societat. Vull dir, d'alguna manera, és un contra... No? No sé si dir un contrapoder, però una alternativa al que tenim, no? Aquesta societat individualista i aquesta societat de consum, que el capitalisme que ens marca com per on hem d'anar, i per tant aquí el que volem és trencar amb aquestes dinàmiques i fer una societat més justa, solidària, feminista, sostenible, bueno, en fi, podríem dir...
0: Molt bé, doncs heu parlat justament de Can Batlló, nosaltres ara ens quedarem per seguir coneixent també doncs, aquesta causa i que també d'alguna manera ha servit per emmirallar-se també en el cas de Can Sant Pere. Berta, Paquita i Àngel, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Moltes gràcies. Gràcies a tu.
0: Can Batlló és un espai comunitari i veïnal autogestionat, un equipament social i cultural ubicat en diferents naus a l'antiga fàbrica tèxtil Can Batlló, al barri de la Bordeta, naus cedides per l'Ajuntament i que ocupen un total de 13.000 metres quadrats. Gràcies al compromís militant de moltes persones i a la complicitat del teixit social del barri, s'han construït una experiència pròpia de gestió d'un espai entès com un bé comú urbà que ha albergat centenars d'iniciatives comunitàries i ha contribuït des de l'experiència pràctica a fer possible un urbanisme des de baix transformador i popular. Avui nosaltres també ens hi volem fixar i hem convidat el Joan Costa, membre de Can Batlló. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. La primera pregunta que et fem, per què va sortir la lluita en el moment actual per aquest espai i quan s'ocupa?
4: El barri de la Bordeta és un barri petit, relativament petit, però és un barri de treballadors. Uh-huh. Són carrers estrets i teníem necessitat d'equipaments socials. Anàvem a l'Ajuntament, no hi ha solars al barri de la Bordeta. Tots els solars, a l'espai que havia lliure, eren les 9 hectàrees de la fàbrica de Can Batlló. Uh-huh. Aleshores, les primeres reivindicacions van començar el 1973. Després... En 1976, encara en uns ajuntaments predemocràtics, o sigui, l'alcalde encara estava escollit a dit, es va fer un PGM, un Pla General Metropolità, que més per on, en aquest intent de recuperar algunes coses de la ciutat de Barcelona, es va declarar les 9 hectàrees de Can Batlló com zona verda i equipaments. Uh-huh. Molt bé, el barri, contentíssim, però serà que no, perquè l'Ajuntament no té prou diners per expropiar a la família Muñoz Ramonet els terrenys i continua sent el mateix. Una fàbrica tèxtil que s'havia convertit en una ciutat d'oficis, amb 400 empreses treballant a dintre i 4.500 treballadors treballant dintre de Can Batlló. Les reivindicacions des del Centre Social de Sants i la Comissió de Veïns de la Bordeta i del barri, les associacions de veïns que van sorgir en els anys 70, estava present sempre, però sempre era l'última. Perquè, clar, a Can Batlló treballaven 4.500 uh-huh. persones i pensaven que si es feia una expropiació molt bruta, es podien perdre molts llocs de treball. Uh-huh. Vam anar deixant passar el temps, però fins a aquell moment, a l'any 2000, van decidir prou. A la Bordeta necessita equipament, residències d'avis, guarderies, i decidim actuar des del Centre Social i el Comissió de Veïns Bordeta, que estem més o menys estàvem en el mateix espai físic. El fet és de que decidim començar a parlar amb els empresaris i els treballadors que estan dintre de la fàbrica per Can Batlló per dir-los que ells saben que a curt o mig plaç tindran de marxar d'allí, uh-huh. però que tenen drets a ser reallotjats i ser indemnitzats. La idea nostra va ser ajunteu-vos tots perquè n'hi haurà tots junts, tindreu molta més força uh-huh. al moment de negociar en la propietat privada i en l'administració, en l'Ajuntament. Així ho van fer-ho. Clar, van a poc les empreses van anar marxant a l'àrea metropolitana i les rentes de la família Muñoz Villalonga en aquella època, ja no era el Muñoz Ramonet, un trist personatge de la postguerra espanyola. El fet és de que les quatre filles de Muñoz Ramonet vam decidir fer una cosa que s'ha fet molt a Barcelona i arreu. És demanar permís a l'Ajuntament per construir pisos. Uh-huh. Clar, els veïns, som incordiadors, ens posem pel mig. Al cap d'un temps aconseguim negociacions ja el 2006 a tres bandes, la propietat privada, l'Ajuntament i la plataforma de Can Batlló, i s'arriba a un acord que la propietat de 2.000 pisos que volia fer-ne se pogués fer 900 pisos. En contrapartida, a l'Ajuntament que fes unes 300 vivendes socials allà a Can Batlló, tocant al cantó del barri, i els veïns el que volíem és que es fes el parc i els equipaments. Uh-huh. Però estem al 2006, passa el 2006, 2007, 2008, i al 2009 ens anem a l'Ajuntament, a Can Balló no s'ha fet res. Que sí, això està en marxa ja, però els veïns podem ser tontos, però no idiotes. El 2007, a finals del 2007 a 2008, va esclatar la bombolla immobiliària. I sabíem que no n'hi hauria ningú que es gastés 5 cèntims en un totxo. I si no hi ha totxo, no hi ha edifici. I si no hi ha edifici, no hi ha cessió per les plusvalues de l'edifici o per als impostos de clavegueram, de jardinament i de... Què més? I la plusvalua d'això, la idea era que la propietat n'hi cedien terrenys a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona, això tindrà espai públic a 0 euros, pues, es fregava les mans. Perquè calléssim, sí. Ens van dir, vam demanar, si esteu tot convençuts que això està en marxa, digueu-nos un plaç per treure'ns de la reunió. Es van dir, doncs mira, final del 2010, començaments del 2011, perquè les obres... Els veïns vam dir, ho acceptem. És més, us donem de temps fins a primavera del 2011. Perquè si la primavera del 2011 Can Balló no està obert al públic i les grues i excavadores treballen allí, el veïnat de Sants i la Bordeta ocuparem Can Balló. Risetes... per part de la taula de negociació en aquell moment. A veure, no estava jo, estaven companys meus que tenien potser 2 o 3 anys més que jo o 2 o 3 anys menys. Jo tinc 78 anys ara, en aquest moment. Fa 16 anys continuava sent un avi. Vull dir, si vosaltres aneu a ocupar. I unes 20 persones van començar una campanya que es va dir el tic-tac per Can Balló. I el tic-tac era un rellotge que comptava el temps, però comptava el temps a l'inrevés. Falten 700 dies per entrar a Can Balló. Falten 400, falten 100. Anunciem que l'11 de juny de 2011 entrarem a Can Balló i ves per on, coses de la vida, el dia 11 de juny era un dissabte. Perquè si vas ocupar que sigui un dissabte, que tens el dissabte, el diumenge, i si per postres el dilluns és Pasqua, 3 dies per ocupar perfectament bé. Però ves per on, el dilluns previ ens truca en un gabinet d'advocats dient som el representant dels interessos de la família Muñoz Villalonga i voldríem parlar amb vosaltres. El dia següent ens reunim, fan una proposta, però clar, a Can Balló ja no érem els 20, les 20 persones que estaven, van formar la plataforma, sinó que ens havíem convertit en més de 200 persones ja organitzades. Ho hem de parlar. La proposta que ens feien era que la propietat cedeix un espai de Can Balló a l'Ajuntament i que l'Ajuntament ens el pogués cedir de l'Ajuntament en els veïns. La idea no ens desagrada, però ho hem de parlar amb la nostra assemblea. Ho parlem, acceptem. El dia 9 es firmen els documents, el dia 10 ens donen les claus i el dia 11 de juny 2.000 persones, 2.500, a les 12 del migdia, tocant les campanes de Sant Medir, vam entrar a Can Balló. Va ser una lluita guanyada per diversos motius. Una organització molt ben portada, que anava com un concert de poca gent a moltíssima, i després unes altres causes externes. Va haver un canvi municipal que els socialistes van perdre el govern per Convergència, per senyor Trias. Podria influir en us. El dia 11, el senyor Trias prenia possessió de l'alcaldia de Barcelona i nosaltres entràvem a Can Balló. Estàvem en plena època d'explosió de bombolla immobiliària. No teníem una pressió especulativa de construcció a davant. I tercera, que estem parlant del 2011. El 2011, el 15 de maig, es celebra l'ocupació de la Porta del Sol, plaça Catalunya, i moltes places arreu de l'Estat. O sigui, va ser el naixement de la construcció d'aquest espai i a partir d'aquí vam canviar ja els... Vam començar a negociar un nou conveni amb l'Ajuntament, i el 2015, i el 2019, amb el primer mandat de la senyora Codau, se'n cedeix 13.000 metres quadrats per 30 més 10 més 10.
0: Joan, hem d'anar acabant. Ja ets a fer una pregunta, a veure si ens pots respondre breument. Com es vincula justament Can Batlló...
4: Ho intentarem.
0: Com es vincula justament Can Batlló amb les lluites actuals del barri de Sants, que també comentaves al principi?
4: Can Batlló és una lluita més. Potser ha sigut l'última lluita veïnal gran de Barcelona, de les associacions de veïns. Can Batlló té un teixit social molt ampli. Dades d'ara, del 2024... Can Batlló som uns 400 i pico de militants activistes voluntaris, com ho vulguis dir, uns 100 col·laboradors i més de 1.000 socis. Els socis vol dir que tens dret a res, no fan descompte a cap lloc ni res. I què fem? I el nom, quan se'ns va donar el conveni, el nom que tenim a Can Batlló és un nom que és curtet. Espai comunitari, veïnal, autogestionat de Can Batlló. Aquest nom defineix tot el que som. Som un espai comunitari. És comú per tothom. És veïnal, perquè està situat dintre del barri de la Bordeta i encara que no tota la gent de Can Batlló sigui del barri de la Bordeta, l'efecte barri el volem mantindre. I autogestionat, perquè des de que vam entrar vam decidir fer-ho amb autogestió. I per autogestió entenem això tan simple, per nosaltres, és que som només la gent de Can Batlló qui decideix què fa, com ho fa i quan ho fa.
0: Molt bé. Doncs Joan Costa, membre de Can Batlló, gràcies per acompanyar-nos també avui.
4: Va, fins ara.
0: I per acabar, rebem justament la veu que ens donava la benvinguda a aquest podcast, el Paco Hernández. Benvingut de nou.
5: Gràcies.
0: Doncs escolta'm, jo ara sí que no sé què ha de passar aquí. Ara tu manes.
5: Molt bé, doncs mira, ara arriba la part més juganera del programa, que és el moment de posar-vos a prova.
0: D'acord.
5: A tu i a l'audiència. Comença el joc. Mentida podrida, veritat compartida.
0: Val.
5: Construïm la veritat entre totes. Us llançarem tres afirmacions sobre Can Sant Pere. Dues són veritat i una és una mentida podrida.
0: Val.
5: A veure si sabeu quina és la dada que no cola. Penseu-hi si bé. Al final us direm la resposta correcta.
0: Molt bé.
5: Vinga, les tres afirmacions, de les quals una és falsa.
0: Sí.
5: La primera. Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
0: Val.
5: La segona. Durant la Guerra Civil, a Can Sant Pere s'hi van fabricar paracaigudes. I la tercera, Can Sant Pere havia estat durant una dècada un plató clandestí de rodatges de pel·lícules eròtiques de sèrie B.
0: Doncs espera, perquè jo sóc molt indecis, per tant, aquest podcast pot durar una hora i mitja tranquil·lament mentre decideixo cadascuna i opino amb algunes d'aquestes... La que tinc clara, segur, és la que la B és certa.
5: Molt bé.
0: Llavors, la tercera, si digués que és la tercera i em llancés a la piscina, podria ser... jo et diré... Ara potser és quan m'equivoco, però jo et diré que la falsa... És, quina era? D'altra manera, la A.
5: Sí. La primera.
0: Sí?
5: Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
0: Val.
5: I la tercera, que havia estat...
0: La de les pel·lícules per adults.
5: Aquesta és la que tu dius que és la falsa, la mentida podrida.
0: És que a mi no em quadra Núñez i Navarro fent CDs aquí, jo et diria... Per tant, jo diré que la que no és certa és la de Núñez i Navarro, la A.
5: Molt bé.
0: Sí? L'he encertat? Doncs mira, he estat dubtant.
5: No, l'has encertada.
0: No l'he encertat?
5: Núñez i Navarro volia fer una fàbrica de CDs a Can Sant Pere.
0: D'acord.
5: Ara us ho explicarem.
0: Sí?
5: Pues sí, com sentiu, en plena segle XXI, quan ja sabíem que el format tenia els dies comptats, és el que va dir Núñez i Navarro.
0: D'acord.
5: Que volia fer una fàbrica de CDs. Per tant, la que no és correcta...
0: És la C.
5: La C.
0: Doncs mira, he fallat en aquest cas. Doncs mira, avui també hem conegut coses noves. Gràcies, Paco, per acompanyar-nos i també a totes les persones que han passat avui també per aquest primer capítol Història de la Fàbrica i els inicis també de la lluita de Can Sant Pere. Ens retrobem a partir del segon capítol. Fins la propera.
6: Els escoltes.
7: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
8: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'Ajuntament s'ha fet ressò d'una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025 i posa en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions al síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8% menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de les polítiques socials, amb un 30,8%, administració pública i tributs, 20%, polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, 23%, i consum, 23%, i el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 al 2024. Diu també la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, és tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer la ruda.
1: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21 que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no? Doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat aquí a la recàmera. Per tant, que sí, venim amb material nou.
0: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
1: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres, sí, veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i per tant, i reivindicar-lo, no?, i, per tant, reivindicar el que serien els gèneres propis nostres, de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors, i d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de... Bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antics flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vas revisant, hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis, que feia uns quants anys que no en feia, si no era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu, i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
0: Passar-ho, clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
1: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també és de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema de recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfassat en els discursos d'avui dia, no? Però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil, i que estan al servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
0: Quanta Ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això

0: es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, potser vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
1: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
0: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... Bueno, portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
1: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
0: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling, hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és sobretot, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, i per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir, i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar. Per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit, i no és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre. La veritat, fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
1: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Ple municipal de juliol avui, amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
2: Per exemple, va passar Ernest Lluc, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles, És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació de reintegració de l'escola de Sant Cristòbol. Anem a màxims. Restauració de la plaça Ernest Lluc, ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels Avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
1: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolpersteine, la iniciativa memorialística d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i cinc del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Bellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindrà en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
3: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
1: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament. Les entitats culturals, esportives i de joventut de Premià de Mar ja poden formalitzar la sol·licitud per optar a les subvencions que ofereix anualment l'Ajuntament. La setmana passada s'obria el termini, que finalitza a finals de mes. L'import que hi destina l'Ajuntament és de 57.500 euros, que es divideixen en 28.500 per entitats culturals, 20.000 per les esportives i 9.000 per entitats dedicades a la joventut. D'altra banda, aquesta setmana el periòdico informava que la Diputació ha resolt recentment la concessió d'un paquet d'ajudes als municipis per un import total de 15 milions d'euros per a projectes de rehabilitació d'equipaments culturals. Entre els ajuntaments destinataris hi ha Premià de Mar, que rebrà 95.560 euros. Segons ens diu l'Ajuntament, els diners serviran en bona part pel projecte de renovació del Museu de l'Estampació i s'invertiran al llarg dels exercicis 2026 i 2027. L'Ajuntament de Vilassar de Mar informava ahir d'una avaria a la canonada d'aigua de la companyia ATL, Aigües Ter Llobregat, a l'alçada de Vilassar de Dalt, que va fer que baixés aigua per la riera de Cabrils fins al mar, a Vilassar de Mar. La incidència va demanar interrompre temporalment el subministrament d'aigua cap als dipòsits que abasteixen Vilassar de Dalt i Cabrils, però no va comportar talls en el subministrament als domicilis. Sí que va obligar, però, a tallar la riera de Cabrils i a hissar la bandera vermella a les platges de l'Astillero i de Ponent de Vilassar de Mar. Aclarien que l'aigua que baixava era potable, però que en el seu recorregut havia arrossegat molta sorra i sediments i que per això s'havia preferit prohibir el bany a Vilassar de Mar. Ja us podeu apuntar al concurs d'Elitens d'enguany. Manel Ferrer.
4: L'Ajuntament de Premià de Mar ha obert les inscripcions per participar en una nova edició del d'Elitens, el concurs de música jove que torna a apostar pel format de residència artística per donar suport a bandes emergents. Els grups interessats podran presentar la seva candidatura fins al 3 de setembre, mentre que el certamen tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Durant les dues primeres jornades, els grups seleccionats treballaran les seves propostes amb l'assessorament nomenament d'un jurat format per professionals del sector. El dissabte 24 d'octubre el concurs s'obrirà al públic amb les semifinals i la gran final en què s'escolliran els grups guanyadors. El jurat estarà format per Òscar Danielo, fundador de la Fe, i les Flores Azules, Maite Bernet, directora del taller de música Premià, i Martí Torres, amb la coordinació un any més del músic i comunicador Carles Chacón. El concurs està obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició de l'any passat. Les inscripcions es podran formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per al grup guanyador, 500 euros per al segon classificat i 300 euros per al tercer.
1: I finalment, pocs canvis en matèria meteorològica. Avui algunes bandes tímides de núvols, però en general sol a dojo. I temperatures tant avui com demà entre els 26 graus de mínima i els 29 de màxima.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Els alumnes de segon de màrqueting i publicitat de l'Institut Premià de Mar han tingut ocasió aquest curs passat de treballar per a una empresa emergent de Cabrera de Mar en el marc del programa Innova FP que impulsa la Generalitat, un programa de connexió de centres de formació professional amb el teixit empresarial local. L'experiència ha estat possible gràcies a l'obtenció d'una subvenció provinent de la Generalitat, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i la Unió Europea. El repte d'aquests estudiants ha estat doble perquè no només han hagut de posar a prova els seus aprenentatges en matèria de màrqueting, sinó que també han hagut de conceptualitzar i donar projecció a un negoci insòlid, un projecte empresarial de cultiu i comercialització d'una planta d'origen asiàtic, la paulònia, a la qual se li ha donat un ús tan distòpic com el d'oferir a empreses l'opció de compensar la petjada de carboni que deixen. Segons s'ha demostrat científicament, aquesta planta aconsegueix absorbir una quantitat de CO2 a l'atmosfera molt per sobre dels índexs comuns i, per això, el fet mateix de comprar-ne i promoure'n la seva existència permet a aquestes empreses obtenir un certificat ISO per mitjà del qual es compensen de manera oficial els perjudicis mediambientals que ocasionen. L'empresa de Cabrera de Mar, que les planta i les ven i que facilita aquest certificat, es diu Green Sun Paulònia i en un moment donat va establir contacte amb la tutora de màrqueting de l'Institut, la Maria Xufré, i es van posar d'acord per aquesta col·laboració. En el marc d'aquest projecte, els estudiants, repartits en 4 equips, van proposar estratègies comercials i de comunicació i d'entrada van suggerir a l'empresa l'adopció d'una nova marca. El nom elegit va ser Kiria. A partir d'aquí es va desenvolupar la identitat de la firma en elements de comunicació llestos per ser utilitzats al mercat i van proposar un logotip i un manual d'identitat corporativa. La definició del pla comercial, van dissenyar i desenvolupar una pàgina web i van crear suports gràfics per a fires i visites comercials. El projecte es va allargar per espai d'uns 5 mesos, d'ençà que l'Institut va obtenir la subvenció i fins a final de curs, però la col·laboració ha donat peu també a 2 èxits més. L'empresa ha contractat una de les alumnes involucrades i el curs vinent acollirà en pràctiques algun estudiant de primer d'aquest cicle formatiu.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: Recargar.
9: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
8: Están tirados.
11: Funky Radio Show.
12: ¿Qué coño es esto?
13: Funky Tracks Radio.
14: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: den Finn.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui entrem directes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a l'OMIC, per parlar de, atenció, factures de recuperació elèctrica per frau. Així, en principi, si no som una de les persones que ho estem patint directament, no ens diu gaire cosa, però ens explica l'Oriol Contreras de l'OMIC que és un tema preocupant i que cada vegada, malauradament, està afectant a més gent, a més premianencs i premianenques també, perquè l'Oriol Contreras s'encarrega des de l'OMIC, ja no només de Premià, sinó també d'altres municipis maresmencs. Benvingut a la ràdio, Oriol.
3: Moltes gràcies.
2: Ho posem sobre la taula, aquestes factures de recuperació elèctrica per frau. És una problemàtica que està augmentant cada vegada més.
3: Sí, i m'agradaria explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys a mi el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat d'un altre sense pagar-lo, no? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes és totes de Catalunya, un accés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest accés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
2: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
3: Correcte. No?
2: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament els ha de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
3: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són sis hores al dia, a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps. I que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagaven una factura, hi havia 4,4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil pues, tenir dades objectives. Pues, s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, doncs, la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat, aquest càstig és fora de lloc, fora de lloc. Però és que el problema, no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de l'eusia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 14 d'abril, i el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva, i que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys, d'un presumpte frau que va cometre's fa un any, i del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador, i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè així jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat en condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un usuari localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert alguna cosa en algun moment, ara ho trobaran a la llum.
2: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
3: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. Però sortir d'aquí, perquè si no sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobret el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan ens trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
2: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
3: Clar, aquí ja tinc a fer ja les meves elucubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, hi han moltíssims expedients, però n'hi ha d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Llavors, jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen pel terra alguns casos que sí que són frau.
2: Justos per vagadors, allò típic, eh?
3: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden tampoc desacreditar la distribuïdora. És una empresa de distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12.000 euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. Mm. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne, però mentrestant anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos hi ha algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen a el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
2: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
3: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, i sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més. I assessorar, acompanyar, en el màxim que puguem, en el consumidor, quan es troba en aquesta situació.
2: Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, i evidentment cada cas és individualitzat, eh? I
3: sí.
2: El problema també és que s'equivoquin, evidentment. Si tu no has fet res mal fet, doncs acaba demostrant, no?, que tu vius a casa teva i que no, tu no has punxat res. Però, en fi, ja veurem com acaba cada cas. Ens deies avui també, Oriol, que més enllà d'aquesta recuperació elèctrica per frau, també volies recordar aquesta campanya del català que s'està fent al comerç, a Premià de Mar.
3: Sí, des de la regidoria estem fent una campanya que vam fer un escrit a la web i que s'han repartit tríptics i cartells publicitaris en els comerços, doncs per... ja no sé quina paraula fer servir, si animar, si recuperar, si no deixar perdre, no? L'ús del català en els comerços, entre el comerciant i el consumidor, que ja n'hi ha d'estudis que tant per cent de comerços doncs, no es parla el català, un tant per cent de comerços canvien d'idioma quan tu els hi parles en català, i uns altres comerços, i molts, que sí que segueixen parlant el català, no? però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions. Aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari, doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea de regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin en català.
2: I tant que sí. Hem fet també un reportatge justament avui, que veurà la llum d'aquí pocs dies, sobre aquests establiments col·laboradors amb aquesta campanya Parlos en Català i també amb aquesta bona feina de la nova regidoria també de política lingüística, sumant també els comerços. Oriol, un plaer, com sempre, que ens expliquis i descobreixis tot el que està passant i el que implica també a veïns, veïnes, premianencs, premianenques i pel que fa també a l'OMIC. Així que gràcies, com sempre, i fins al proper mes.
3: A vosaltres.
0: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El grup d'havaneres de Gairó, del qual forma part el premianenc Roc Ramoneda, ha estat seleccionat com un dels tres finalistes del concurs Sons a la Mediterrània 2026, un certamen que impulsa nous projectes de música d'arrel. La final se celebrarà el 15 d'octubre en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, on les tres formacions escollides actuaran en directe davant del jurat. La classificació ha arribat després que el grup decidís presentar-se al concurs arran d'un intent fallit de participar directament a la Fira Mediterrània. Des de la mateixa organització els van recomanar inscriure's al concurs Sons i, malgrat el gran nombre de propostes presentades, han acabat convertint-se en un dels tres finalistes. Una notícia que, segons explica el mateix Roc Ramoneda, els va agafar completament per sorpresa.
4: I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània: escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos al concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada, i vam dir, bueno, jo què sé, pues hi ha un altre any, no? I al final, pues mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents, ara hem de preparar-ho.
3: La final consistirà en una única actuació en què cada grup disposarà de 20 minuts per defensar la seva proposta musical davant del jurat. De Gairó hi presentarà un projecte que busca renovar el món de les havaneres, combinant el respecte per la tradició amb una mirada actual per acostar aquest gènere a nous públics. El guanyador del concurs Sons 2026 es donarà a conèixer després de les actuacions durant la Fira Mediterrània de Manresa.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvingudes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast, podcast de Premià Mèdia sobre salut i benestar a través del ioga. Atenció, perquè en el capítol anterior parlàvem de la força i avui parlarem d'un concepte que no és menys important ni menys interessant. Avui parlarem de la flexibilitat, que és, com dèiem, igual d'important, perquè tenir uns músculs sans doncs no és suficient amb la força, no? També els hem de treballar i hem de tenir músculs que tinguin doncs força i també flexibilitat. Avui en parlem, com sempre, amb els nostres experts del taller de ioga. Són l'Àlex i la Mònica, que ja els tenim a l'estudi. Què tal? Benvinguts.
1: Hola.
2: Molt bé.
0: Com esteu? Heu vingut flexibles avui?
1: Avui hem vingut amb la ment oberta i molt flexibles.
2: I us proposem uns quants exercicis que, tranquils, si no arribeu, perquè hi haurà adaptacions.
0: Vinga, va. Comencem pel principi, la primera, que és molt fàcil. Què entenem per flexibilitat? Què entraria, què englobaria la flexibilitat, Àlex?
2: Parlem de flexibilitat en el cos i, doncs, parlem dels músculs, que són els principals elements flexibles. És la capacitat d'estirar-se, d'allargar-se un múscul. Els músculs són fibres llargues i que es poden contraure, que això és quan el múscul es tensa, fa força, o es poden estirar i allargar quan els estirem, quan els flexibilitzem. Però compte que també hi ha el que s'anomena articulació, que l'articulació és el conjunt que formen dos ossos en moviment, dos ossos que s'articulen. I aquí hi ha una sèrie d'elements, de cartílags, de tendons, de lligaments, de membranes, de líquid, que també intervé en la flexibilitat. Diríem que la flexibilitat articular és la capacitat de guanyar moviment. Com la força i com tota capacitat, tot allò que s'exerceix millora. Tot allò que es deixa de fer empitjora. I sí, la força, ara últimament es parla molt, ja ho hem parlat l'altre dia, de que és important per la salut del cos i també de l'organisme en general, del cor, dels pulmons, de tot el sistema metabòlic. Però la flexibilitat també és igual d'important. De fet, si un múscul no arriba a la seva capacitat, el moviment és més limitat. I aquest múscul s'acostuma, i aquesta articulació s'acostuma. Inclús arriben a calcificar-se els teixits i enganxar-se per la falta d'ús.
0: I els hem de dir, vinga, va, espavila, mou-te, no? Desencarcara't i treballem la flexibilitat, no?
2: La bona notícia és que, encara que haguem perdut, si fem un treball intel·ligent, aquest cos es pot anar recuperant, l'articulació i el múscul.
0: Molt bé, l'Àlex ens ha fet una gran explicació del que és la flexibilitat. Què entenem, Mònica, de flexibilitat en el ioga,
1: bé,
0: concretament?
1: Normalment el ioga la gent el coneix pels estiraments, no? És a dir, vinga a fer estiraments, ioga. Bueno, cada postura de ioga inclou una part de força i una part de flexibilitat. De fet, quan un múscul es contrau, hi ha altres que s'estiren i el cos treballa de manera sinèrgica. Llavors, com estirem en ioga? I això és molt important. No és tirar. Si jo tinc un múscul contracturat i el tiro, és a dir, poc flexible, el puc trencar, puc fer microrotures. Llavors, en lloc de tirar de manera bèstia, com diria la paraula estiraments, no, es tracta d'estovar el múscul, relaxar-lo, i llavors l'allargo. Però l'allargo des de, i és el que caracteritza el ioga, d'una escolta molt profunda, des de sentir aquest múscul i aquests tendons fins a on poden arribar. Sempre que estiro hi ha una part fixa, vale? I una altra part que allarga, tira. Però tirem molt a poc, és a dir, el ioga es caracteritza per fer aquests estiraments de manera lenta. Aquesta lentitud et dona la seguretat de que no et faràs mal ni trencaràs cap fibra. Llavors, anem sentint, anem escoltant i arribem al límit. Al límit ha d'haver una sensació intensa d'estirament, és a dir, sento com tota la fibra s'està allargant, hi ha una mica d'esforç, vale? Però no hi ha dolor físic. Cada vegada ens costa distingir la sensació d'estirament al dolor. El dolor, quan em faig mal, és una cosa punxant. Llavors, he de desfer la postura molt a poc. Uh-huh. És aquesta lentitud, és aquesta consciència que ens permet allargar al màxim, ens estem un temps en aquest màxim i, de manera màgica, a vegades, després d'estar-nos una estoneta, el múscul recupera i pots avançar una miqueta més, l'articulació s'obre una miqueta més i pots avançar en la flexibilitat. Molt Llavors, bé. Com treballem? Amb paciència.
0: Vol mimo, vol carinyo...
1: Vol mimo, vol carinyo, vol consciència.
2: I vol dies, perquè vol sí que en una sessió ja pot haver un avenç, però també és a base de dia rere dia. No, diríem
0: la
2: que no hem de guanyar un moviment que l'hem perdut durant anys, no pretendrem guanyar-lo durant en 4 dies, no? Uh-huh. I això és...
1: En segons quins moviments, és a dir, hi ha articulacions on avances molt ràpid i segons quins músculs avances molt ràpid i hi ha altres que són anys. Llavors, depèn. En general, el que el ioga vol és molta acceptació i no voler canviar de manera brusca el que està passant en el moment present. És a dir, quan jo estic en una postura i és intensa d'estirament, el que fem és, inspirant, estem en la postura, sentim l'estirament, sentim la intensitat i ens acostumem a dialogar amb la intensitat, sentim el límit, sentim què ens passa a nosaltres en el límit, i en l'exhalació és molt important deixar anar, deixar aquest esforç, afluixar, estovar. I és en aquest estovar que tot s'obre. Llavors, sempre hi ha el mite de voler anar molt ràpid a l'estirament, de fer força amb l'estirament. Veus a vegades la gent que està apretant i tirant de mala manera, i no es tracta d'això. És a dir, els estiraments s'han de fer sense violència.
0: Mm-hmm. La respiració és important, també?
2: Sí. Fonamental, sobretot, l'exhalar, el deixar anar. És, la Mònica també ja ho has dit una mica, no? Que és la invitació a deixar anar la tensió. I inclús deixar anar el volum dels pulmons plens dona un volum que al desinflar-se permeten, en certa manera, una mica més de moviment. Dir també que el ioga, de vegades, si veiem vídeos i llibres, veiem postures increïbles i un pot pensar, jo no m'apunto ioga, perquè això no ho puc fer.
0: Estàs però... començant al nivell 100, no? Clar, si veus, has de començar pel teu nivell.
2: Sí,
0: nivell
2: imagina't una noia ballarina o que ha fet gimnàstica artística, es posa a fer ioga i pot arribar fàcilment a fer coses que altra gent no farà. Hi ha gent que no ha fet mai ballet ni gimnàstica artística i també té aquesta capacitat. Però, sobretot, el ioga s'ha d'adaptar a cadascú. Però això no treu de que si tu pots arribar fins aquí, mira...
1: Arriba.
2: O inclús, mira que també pots arribar fins aquí encara més lluny, si et senta bé, perquè al final el cos té una capacitat increïble de moure's.
0: És molt bo perquè al final també estàs millorant a tu mateix. És a dir, tampoc no t'has de comparar amb ningú, no? I jo he vingut amb aquest nivell de flexibilitat i a mida d'anar avançant i treballant-ho, en tindré un altre.
2: És molt maco. És molt maco veure quan la gent diu, ostres, és que jo encara me'n recordo d'això que no podia fer i ara com ho faig sense cap mena de... I això és molt gratificant.
1: I sents al final que el teu cos és més flexible, té més capacitat, guanyes en capacitat de relaxar-te, guanyes també en capacitat d'adaptació i quan el teu cos és lliure i ampli de moviments és com que et mous millor per la vida. És a dir, un cos rígid porta a una rigidesa mental. Un cos flexible convida a tenir una ment més lliure. I al final, el que volem també és practicar aquesta flexibilitat mental.
0: Que també és important, eh? No només la física, la mental també és fonamental.
1: Sí, és important, perquè al final el ioga el que vol és que el nostre patiment a la vida disminueixi. Patim menys després d'una pràctica constant, intel·ligent de ioga. És a dir, allò que ens feia patir, ens ho prenem d'una altra manera. I és perquè hem desenvolupat la capacitat, primer, de respirar la intensitat de la vida, de no voler canviar allò que no podem canviar, sinó agafar molta paciència, observar-lo, respirar-lo, deixar-lo anar. I un cop deixem anar les coses, ep, la percepció és diferent. M'explico? És a dir, al final hi ha una adaptabilitat mental i una flexibilitat mental i entenem que les coses no són d'una manera rígida, sinó que són com són i a partir d'aquí podem col·locar-nos amb paciència, amb constància, amb consciència, d'una manera menys violenta, perquè aprenem això en cada postura. I això és el bonic. Dius, fent estiraments canvia el caràcter? Sí.
0: Que bo. Sí. Vinga, va, doncs anem a la pràctica. Aquestes propostes, aquestes figures, aquesta pràctica que ens proposen en cada capítol l'Àlex i la Mònica, què ens proposeu avui per millorar aquesta flexibilitat?
2: Bé, recordar que hi ha més de 600 músculs per moure el cos.
0: 600 músculs?
2: I això voldria dir que si volem estirar tots aquests músculs hauríem de dedicar 600 postures. En farem dos. Tot i que, a veure, cada exercici involucra diverses parts, eh? Però Trikonasana, la postura del triangle. Trikona. Triangle. I és una postura dreta que, per començar, ens col·loquem al davant de l'estora, amb els peus junts, inspires amb el peu esquerre endavant, expires amb el peu dret endarrere, fent una passa llarga. Després, hi ha diferents formes d'entrar a la postura. Proposo baixar les mans cap a la mà, cap al peu esquerre. Un cop estan aquí, el cap ja queda ben situat sobre el peu, obres el braç dret fins a la vertical. I aquí intentes allargar tots els segments. El braç de sota també es vol estirar. El genoll de davant, que és el gran repte, el vols tirar enrere, el vols allargar. I vols estirar també les cames i el tronc. Cames triangulades, braços verticals i tronc horitzontal. T'estàs així una estoneta i a mesura que vas practicant vas veient que pots estirar més el genoll o potser fins i tot baixar més la mà. Per tornar, ho hem de fer amb molta cura, baixes primer el braç i un cop has baixat les dues mans al costat del peu, porta-les al genoll, flexiona el genoll bé i puja el cap amunt. Un cop estàs a dalt, llences la cama de darrere endavant i ja estem.
0: Molt bé, aquesta és la primera, la postura del triangle. Mm-hmm. Quina és la segona,
1: la
0: Mònica?
1: La segona és una postura de flexibilitat de la pelvis i de malucs, flexibilitat de caderes. És assegudes al terra, obrim les cames, tot el que podem. Llavors, primer de tot, relaxem una miqueta el tronc, anem a un costat, anem a l'altre. I quan ja ens preparem mentalment, amb les cames ben obertes, estirant bé la columna, el que fem és portar la pelvis endavant, com si el melic volgués anar al terra, i anar baixant tot el que puguem. És una postura difícil, ja us ho dic ara mateix. És a dir, no a tothom li surt, perquè la flexibilitat és una flexibilitat que implica l'articulació. No és només el múscul, sinó que és tota la pelvis i els malucs. Llavors, jo tinc aquí un truc, que és això que us deia abans. Inspirant, acceptem, sentim, entrem en el cos, en aquell límit de, ostres, no puc més, doncs aquí ho respiro, em paro i ho respiro. I exhalant, ho deixo anar. Inspiro, sento l'estirament, exhalo, deixo anar. I a poc, molt a poc, sempre escoltant el permís del cos, perquè aquí és bonic, perquè el cos et va parlant, les sensacions van canviant. I quan tu sents que s'obre, avances. I vas avançant, i vas avançant, i vas avançant, fins que et tornes a trobar amb el límit i tornes a trobar que no pots avançar. És una postura molt intensa, és una postura que es fa, aquí l'he explicat crec que en 30 segons, però és una postura que es fa en 5-10 minuts. Mm-hmm. És a dir, la cosa és quedar-te baix, respirar-la durant una bona estona i quan ja en tens prou, és a dir, ja comences a estar més crispat, doncs surts. Important, quan més has baixat, més a poc has de pujar. És a dir, la sortida dels estiraments és important, s'ha de cuidar. S'ha de cuidar com entro, com mantinc i com surto, tot el procés. I després fer algun moviment que em demani el cos. En aquest cas, normalment, ens demana tancar les cames, sí? Perquè tota la zona dels isquiotibials, els isquiotibials, no, els adductors, s'ha estirat molt, doncs ens demana tancar i tensar-los una miqueta més, fem el que el cos ens demana i com nous.
0: Molt bé. Anem també a la part de la respiració, que dèiem que té un paper fonamental també a l'hora de treballar la flexibilitat. Què ens proposeu, Àlex?
2: Molt bé, interessant. Us proposo que em seguiu ara mateix, Marc, i
0: vinga, som-hi,
2: qui vulgui.
0: Anem-hi.
2: Allargar l'exhalació, allargar el moment de treure l'aire, però de forma progressiva, com ho faríem també a l'hora de treballar els músculs. Per exemple, 4-4, eh? Inspirar en 4, expirar en 4. Seria l'inici. Això podem fer-ho ara. Inspires, 2, 3, 4, i expires, 2, 3, 4. Inspirar sempre farem en 4, però expirant anirem sumant. 4, exhala, amb 5. 2, 3, 4, 5. Inspires en 4, sempre. 2, 3, 4, expira amb 6. 3, 4, 5, 6. Fins on podries arribar? Potser fins a 8, 10 o inclús més. És aquesta tècnica. Anar augmentant l'exhalació, però no fer-la de cop. Si vull arribar a 10 de primeres, patiré. I la gent s'ofegarà i no li agradarà. Si comencem des de 0, i això podem fer-ho gradualment, provem-ho. I a la sensació que parlàvem de la flexibilitat mental ens porta també com a una sensació de relax.
0: De benestar, no?
2: Justament. La flexibilitat és sinònim, gairebé, es podríem dir, de relax, de calma, al igual que la força té més d'intensitat, d'esforç. Doncs provem-ho.
1: De fet, estirar els músculs també estires els tendons. I hi ha una cosa que és l'aparell tendinós de Golgi, jo quan vaig sentir aquest nom em vaig emocionar, que és quan s'estira té un efecte neurosedant sobre el cervell. És a dir, estirat relaxa, t'ajuda a deixar anar tensions, t'ajuda a trobar una mica més de calma. Aquí fem diverses coses, eh? Primera, tornar al cos. Quan torno al cos, els problemes de fora desapareixen perquè estic en el meu cos. Llavors, estiro, trobo calma, pacificació. De fet, la gent quan surt de sessions d'estiraments, no cal que sigui només ioga, i les sessions de ioga, trobes una gran calma mental, un gran silenci intern, treballant des del cos. I això és que hem ajuntat l'exhalació i hem ajuntat una manera d'estar. Llavors, podem portar aquesta manera d'estar a la vida. Quan ho dèiem abans, quan tinc una cosa molt gruixuda, bueno, en lloc d'intentar reaccionar, posar-me tens, tensar-ho tot i posar-me a la defensiva en la meva actitud, afluixo, accepto el que està passant, respiro el que està passant, no reacciono, em dono un temps i a partir d'aquí deixo anar, exhalo, afluixo i em col·loco. I això és una actitud que ens ajuda moltíssim, primer, a prendre decisions més correctes, perquè tota decisió des de l'impuls i des de la reacció té números d'acabar malament. Et dona més serenor, més claretat. El ioga busca molta claretat mental i això al final et porta menys problemes a la vida i una sensació de fluïdesa amb la vida, just el que volem.
0: Doncs ho heu explicat clarament i fantàstic.

0: també el que m'ha explicat avui de flexibilitat. Ha sigut un molt bon capítol. Gràcies una vegada més per ser avui a Premià Mèdia amb nosaltres, Àlex, Mònica, i ens veiem a la propera. Que vagi molt bé.
1: Fins a la propera.
2: A reveure.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Dimarts 21 de juliol, l'Ajuntament ha sotmès els plàtans a Premià de Mar a un tractament fitosanitari contra l'oïdi, una malaltia causada per fongs que afecta un ampli ventall de plantes i que s'intensifica durant l'estiu perquè la calor n'afavoreix la proliferació. Tal com s'informava, l'operació s'ha fet a partir de les 11 de la nit i es farà amb un producte també a base de sabó i olis naturals que neteja i redueix el fong i també ajuda a fortificar les fulles. També ens diuen que aquest producte fitosanitari no genera residu ni impacte en el medi ambient, ni suposa cap risc per la salut de les persones ni dels animals. Amb tot, ens aconsellen que per evitar possibles molèsties, com pols o esquitxos, mantinguem tancades finestres i balcons

0: durant el pas dels vehicles, evitem sortir a l'exterior i no deixem roba estesa. Si encara ens queda algun dubte, podem preguntar a mediambient@premiadamar.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.

Bona tarda. Bona tarda, benvinguts al ple ordinari del mes de juliol de 2026. Abans de començar amb l'ordre del dia, amb la primera part, la part resolutiva, a la Junta de Portaveus que es va dur a terme el passat dilluns es va acordar guardar un minut de silenci per la defunció del senyor Miquel Monclús, que com saben va ser una de les persones que va impulsar la colla gegantera de Premià de Mar, un activista cultural imprescindible per entendre els últims anys i l'evolució de la cultura popular a la nostra ciutat. Ens va deixar fa pocs dies i hem cregut tots plegats que podia ser una manera modesta però sentida i molt meritòria de poder tenir un record en la seva memòria. Per tant, procedim a fer aquest minut de silenci a la memòria del senyor Miquel Monclús.

0: Enviem, doncs, jo crec que un aplaudiment a la memòria del senyor Miquel Monclús i també ànims també per la colla gegantera tan renovada i com he vist a la Festa Major i a tot el món de la cultura popular de Premià de Mar. Ara sí, doncs comencem amb la primera part, la part resolutiva del ple, amb el primer punt de lectura i aprovació de l'acte de la sessió anterior. El punt 2, àrea d'alcaldia i relacions institucionals. 2.1, planificació de projectes estratègics. 2.1.1, expedient H104-2026-7277. Aprovació de l'adhesió al projecte Stopperstein per al homenatge al premianenc Patrici Dalmau Mansion. Senyora Anglí, regidora de Cultura, tot seu. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, avui us proposem adherir-nos al projecte Stolpersteiner per rendir homenatge al premianenc Patrici Dalmau Mansion, que va ser víctima de la repressió nacional, del nacionalsocialisme, però també que va haver de marxar de Premià de Mar justament a causa de la Guerra Civil. Aquest projecte es va iniciar a Alemanya l'any 96 i consisteix en unes llambordes daurades que es posen al davant d'on van viure persones que malauradament van ser represaliats, que van estar en camps de concentració, tant els que van morir com també els que van sobreviure, que és el cas del Patrici. El mes de febrer del 2020, el ple de l'Ajuntament de Premià va aprovar una moció per buscar persones per poder instal·lar una llamborda d'aquestes a Premià. A partir d'aquella moció doncs, es va fer una recerca i vam trobar doncs, aquesta persona. Hem pogut contactar amb la seva família i un dels requisits per poder tirar endavant aquesta adhesió és que s'aprovi per ple aquesta proposta. Dir-vos també que, a més d'homenatjar la víctima en concret, no, aquestes llambordes serveixen també com homenatge i per fer memòria històrica de totes les persones represaliades per guerres o règims totalitaris, de manera que també s'utilitzarà per fer un projecte pedagògic per portar a les escoles i a l'institut, que de fet és una de les condicions que es demana per poder iniciar aquest tràmit de petició. Per tant, us demano doncs, que també us sumeu a aquesta proposta. Gràcies.
0: Gràcies. Doncs iniciem el torn de la paraula signa de vot. Començant per la regidora no escrita, la senyora Morillas, bona tarda, com vulgui.
2: Hola, bona tarda. Doncs avui no parlo només com a regidora, sinó també com a neboda d'Antonio Hidalgo Moreno, deportat als camps nazi. A la meva família hem viscut què significa recuperar un nom de l'oblit. Per això sé, també des de l'experiència personal, que una Stolpersteine no és només un element urbanístic o un homenatge de protocol, és un acte de reparació. Quan avui reconeixem en Patrici Dalmau Mansion, estem dient que la seva vida, el seu part per gust en Mauthausen i la seva supervivència importen. El projecte de Gunther ens recorda que el feixisme va tenir noms, cognoms i adreça. Saber que en Patrici va viure al Camí Real 24 apropa aquesta història a la nostra pròpia porta. Aquesta jamborda ens obliga a ensopegar en la memòria perquè mai més l'odi, el totalitarisme i la deshumanització tornin a arrelar. Evidentment, votaré a favor. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Cano de Ciutadans. Bona tarda, com vulgui.
3: Bona tarda, gràcies, senyor alcalde. Jo votaré a favor, també.
0: Gràcies, senyor Briones, del PP.
4: També em votaré a favor.
0: Gràcies, senyor Pons, els comuns.
5: Nosaltres votarem a favor d'aquesta adhesió perquè el projecte Stolpersteine ens permet preservar la memòria democràtica i retre homenatge a Patrici Dalmau Mansion, deportat als camps nazis. I entenem que recordar la seva història és també reafirmar el nostre compromís amb els drets humans, la democràcia i el mai més.
0: Gràcies. Per part de Crida, senyor Ramoneda, bona tarda, com vulgui.
6: Bona tarda. Primer de tot, celebrem aquesta iniciativa, igual que en el seu moment vam celebrar iniciatives com a posar noms a places a Concepció Maioles, per exemple, posar un tram de la Gran Via a nom de Neus Català, fer homenatges també a la Neus Català i a l'Agustí Centelles i una pila de monòlits a gent que va ser doncs, lluitadora antifeixista. De fet, l'any 2019 varen presentar una moció per declarar Premià un municipi contra el feixisme, el racisme i en favor de la convivència en la diversitat. Votada a favor per tots els grups municipals, excepte per l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP. El passat 2024, el Consell Comarcal, amb els vots en contra del PP i Vox, els regidors també... I amb regidors també d'aquest plenari es va presentar una moció en contra del feixisme i de rebuig i condemna a qualsevol esdeveniment que suposi un atemptat contra els drets fonamentals i faci apologia del racisme, la xenofòbia, els genocidis o la discriminació, instant els ajuntaments que no autoritzin la cessió d'ús d'espais o equipaments públics a col·lectius o partits que incitin a la discriminació. Res més lluny del que està passant a Premià, on cada 15 dies tenim carpes de partits com ara Aliança Catalana i Vox que venen a escampar els seus discursos d'odi i el racisme.
0: Gràcies. Per part de PSC, senyora Cànovas, bona tarda, com vulgui.
1: Votarem a favor, gràcies, senyora.
0: Doncs, no sé si vol per rematar.
1: Sí, doncs gràcies pel vot favorable i espero que serveixi doncs, per això, justament, per fer memòria i recuperar memòria històrica, que ens convé bastant. Gràcies.
0: Doncs, senyora secretària, si fem recompte de vots.
7: L'acord queda aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.
0: Continuem amb el punt 3, àrea de govern i economia, 3.1, intervenció i gestió pressupostària, 3.1.1, expedient G107-2026-2112. Donar compte al ple municipal que el pla econòmic financer 2026-2027 no serà objecte de seguiment ni d'aplicació. Senyora Nariño, com vulgui.
8: Molt bona tarda a tots. Bueno, amb data 20 de maig es va aprovar el que és el pla econòmic financer, on s'incorporava de manera expressa el que són les mesures normatives d'optimització de la gestió i d'organització administrativa que resultaven necessàries i suficients per corregir el que era la desviació detectada i així també garantir de manera efectiva el retorn de l'entitat local a l'escena de compliment dels objectius fiscals. No obstant això, donada l'aprovació del Reial Decret Llei 13/2026 del 2 de juny, pel qual s'adopten mesures relatives als recursos dels sistemes de finançament territorial, deixem constància que l'incompliment que va provocar el PEF va ser resultat de la utilització del romanent de tesoreria per a despeses generals i de l'accés de finançament afectat resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici immediat anterior. I, per tant, a data d'avui no s'hauria d'haver aprovat aquest PEF. Per tant, es dona compte al ple que no serà objecte d'aplicació ni de seguiment d'acord amb el que és l'aplicació del Reial Decret 13/2026 del 2 de juny. Gràcies.
0: Doncs seguim endavant, que tenen un punt informatiu. Anem al 3.1.2, expedient G103-2026-6789, modificació pressupostària número 13 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals. Senyora Nariño.
8: Sí, l'Ajuntament de Premià de Mar considera necessari iniciar el que és l'expedient d'adquisició de l'immoble situat al carrer Aurora número 20 i al carrer Sant Pau número 13, per raons del que és interès públic, social, patrimonial i urbanístic. Els immobles constitueixen un element de gran valor històric per al municipi i es troben situats en un àmbit estratègic d'objecte d'actuacions municipals, de regeneració urbana i cohesió social. La seva adquisició permetrà preservar aquest patrimoni, garantir-ne la conservació i facilitar futures actuacions municipals destinades a la recuperació de l'entorn urbà. L'Ajuntament va encarregar el que és una valoració independent dels immobles que fixa el seu valor de mercat en 352.827,8 €. Import que es pren com a referència per la dotació pressupostària necessària per poder formalitzar el que és l'operació patrimonial. Atès que el pressupost municipal vigent no disposa del crèdit adequat i suficient per atendre aquesta despesa d'inversió, resulta necessari tramitar un expedient de modificació pressupostària mitjançant aquest crèdit extraordinari finançat amb romanent de tesoreria per despeses generals. Gràcies.
0: Bé, doncs, reiniciem. Ronda de comentari, signe de vot. Senyora Morillas, com vulgui.
2: Sí, votaré a favor.
0: Gràcies, senyor Cano, com vulgui.
3: Sí, anunciar el meu vot a favor.
0: Gràcies,
4: sí,
0: senyor Briones.
4: A favor.
0: Gràcies, senyor Pons.
5: Jo m'extendré una mica més. O sigui, nosaltres creiem que és una molt bona notícia per a Premià de Mar que es destinin 350.000 € d'inversió perquè l'edifici de la cooperativa Unió, un espai històric del municipi, passi a mans municipals. Ens hauria agradat, com a la resta de grups, que no hagués calgut comprar-lo, sinó que l'Estat hagués retornat al municipi tenint en compte el seu origen cooperatiu i la seva confiscació durant el franquisme de manera gratuïta. Informo també que des de Premià en Comú Podem hem intentat ajudar utilitzant els nostres contactes al Congrés per ajudar perquè això fos possible i hem portat també al Congrés, a través d'una PNL, la petició de traspàs de l'edifici a l'Ajuntament. Esperem que hagi servit per sumar. Per tant, ara toca definir el projecte i decidir què farem amb l'edifici. Buscar finançament i posar en marxa les obres perquè l'edifici de la Unió es converteixi en un espai viu vinculat al món cooperatiu i a l'economia social del poble. Per tant, votem que sí, contents perquè Premià guanyi un nou espai d'equipament públic.
0: Moltes gràcies per part de Crida. Senyor Solà, bona tarda, com vulgui.
9: Sí, bona tarda. Bé, nosaltres votarem a favor i també una mica amb la línia del company desitjar que ara aquesta decisió pels usos d'aquest edifici sigui el més participativa possible i que es tornin a aquest edifici als seus orígens amb el que era el cooperativisme i l'economia social i solidària. Per tant, hi votarem a favor. Gràcies.
0: Gràcies. Per part del PSC, senyora Cànovas.
10: Sí, bona tarda, no? Gràcies. Bé, nosaltres també votarem a favor. Creiem que un edifici com aquest de la cooperativa passi finalment a patrimoni de Premià de Mar. S'ha de celebrar. Parlem d'un edifici històric que es va construir l'any 1928 i que durant moltes dècades ha estat actiu destinat a la vida social i associativa del nostre municipi, no? També hem de reconèixer que el preu acordat al final, i aquí pues, nosaltres creiem que s'ha de reconèixer la feina de l'Ajuntament i aconseguir aquesta oferta per 352.000 euros amb el preu que tenim marcat actualment a Premià de Mar, doncs ha estat també un triomf. I també destacar el curt termini en el que això s'ha acordat, no? Creiem que va ser el 8 de juny que van presentar l'oferta i el 3 de juliol ja s'anunciava que estava atorgada, no? Que el Ministeri ja havia acceptat. Així que jo crec que ens hem de celebrar per tot això i que a vegades l'administració va ràpida, però crec que sí que, com bé deien els companys, també s'inicien una sèrie de responsabilitats ara, que no són banals, no? Perquè no sabem al final quin serà el cost final de rehabilitació integral d'aquest edifici, no? S'ha necessitat adaptar la normativa, accessibilitat, instal·lacions, tots els que l'hem visitat hem vist en quin estat està i tot el que necessita, no? El govern mateix, no?, ha reconegut, i jo crec que tots els que coneixem, que necessita una rehabilitació profunda. I, bueno, ens preocupa, jo crec que ens hem de preocupar a tots, perquè la compra ja està feta, hi havia romanent, però clar, quan tenim molts equipaments municipals que necessiten rehabilitacions i llavors, clar, doncs, acumulem un patrimoni més que necessita aquesta reforma, no? I doncs, no ens agradaria que ara quedés igualment que fins ara tancat, però perquè no hem fet res, no? Llavors, sí que ens agradaria doncs, no preguntar i ni molt menys que respongui ara, però evidentment sí llançar unes preguntes que crec que hem de respondre a curt termini, que són, pues això, si s'ha estimat el cost de la rehabilitació integral de l'edifici, si hi ha alguna data per presentar un pla d'usos, un projecte funcional, una mica de calendari, si s'està treballant a aconseguir subvencions que puguin ajudar a rehabilitar aquest espai, ja siguin de la Generalitat, Diputació o on es caigui a nivell europeu, si es farà un procés participatiu per definir els usos d'aquest espai i també com es pensa garantir el manteniment d'aquest edifici, no? Així que, bueno, molt contents, com hem dit a l'inici, de la cooperativa torni a ser del poble i esperant això, no? Que sigui el més aviat possible un equipament útil pel municipi. Gràcies.
0: Gràcies. No sé si vol afegir alguna cosa, no, en tot cas, si per alguna de les preguntes que ha fet la senyora Cànovas. Encara no hem pensat res més enllà del desig que hem expressat públicament com a equip de govern que realment, com s'ha explicat aquí, aquest edifici doncs, torni a tenir vida cooperativa, vida associativa. A ningú se li escapa que un cop tinguem això doncs, absolutament culminat, hi ha una primera actuació d'urgència que paga l'Estat per poder assegurar doncs, sobretot temes de sostre. I després el que hem de fer, ja tenim les alarmes posades en diferents línies de subvenció, tant a nivell de Diputació com a nivell de Unió Europea i Generalitat, perquè podem anar per la via de la sostenibilitat, per la via del patrimoni. O sigui, hi ha diferents línies que estem ara, doncs, com a mínim tenim el radar posat, però la primera condició sine qua non és que el bé immoble sigui nostre. I per actualitzar també, doncs, amb informació de servei, per tota la ciutadania, per tots els presents, i en especial pel senyor Vicenç Andreu, que és, cal tenim al públic i és la persona que més ens ha preguntat sobre aquest tema, ara mateix està tota la documentació lliurada i estem esperant que ens donin hora per poder signar notaria. I ens van dir que havíem d'anar a Madrid, però serà un viatge que farem amb molt de gust. I tampoc se'ns ha d'escapar a tots que amb el temps que tenim, el termini que tenim, crec que una de les obligacions que teníem en aquest mandat era poder aconseguir aquest edifici i deixar camp lliure perquè aquesta discussió, aquest debat que amb participació ciutadana i amb tots els governs l'actual i el que pugui conformar-se a partir del mes de maig puguin treballar amb la part bonica de la història, que és com aconseguim el finançament per poder doncs, recuperar aquest espai i què fem a dins, no? I jo crec que aquesta és la part, no dic que sigui fàcil, però és més fàcil que tot el que hem vingut treballant des del 2021 aproximadament per poder aconseguir doncs, aquesta propietat. Per tant, segur que tindrem temps de poder-ne parlar, poder-ho debatre, poder-ho discutir i poder anunciar quines són les diferents vies de finançament, però no serà una única, a banda dels fons propis, per poder doncs, recuperar el màxim d'aviat possible l'ús habitual d'aquest espai. Doncs fem recompte, senyora secretària.
7: L'acord queda aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.
0: Doncs anem al punt 3.1.3, expedient G103/2026-7343, modificació pressupostària número 16 de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals. Senyora Arinyo.
8: Bones. Bueno, l'administració pública s'enfronta al repte històric de lo que és transformar-se per ser més àgil, eficient i transparent, seguint també l'èxit dels models de referència com l'administració oberta de Catalunya. L'Ajuntament de Premià de Mer es troba immers en aquest procés de transformació del model de treball dels seus empleats. És per això que des del Departament d'Organització i SIC proposa la implantació integral de lo que són les eines del Microsoft 365 com a motor d'un canvi cultural i operatiu profund, amb tres grans pilars, lo que és l'ús de l'eina col·laborativa Teams, l'ús de l'emmagatzem marxa al núvol amb les eines OneDrive i SharePoint i incorporar també progressivament tot el que són les eines d'intel·ligència artificial com a suport del treball diari. El model actual està llicenciat fins al dia 30 de setembre d'aquest any i és la data límit per fer el traspàs de lo que són les competències, l'adquisició dels nous serveis i l'obtenció del llicenciament a nom de l'Ajuntament. Per altra banda, també l'adquisició d'aquestes llicències en modalitat de pagament anual comparat amb la modalitat de pagament mensual també proporcionarà un estalvi a l'Ajuntament de més del 15%. D'altra banda, aprofitem i es considera necessari també lo que és reforçar les actuacions d'inversió destinades a la millora dels espais públics municipals i molt especialment dels parcs i jardins, atesa la seva importància com a espais de convivència, relació social lliure i cohesió comunitària. És per això que portem a aprovar el que és l'expedient de modificació pressupostària número 16 per un import total de 100.000 euros, consistent d'un crèdit extraordinari finançat mitjançant una baixa per anul·lació de crèdits que havien estat finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per un import de 100.000. Amb la qual la repercussió serà en despeses, el que és material informàtic no inventariable, amb 55.000 i les inversions diverses en parcs i jardins amb 45.000. Gràcies.
0: Gràcies. Doncs reiniciem. Torn de vot i comentari, si escau, senyora Morillas.
2: Sí. Jo en aquest cas també votaré a favor. També em voldria dir que entenc que l'Ajuntament ha de poder adaptar els pressupostos quan apareixen noves necessitats i aquesta és precisament la funció de la modificació de crèdit. Però també vull recordar que és important continuar millorant la planificació pressupostària perquè aquesta modificació sigui l'excepció i no la norma. En aquest cas, si reassigna recursos per cobrir necessitats en material informàtic i actuacions al parc i jardí, dues actuacions que considero positives per al municipi. Per aquest motiu votaré a favor. Gràcies.
0: Gràcies. Senyor Cano?
3: Sí, votaré a favor.
0: Gràcies, senyor Briones.
4: Sí, votaré a favor.
0: Gràcies, senyor Pons.
5: Votarem a favor.
0: Gràcies per part de Crida, senyor Sola.
9: Sí, nosaltres hi votarem a favor. No per això, sense deixar de dir que no ens agradaria perdre de vista el projecte que hi havia amb aquests 100.000 euros de la compra del local al Jacint Verdaguer, perquè, com hem dit moltes vegades, és un carrer que ara amb les obres s'està impulsant per tornar a ser comercial, però que creiem que també seria un impuls, no?, aquesta mena de projectes, i que l'Ajuntament hi pogués posar de la seva part també, no?, perquè tot aquest carrer també es revitalitzés. Però hi votarem a favor. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Cànovas.
10: Nosaltres votarem a favor també. Gràcies.
0: Gràcies. Sí, sí, endavant. Tanca torn, senyora Ariño.
8: Sí, moltes gràcies. No, només d'una coseta. El tema del que és del tema informàtic estava pressupostat a dintre del pressupost, però com a inversió, val? Per tant sí que ho teníem en previsió. I després el local, el que es va comentar, que s'ha plantejat fer-ho d'una altra manera, però evidentment apostem al 100% pel carrer Jacint Verdaguer i simplement s'ha canviat la manera de fer-ho, que no serà amb adjudicació. Gràcies.
0: Bé, doncs fem recompte de vot, senyora secretària.
7: L'acord queda aprovat per unanimitat.
0: Doncs anem al punt 3.2, gestió de persones, 3.2.1, expedient F103-2026-7023, donar compte al ple municipal de l'informe sobre personal eventual del segon trimestre de 2026. Senyor Ripollès, bona tarda, com vulgui.
11: Sí, gràcies, bona tarda a tothom. Bé, la llei permet a un municipi de la dimensió de Premià disposar de fins a 7 llocs de personal eventual. Doncs bé, aquest ajuntament en té previstos 5 en plantilla i en data del 30 de juny només hi ha una plaça ocupada. Diu, per tant, aquest informe acredita el compliment d'aquesta normativa.
0: D'acord, doncs seguim endavant. El punt 4, àrea de territori i ciutat, 4.1, obres i urbanisme, 4.1.1, expedient I-106-2026-5963, ratificació de la sol·licitud de participació al programa Memòria d'Intervenció Integral, Tarter Maresme, a la convocatòria 2026 de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. Com vam explicar a la comissió informativa corresponent, és un tràmit obligatori que és necessari poder aprovar aquesta participació al Pla de Barris. Se'ls ha habilitat l'accés als expedients per poder accedir a tota la informació que s'ha tregat ja i lliurat ja en temps i forma a la Generalitat de Catalunya, i de fet els volem proposar que abans de marxar de vacances, que ens queda una setmana, la setmana que ve podem convenir poder fer una reunió per poder explicar també amb l'empresa assessora que ens ha acabat conformant el document i tenir una explicació molt més clara, perquè haurem de donar compte als veïns, a les entitats, a tothom qui ha fet aportacions, i en tot cas és el tràmit necessari que hem de portar per poder complimentar finalment aquesta participació. Ja s'ha fet prèviament amb un decret d'alcaldia, per tant la documentació està completa, però aquest decret d'alcaldia s'ha de refrendar amb aquesta aprovació en el dia d'avui. Doncs, senyora Morillas, li cedeixo el torn.
2: Sí, gràcies. Doncs també votaré a favor d'aquesta ratificació. Crec que la inclusió del barri Tarter Maresme en aquesta convocatòria de la Llei de Barris representa una ocasió extraordinària, molt necessària, per impulsar una transformació integral que fa anys que el barri reclama. Parlem de projecte de gran envergadura, en una inversió prevista de molts milions d'euros i que ha de permetre millorar l'urbanisme, avançar en la transició ecològica i reforçar la cohesió social d'aquesta part de Premià de Mar. Per tant, valoro molt positivament que aquest projecte s'hagi construït a partir de processos participatius i espero que aquesta voluntat de diàleg i consens es mantingui durant tota la seva execució, comptant també en totes les sensibilitats representades en aquest ple. Per tant, votaré a favor. Gràcies.
0: Gràcies. Senyor Cano?
3: Sí, votaré a favor.
0: Gràcies, senyor Briones.
4: Sí, a favor.
0: Gràcies, senyor Pons.
5: Doncs, primer agraeixo la proposta que ha fet el senyor Navarro de tenir una reunió la setmana que ve per poder compartir amb la resta de grups tot allò que fa referència a la documentació enviada amb el Pla de Barris. I res, indicar que el Pla de Barris representa un projecte de 25 milions d'euros, per tant no és un projecte menor. Indicar també que entenem que és una de les millors eines per reduir desigualtats, perquè combina la millora de l'espai públic amb la transició ecològica, l'habitatge, l'acció social i comunitària. I res, que esperem que Premià de Mar sigui seleccionada en aquesta convocatòria, i si no ho és, esperem que caldrà continuar treballant i, si és necessari, millorar el projecte per tornar-nos-ho a presentar. Per tant, i tant, ratifiquem, votem a favor.
0: Gràcies. Per part de Crida. Qui vulgui, Anem bé de temps.
12: Sí.
0: Senyora Solà,
12: doncs ja ha tocat. Sí, veus?
9: No ho sabíem, això. No passa res. Bé, des de Crida hi votarem a favor. També molt a favor de tot aquest procés participatiu que s'ha creat per totes les propostes. Creiem que ha sigut un procés molt enriquidor i on han sortit moltes idees. Moltes d'elles, incloent les de Crida, han estat reflectides en aquesta, no, en aquest resultat final d'aquesta memòria. I res, esperant que puguem, no, gaudir d'aquesta subvenció i que realment es faci realitat en un barri on és molt necessari i que durant molt de temps ha estat molt abandonat i que creiem que és molt necessària aquestes reformes que es plantegen amb aquest pla de barris. Votarem a favor. Gràcies.
0: Gràcies. Per part del PSC, senyora Cànovas.
10: Sí, bé, nosaltres evidentment també votarem a favor. Jo crec que aquestes noves convocatòries del Pla de Barris és algo que necessitem, sobretot els municipis que ens venim queixant sempre de la manca de finançament que tenim, sobretot com nosaltres, que bàsicament ens movem per l'IBI i poc més, no? 25 milions d'euros que ens poden caure a Premià de Mar, que podem fer moltes, moltes coses. Si bé és cert que és una memòria amb propostes obertes, però nosaltres, bueno, ja vam dir l'altre dia, també lamentem una mica que ens podíem haver reunit més vegades, no a posteriori, sinó abans, perquè de fet aquesta memòria l'hem pogut conèixer dos dies abans del plenari, es va presentar per urgència, i és una cosa que nosaltres reclamem moltes vegades de projectes com aquest, que es presenten per urgència a última hora, i no sé, jo crec que ens hauria agradat poder fer una reunió prèvia a tots per veure al final què presentàvem fruit d'aquestes taules, que nosaltres també hem participat i on han participat veïns i veïnes. Així que esperant aquesta convocatòria que ens ha plantejat per veure al final com es decideix i desitjant, no sé, quan es preveu que hi hagi resposta definitiva de si s'accepta o no aquest pla, aquesta proposta. No he mirat els terminis, la veritat, però bueno, desitjant que ens l'acceptin i puguem treballar. Gràcies.
0: Gràcies. Doncs crec que estem tots a una i esperant, creuem els dits i treballem totes les nostres possibilitats per ser els escollits, tot i que s'hi presenten moltíssimes propostes de pla de barri, però si no serà aquesta, l'any que ve serà l'altre. Vull dir que la feina de base està ben feta i després, abans d'acabar el ple, si volen, podem concretar, doncs, el moment que ens podem veure la setmana que ve per poder fer l'explicació molt més detallada. Sí? Doncs, senyora secretària.
7: L'acord queda aprovat per unanimitat.
0: Anem al punt 4.2 de comerç, 4.2.1, expedient M117-2026, 6249, aprovació de les festes locals de l'any 2027. Senyor Gatius, bona tarda, com vulgui.
12: Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Doncs com cada any portem a aprovació del ple els dos dies que seran festes locals del 2027. Un és el 8 de febrer, que és el dilluns de Carnaval, com ja és tradicional, i l'altre és el 12 de juliol. I és el 12 de juliol perquè el 10 de juliol, que és el dia del nostre patró Sant Cristòfol, cau en dissabte. Llavors, doncs, proposem a fer aquest festiu en dilluns per tal de tenir l'afectació menor al comerç i, a més perquè, doncs, tampoc no afectarà a la calendarització de les festes locals, de les festes majors. Sí? Gràcies.
0: Aquest tema s'ha d'aprovar, entenc que aquest s'aprova per assentiment. Tothom a favor? Sí? Doncs, senyora secretària.
7: D'acord, queda aprovat per assentiment.
0: Anem al punt 5, àrea de serveis a les persones, 5.1 esports, 5.1.1, expedient X108-2025-11.058, revisió de tarifes del centre esportiu municipal de Premià de Mar. Senyor Ripollès, quan vulgui.
11: Sí, gràcies de nou. Bé, les tarifes del centre esportiu municipal que s'han d'actualitzar d'una manera general porten des del 2013 que no s'han regularitzat. En aquests 11 anys els costos de personal, de manteniment i energia han estat evolucionant molt per sobre de l'increment que avui es planteja. També és cert que aquesta concessió ha rebut el suport de l'Ajuntament en moments excepcionals. Durant la pandèmia es va tramitar el restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió tal com preveia la normativa, i més recentment s'ha impulsat la instal·lació de plaques fotovoltaiques per reduir el cost energètic i la millora de sostenibilitat de l'equipament, que això genera que la generació d'excedents d'aquesta energia s'aprofita al municipi. Però també és cert que el Centre d'Esports Municipal presta serveis que van molt més enllà de les activitats esportives. Manté programes socials, activitats de natació escolar, les exempcions per als determinats col·lectius, descomptes familiars i col·labora activament amb les activitats esportives municipals. És un equipament amb una clara funció social. La proposta que avui portem ha estat informada favorablement per serveis tècnics, per la Comissió Mixta de Seguiment i pels serveis jurídics. A més, planteja una actualització moderada d'un 8% de mitjana després de més de 12 anys sense una revisió general, mantenint les mesures de protecció social i sense incrementar les matrícules. En definitiva, el que es busca és un equilibri entre garantir la viabilitat de la concessió i continuar oferint un servei esportiu de qualitat i accessible amb l'important vocació social per als veïns i veïnes de Premià de Mar.
0: Bé, doncs reiniciem el torn de comentaris i signe de vot, senyora Morillas, com vulgui.
2: Moltes gràcies. Entenc que després de 10 anys sense una revisió general de les tarifes sigui necessari adaptar-les a l'increment dels costos de funcionament del centre esportiu de municipal. Això és una realitat i que no s'ha d'ignorar. Però tanmateix em preocupa que en alguns increments recaiguin de manera més intensa sobre determinats serveis i col·lectius. Crec que cal vetjar també perquè l'accés a l'esport continuï sent assequible per tothom i que les famílies, els infants o la gent gran no hagin d'assumir un esforç desproporcionat. També espero que les inversions que s'han fet per millorar l'eficiència energètica de l'equipament acabi repercutint en una contenció dels costos d'explotació i, en conseqüència, en ajudin a moderar futures revisions de les tarifes. Al cap i a la fi, aquestes inversions tenen també sentit si també contribueixen a fer més sostenible econòmicament el servei i beneficien també a les persones usuàries. La política municipal de transició energètica té precisament entre els seus objectius reduir la despesa energètica d'aquests equipaments públics i també no oblidar que sóc partidària de la tarifació social en els serveis municipals. Per aquest motiu m'abstindré. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Cano, al seu torn.
3: Sí, gràcies, jo votaré a favor.
0: Gràcies, senyor Briones.
4: Sí, votaré a favor.
0: Gràcies, senyor Pons.
5: Val. Doncs, més enllà del càlcul fàcil de realitzar que es planteja un augment del 8 i 18% després de 12 anys en què no s'ha actualitzat tarifes al centre esportiu de Premià de Mar i que l'IPC durant aquest període a Catalunya ha estat aproximadament d'un 27%, quan vam rebre aquest expedient vam veure que no podíem donar suport a una pujada de tarifes sense conèixer la situació econòmica de la concessió. Un cop analitzades les memòries econòmiques dels anys 2024-2025 que ens ha fet arribar el Pep, el senyor Ripollès, gràcies, per cert, sí que podem fer una valoració fonamentada. Llavors, el centre esportiu té una activitat elevada, o sigui, la mitjana d'abonats ha passat de 4.173 a 4.482 persones, és a dir, un 7,4% més. La concessió no està tenint pèrdues, presenta resultats positius de 98.000 euros el 2024 i 120.000 euros el 2025. Per tant, el marge se situa aproximadament en un 4,9 i un 5,7% per sota del 6% del benefici industrial previst al plec amb l'empresa. També hem comprovat que el cost de personal creix en més de 90.000 euros, mentre que els subministraments baixen considerablement gràcies, entre altres factors, a la reducció dels preus energètics i a les plaques fotovoltaiques en funcionament des del 30 de maig del 2025. Per tant, la principal pressió estructural prové del personal, del manteniment i, entenc, de l'amortització de la inversió que ha tingut que fer l'empresa. Per tant, després de 12 anys sense una revisió general, considerem raonable actualitzar les quotes mensuals un 8%. Ara bé, el nostre és un vot favorable crític perquè ens preocupen les pujades properes del 18% dels concerts i superiors al 30% de les entrades puntuals, tot i que valorem que aquestes últimes eren molt baixes, però continuem reclamant una tarifació més social. Per tant, votarem a favor, és un vot favorable crític i indicar que caldrà després que s'aprovi aquest augment veure els resultats econòmics dels propers anys, perquè si l'empresa supera el 6% de marge de benefici industrial, caldrà que l'empresa adjudicatària pagui un cànon a l'Ajuntament. Per tant, estarem pendents. Votem a favor.
0: Gràcies per part de Crida. Senyora Solà.
9: Sí, bona tarda de nou. Bé, des de Crida sempre hem defensat que l'esport no ha de ser un luxe, no? Ha de ser accessible a tothom i que, igual que la cultura, és una eina de cohesió social i, per tant, nosaltres l'entenem com una inversió i no com una despesa. Sí que ens agradaria revisant tota la documentació, que es poguessin revisar d'alguna manera les tarifes i les fórmules horàries per tal de fer-les més flexibles i acostar-les més a tots els veïns i veïnes de Premià, que tothom pogués tenir accés, que no fos una qüestió de tarifària, que la gent no pogués accedir en el centre esportiu municipal. També ens agradaria mirar realment o saber, ara sí que és veritat que el senyor Ripollès m'ha fet arribar la memòria, que no l'havia mirat abans, mira realment aquestes tarifes bonificades o tarifes socials, realment a quanta gent estan beneficiant i si realment les podíem ampliar encara més perquè poguessin ser més generalitzades. A part d'això, també hem estat mirant altres exemples de centres esportius municipals, altres municipis, i sí que és veritat que les tarifes són menors, que tenen com més flexibilitat horària o més flexibilitat tarifària en quant matins, tardes o només una part d'activitats. I bé, nosaltres sempre hem sigut molt crítics amb totes les tarifes excessives, creiem, que han tingut el centre esportiu, sense deixar de banda, òbviament, el que ha comentat el company dels guanys de l'empresa concessionària. I al final el que voldríem és que tingués una gestió, o creiem que podria tenir una millor gestió, i per tant nosaltres no votarem a favor d'aquesta pujada de tarifes i ens abstindrem. Gràcies.
0: Gràcies. Per part del PSC, senyora Lázaroas.
10: Nosaltres votarem a favor. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Ripollès. Si vol finalitzar el torn.
11: Doncs res, gràcies per donar suport i és veritat que estem molt pendents i estem molt assegurats d'aquesta concessió. Precisament la regidora Morillas ens feia alerta de fa uns mesos de que hi havia una sèrie de situacions que s'havien de corregir, en el qual s'estan intentant corregir tot això. Però, de totes maneres, és una concessió que ve del 2006, és una concessió antiga, i és una concessió que està molt més refrendada cap a un tema de construcció i de fer l'obra, que no en la gestió directa, que es basava en hipòtesis. Ara ja estem parlant d'una realitat, però també és veritat que les bases no contemplen la possibilitat de fer. Com a suggeriment, sí que estem treballant conjuntament amb la concessionària, perquè realment hi ha molt bona entesa i ens estan ajudant en moltes coses, ja sigui la natació escolar o intentar canviar algunes quotes i alguna situació per tal la bona entesa, i tot el que m'han dit aquí li seré traslladat a la concessionària per veure fins a quin punt podem arreglar i podem millorar la gestió que diuen.
0: Bé, doncs, senyora secretària, Lluís.
7: L'acord queda aprovat amb els vots favorables d'Estimem Premià Junts, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Premià en Comú Podem, Partit Popular, Ciutadans i l'abstenció d'Activa Premianenca i regidora no adscrita.
0: Seguim ara amb el punt 6, àrea d'acció comunitària benestar, 6.1 benestar animal, 6.1.1, expedient C-167-2026-500, aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de tinença d'animals. Senyora Franquesa, bona tarda, com vulgui.
13: Sí, gràcies, bona tarda. Portem avui a aprovació la modificació d'ordenança reguladora de tinença d'animals, que hem pogut treballar entre tots, amb un doble objectiu: adaptar-la a la nova llei estatal de benestar animal i millorar la convivència ciutadana, la neteja dels espais públics i la protecció dels animals. Aquesta actualització incorpora els nous conceptes, definicions i obligacions que estableix la normativa vigent, fet que la nostra ordenança sigui més clara, més completa i adaptada a la realitat actual. Una de les novetats més importants és la implantació de la identificació genètica o registre d'ADN dels gossos. Aquesta eina permetrà identificar els tutors que no recullin els excrements a la via pública i contribuir a reduir l'incivisme, afavorint uns carrers i uns espais públics més nets. També s'actualitzen les obligacions dels tutors d'animals, incorporant aspectes previstos per la legislació estatal, com l'assegurança de responsabilitat civil i el curs per als tutors de gossos quan aquests siguin exigibles, la identificació d'ADN, la comunicació de canvis o pèrdues d'animals i altres mesures destinades a garantir el seu benestar. Es reforcen igualment les normes de convivència i civisme, incidint especialment en la recollida d'excrements, el respecte pels espais públics, la prohibició d'alimentar coloms i la responsabilitat de les persones tutores per garantir una convivència cívica i respectuosa. Una altra novetat destacada és la regulació de l'accés a la platja de gossos a la platja fora de la temporada de bany. Entre els mesos de juny i setembre es manté la regulació actual. En canvi, durant la resta de l'any, els gossos podran accedir deslligats als dos extrems de les platges del municipi en els trams que estaran degudament senyalitzats. A la platja del centre del poble també podran accedir fora de la temporada de bany, però sempre hauran d'anar lligats. Amb aquesta mesura volem facilitar que els tutors i els seus gossos puguin gaudir d'espais de manera responsable, conciliant aquest ús amb respecte a la resta d'usuaris i garantint una bona convivència. Finalment, també s'actualitza el règim sancionador i es reforça el règim de prohibicions perquè l'ordenança disposi de les eines necessàries per garantir-ne el compliment. En aquest sentit, s'incorporen les limitacions a la cria comercial, es prohibeix la venda d'animals a botigues, es restringeix l'ús de collars elèctrics i d'ofec, es prohibeix deixar els animals sols durant períodes prolongats o mantenir-los en balcons i terrasses, entre d'altres. En definitiva, aquesta modificació no només adapta l'ordenança a la nova normativa estatal, sinó que representa una aposta per al municipi més cívic, més net i més respectuós amb els animals. És una ordenança que reforça tant el benestar animal com la responsabilitat de les persones tutores i la bona convivència entre tots els veïns i veïnes.
0: Gràcies. Doncs, senyora Morillas, reiniciem el torn amb vostè.
2: Sí, moltes gràcies. En primer lloc, vull reconèixer la feina ben feta que han fet tant en Mercè com el seu equip per actualitzar una ordenança com aquesta. Comparteixo plenament l'objectiu de millorar el benestar animal i adaptar la normativa municipal a la legislació vigent. Com sabeu, el benestar animal és un àmbit en el qual treballo des de fa molts anys i per aquest motiu vaig presentar també diverses propostes a la voluntat de contribuir a enriquir també aquesta ordenança. I, bueno, en un principi no he sabut, no?, veure si està en reflectida, però bueno, si hi ha període d'al·legacions també ho faré sense cap problema. Dit això, també vull expressar els meus dubtes sobre una de les mesures que incorpora el text, que és la implantació del sistema d'identificació de l'ADN caní. Comparteixo plenament l'objectiu de reduir l'incivisme i mantenir els carrers més nets, però tinc dubtes sobre si aquesta és la mesura més eficient en relació al cost que comporta i sobre si realment serà prou efectiva. També em preocupa que aquest sistema acabi incidint principalment sobre els propietaris dels gossos, simplement, o sigui, dels gossos en Santa Premià de Mar, mentre que difícilment podran actuar sobre els animals que venen d'altres municipis o la gent que venen de turisme a Premià, ja que aquests gossos no estaran censats aquí, sinó als seus municipis. Per això crec que serà imprescindible més endavant, no?, avaluar o editar els resultats en aquestes dades objectives. Crec sincerament que el civisme no es construeix només des del control i la sanció. També cal continuar apostant per la sensibilització, l'educació, la prevenció i el treball conjunt a les entitats i les persones que cada dia contribueixen de manera altruista al benestar animal. Per això considero que cal reforçar les campanyes de sensibilització, donar suport a les cases d'acollida temporals, consolidar els espais de participació a les entitats de benestar animal i continuar millorant el servei de neteja viària. La convivència i el respecte per a l'espai públic són una responsabilitat compartida entre l'administració i la ciutadania. Per aquest motiu, el meu vot serà abstenció. Gràcies.
0: Gràcies. Senyor Cano, al seu torn.
3: Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo, com he expressat aquestes vegades, hi ha contingut d'aquesta ordenança que no estic d'acord. La trobo positiva, el fet de millorar la qualitat de vida dels animals, el fet de que no podem tenir un gos al balcó eternament, no?, patint el sol i patint les inclemències, abordant, que treballa per millorar la convivència, que dona cobertura a les adopcions, dona cobertura als abandonaments i als gats que no poden estar al seu aire o dependre de la bona fe. Jo crec que això és molt positiu. Però, i també estic d'acord en que defensar els animals també és exigir responsabilitats i més civisme i que els excrements no quedin al carrer. Però per mi no és la millor solució per tres motius principalment. El primer motiu és perquè estem complicant la vida dels veïns amb el cens genètic, hauran de registrar-se, hauran de fer comunicacions, hauran de passar i tenir la targeta de l'animal, i això ho farem per un mínim o per un mínim de persones incíviques que ja a Premià de Mar li complicarem la vida a la resta de veïns. Tampoc sabem com es farà aquest control genètic, Tampoc sabem qui es farà càrrec del cost. És molt probable que el càrrec del cost es facin els veïns i veïnes. Per tant, jo no crec que sigui el millor sistema. I, d'altra banda, també aquesta ordenança introdueix la possibilitat de crear una taxa, un impost més per la tinença d'animals. Aquí no s'aprova la taxa, però, evidentment, si dins de l'ordenança es crea aquesta possibilitat és perquè hi ha una voluntat de crear una taxa per tenir un animal, cosa que jo tampoc ho trobo del tot raonable. Però hi ha un tercer aliment que per mi sí que marca la diferència, que és un tema de prioritats. Ara obrirem la porta al tema de l'incivisme i de la recollida d'excrements al carrer. Però és que tenim un problema molt important a nivell de neteja a Premià de Mar. I això és evident. La neteja a Premià de Mar no funciona, la recollida de residus no funciona, i això és una evidència, ho anem tot. I aquí estem tots ficats, perquè ningú va votar en contra de que es fes aquest sistema de targetes. Hi va haver una abstenció, però ningú va votar en contra d'aquest sistema. Aleshores, jo crec que hem de prioritzar. És a dir, al principi el que hem de fer és aconseguir que això millori i dedicar als tècnics, dedicar als regidors a que funcioni la neteja a Premià de Mar. Perquè si obrim portes noves sense tenir capacitat per tancar les que ja tenim obertes, no aconseguirem una millora a Premià de Mar. Jo crec que no podem tenir el luxe de dedicar la policia a controlar els excrements. La policia ha de controlar la seguretat en aquests moments en el municipi. Tenim bones dades de seguretat i jo crec que és la prioritat. I no podem destinar els tècnics o els treballadors de l'Ajuntament a l'incivisme dels gossos per aquesta minoria en lloc de dedicar-se a la neteja de la ciutat o a la recollida de residus i sobretot a controlar la subcontrata. Aquí tenim un problema evident, és que la recollida de residus no funciona bé perquè o està mal dimensionada o la subcontrata no estan fent la seva feina. Algú ha d'estar pendent d'això i algú ha de documentar-ho. En un moment donat ha de sancionar, inclús ens podem plantejar en un moment donat acabar amb aquest contracte. Per tant, aquest tema de prioritats per mi és molt important. Jo també agraeixo la feina que s'ha fet. Entenc que l'ordenança millora moltes coses, però jo no puc donar un vot positiu, sinó que votaré en contra d'aquesta ordenança.
0: Gràcies. Senyor Briones, el seu torn.
4: Sí, bueno, yo sí que apoyaré la modificación de la ordenanza. Creo que es una ordenanza que había que modificarla. Se ha trabajado y se ha consensuado bastante anteriormente en las reuniones que hemos tenido. Y una cosa que sí que veo importante es el tema del ADN para mejorar la convivencia entre los vecinos. Así que doy apoyo a esta modificación.
0: Gracias, señor Pons. El seu torn.
5: Doncs primer, gràcies a la regidora Magda Franquesa per haver permès participar en l'elaboració de l'ordenança de la tinença d'animals, facilitar la participació presencial i online. I dir que, entenem que aquesta nova ordenança actualitza una ordenança de l'any 2005, que s'havia quedat antiga, i l'adapta a la normativa actual de protecció i benestar animal. En resum, entenem que fa dues coses. Reforça el dret dels animals i augmenta els deures de les persones que en tenen cura. Per tant, fem una valoració positiva. Valorem especialment la regulació de les colònies felines mitjançant el mètode CER, les mesures contra l'abandonament i la venda irresponsable i la possibilitat que fora de temporada de bany s'habilitin espais a la platja on els gossos puguin anar deslligats sota control. Per tot això hi votarem a favor.
0: Gràcies per part de Crida. Senyor Romoneda, endavant.
6: Sí, nosaltres votarem a favor perquè al final és el tràmit que ens quedava per fer i es va treballar durant aquestes dues sessions. Crec que ens ho vam posar bastant fàcil, que es portava molta feina feta i es tractava d'això, de donar el nostre vot a favor que hi ha per tota la feina que s'ha fet. Gràcies.
0: Gràcies per part del PSC. Senyora Cànovas.
10: Sí, bona tarda de nou. Bé, nosaltres considerem més que necessària aquesta nova redacció de l'ordenança per adaptar-la a la nova normativa, o sigui, tant a la legislació actual, no? Que sobretot reforça la protecció i el benestar dels animals, regula les colònies felines, com han dit els companys, actualitza les condicions de venda, cessió, adopció i estableix sobretot unes condicions més clares en el tema d'adopcions responsables, no? De tinença i adopció d'animals. I en aquest sentit el nostre vot seria favorable, però per coherència amb aquesta ordenança s'incorpora aquesta decisió municipal que considerem de gran pacte, no només normatiu, sinó econòmic, és de l'obligació de tots els gossos de Premià a disposar aquest perfil genètic d'ADN. El nostre grup municipal ja va votar en contra de la moció que va presentar Crida Premianenca, que sol·licitava la implementació d'aquest sistema, i en aquest sentit ens mantenim, no? Hi ha l'article 45 d'aquesta ordenança, no?, que estableix la identificació genètica es farà mitjançant una mostra de sang obtinguda per personal veterinari, que aquesta informació formarà part d'una base de dades compartida amb laboratoris, centres veterinaris, ajuntament, que les persones propietàries de gossos ja censats disposaran de 9 mesos per adoptar el nou codi genètic, cosa que sembla com molt complicada, no? No discutim que cal combatre l'incivisme, ni molt menys, que deixar excrements a la via pública s'ha de sancionar, és una conducta intolerable, que també ho hem dit, eh? Jo que he tingut sempre gos, no crec que Premià de Mar sigui un poble que estigui excessivament ple de caques de gos en aquest sentit, no? Però el que qüestionem és que s'aprovi una obligació general per a totes les persones propietàries de gossos sense disposar prèviament d'una memòria, sobretot econòmica, tècnica i operativa, no? Com bé deia el senyor Cano, no sabem ben bé com s'aplicarà això ni com funcionarà aquest sistema, no? Hi ha una disposició transitòria que el que diu és que l'Ajuntament podrà impulsar una campanya

0: alimentació, com es pagaran les noves altes quan acabi la campanya, quin serà el cost de recollir, custodiar, analitzar tots els excrements, quina persona gestionarà el sistema del municipal, quina empresa ho farà, una mica pues això, no? En el sentit que deia el senyor Cano, quin protocol garantitzarà tot això, qui s'hi dedicarà i com es farà, no? Sense aquestes respostes també jo crec que estem tots aquí aprovant una obligació per a la ciutadania sense saber ben bé el cost real, l'eficàcia, els recursos municipals necessaris, ni si serà viable mantenir-la en temps. Hi ha pobles que sí que la tenen implementada, però cal valorar pues, la casuística de cada municipi i veure com els han funcionat. Nosaltres ja hem presentat aquí un estudi, per exemple, de Mataró, que amb ells ja, ja van veure que no els hi era rentable ni molt menys. No? També hi ha alguna contradicció amb el règim aquest sancionador de l'ADN i el normal. No? Per exemple, l'article 57 considera lleu trobar una deposició identificada mitjançant ADN i, en canvi, l'article següent considera greu no retirar les deposicions dels animals. No? Llavors, aquí trobem aquesta una mica de contradicció també en relació amb això de les recollides de l'ADN. També creiem que s'hauria d'haver convocat la taula de benestar animal per portar també aquesta ordenança. Crec que és aquesta taula no pot existir només formalment, sinó que ha servit precisament per debatre qüestions com aquesta, no? Amb les entitats, persones veterinàries, que a més les hem implicat amb aquesta ordenança, aquelles voluntàries de les colònies felines, que gràcies a elles funcionen el control de les colònies al nostre municipi. Llavors, per això demanem la convocatòria d'aquesta taula abans de l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança i que s'acompanyi, sobretot, d'aquesta memòria econòmica i tècnica del sistema d'ADN. Votaríem a favor de tota la resta de la part de l'ordenança, que evidentment s'adapta a la legislació vigent i que en molts aspectes millora la protecció i el benestar dels nostres animals, però no podem votar-la favorablement mentre es mantingui aquesta implementació obligatòria de l'ADN. Per això el nostre vot en aquesta primera aprovació serà en contra.
1: Senyora Franquesa, si vol tancar el torn.
2: Doncs donar les gràcies als vots a favor i, bueno, hi ha moltes preguntes. No tindré cap problema en respondre quan vulgueu i no podem quedar. De tota manera, moltes preguntes de les que heu fet es van tractar els dies de les dues reunions, com el de l'ADN, el règim sancionador de si es troba o l'ADN, això es va explicar l'altre dia. Sembla molt complicat treure una extracció de sang. Jo que treballo cada dia amb això, us puc garantir que no és gens complicat pel propietari, és una visita rutinària. Hem visitat altres municipis i realment ens han dit que, doncs, que és molt positiu i que realment sí que es troben menys excrements al carrer. Res més.
1: Bé, doncs fem recompte de vots, senyora secretària.
3: L'acord resta aprovat amb el vot favorable d'Estimem Premia Junts, Esquerra Republicana de Catalunya, Crida Premianenca, Premia en Comú Podem i el Partit Popular. El vot en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya i del grup municipal de Ciutadans i l'abstenció de la regidora no adscrita.
1: Doncs anem a la segona part del ple, a la part de control, amb el punt 7, que és d'informació oficial. Senyora secretària.
3: Es fa constar que han restat a disposició dels regidors i regidores des de la data de la convocatòria i per al seu examen les resolucions d'alcaldia del 9 de juny al 7 de juliol, les resolucions de primera tinença d'alcaldia i segona del 9 de juny al 6 de juliol i les actes de junta de govern del 10 de juny a l'1 de juliol.
1: Anem al punt 8 de precs i preguntes. Amb el punt 8.1, expedient a 117-2026-73-81, pregunta presentada pel grup municipal de Primer en Comú Podem sobre el padró municipal i el procés extraordinari de regularització. Senyor Pons.
4: Gràcies. Doncs aquesta pregunta neix arran del procés extraordinari de regularització que ha tornat a posar en evidència fins a quin punt el padró municipal és essencial per acreditar la residència efectiva i accedir a drets bàsics i tràmits a drets i tràmits bàsics. Sí que us he de dir que quan vam registrar aquesta consulta, que amb possibilitat el registre d'aquesta pregunta que hem format des del grup municipal, han sortit algunes notícies a través de Premià Mèdia que resolen alguna de les preguntes. En tot cas, és per aquest motiu que presentem aquest document, perquè volíem conèixer com s'ha gestionat aquest procés, quin impacte ha tingut sobre els serveis municipals i quins criteris s'apliquen actualment en els casos de precarietat residencial. Llavors, no us llegiré el total del redactat de les preguntes, perquè tots heu tingut accés a la documentació, tant la gent del ple com la que ens pot estar mirant fora.

0: però sí que us puc dir que són 5 preguntes i van enfocades a la primera. Quina valoració fa el govern municipal del desenvolupament del procés extraordinari de regularització? Quin impacte ha tingut sobre els diferents serveis municipals, com ara l'OAC, el Padró, serveis socials, etc.? Encara que les dades siguin provisionals, que ara no sé si ja tenim les dades definitives, pot informar el govern municipal de quantes persones han estat ateses per l'Ajuntament en relació amb el procés extraordinari? La tercera, quines principals dificultats o incidències s'han detectat durant aquest procés, si n'hi ha hagut, i quines conclusions n'extreu el govern municipal de cara a futures situacions similars? La quarta és quantes sol·licituds d'empadronament ha rebut l'Ajuntament durant els anys 2022, 2023, 2024 i 2025? Quantes han estat resoltes favorablement? Quantes denegades? Quantes arxivades? I quantes resten pendents de resolució? I per últim, quins criteris s'apliquen actualment per empadronar persones que resideixen en habitacions rellogades, sense contracte de lloguer, sense títol de propietat o en altres situacions de precarietat residencial? Moltes gràcies.
1: Bé, doncs, procuraré respondre a totes o gairebé totes. Hi ha algunes dades, sobretot de fons d'altres anys, que les hem demanat a l'OAC i les estan tramitant. Per tant, les anirem també lliurant. No serà l'única vegada que podem explicar això en el decurs del que queda de ple, però sí hi ha moltes de les coses que podem explicar. La primera pregunta és la valoració que fa el govern municipal d'aquest procés. La valoració en quant a procés és excepcional, perquè vam tenir el sistema preparat fins i tot abans que ens donessin les instruccions de com fer-ho. I malgrat que al principi va haver una certa, i això va ser compartit amb totes les administracions, tots els ajuntaments, aquí ens van llançar els lleons amb una disposició d'un dia per l'altre, doncs va haver un moment de pànic primer a veure com es podia gestionar això, vam haver de fer un càlcul previ de quantes persones podrien venir, i va haver ajuntaments que van tenir més o menys pes o més o menys encert a l'hora d'estructurar-ho. Nosaltres el que vam decidir, i crec que a més ho vam anticipar al ple, vull dir que ara estem recollint el que ja vam dir, és que muntaríem un sistema específic, el faríem amb hores específiques de recolzament i de atenció a totes aquestes persones fora dels horaris habituals de l'OAC, perquè una cosa no desvestís l'altra, i que en tot cas el que faríem seria un recompte econòmic del sobreesforç que li ha suposat a l'Ajuntament fer aquest sistema per poder-lo doncs, incorporar per romanent i que quedi doncs, ni que sigui simbòlicament, perquè tampoc ha estat un cost excessivament important, però aquest cost, doncs, que quedi clar que és un cost que els ajuntaments hem hagut de suportar per unes decisions a les que no ens han consultat, no pel fet de regularitzar, que quedi molt clar, perquè ràpidament se'n pot descontextualitzar, no pel fet de regularitzar, no ho hem discutit mai, sinó la manera com es va decidir, la manera com es va no informar als ajuntaments. Per tant, amb la situació que ens va caure a sobre, i perdoneu l'expressió, amb el marron que ens va caure a sobre, ens hem sortit d'una manera excepcional i vull aprofitar per felicitar a tots els treballadors de serveis socials, els treballadors de la UAC, els tècnics municipals d'altres àrees que també van donar suport específic, perquè vam aconseguir tramitar totes i cadascuna de les peticions que ens van arribar. Al final han estat 311 informes els que s'han fet en el marc d'aquesta regularització extraordinària. S'han fet, a més, 190 orientacions individuals al servei de primera acollida, perquè primer hi havia gent que venia a resoldre dubtes, no sabia ben bé, clar, aquest caos no era només de l'administració cap a dins, sinó que també eren entre veïns i veïnes que venien i no sabien ben bé com havien de fer les coses. Per tant, en aquest servei de primera acollida s'han fet aquestes orientacions i s'ha donat suport en tramitació d'expedients. Des de serveis socials s'ha fet una adaptació individualitzada a la realitat de cada persona, perquè teníem molts casos amb moltes situacions diferents i amb moltes particularitats diferents. Per tant, s'ha coordinat, per exemple, entitats de salut, amb altres entitats de territori. S'ha fet desplaçament a domicilis de persones que tenien impediments per poder venir a l'Ajuntament. És a dir, que el desplegament ha estat molt complet. S'ha atès via telemàtic, s'han atès fins i tot consultes que han arribat per WhatsApp al WhatsApp d'alcaldia, per telèfon, totes les consultes que han arribat sense cites prèvies, els hi feia esperar lògicament, però se'ls atenia. I a més, una cosa que també vull posar en valor, vam aportar doncs, el suport logístic, amb espai, al centre cívic i el suport informàtic per l'associació Can Sant Pere, que també s'hi va volcar a poder fer un punt de suport i d'informació. Per tant, l'Ajuntament va proveir de la logística perquè ells també poguessin fer la seva feina. Per tant, la valoració que podem fer és excepcional, perquè no hem deixat a ningú fora d'aquest servei bé, s'han tramitat tot el que s'havia tramitat, no hem perjudicat en cap cas doncs, la feina habitual de l'OAC, i al final, i afegeixo això, doncs, el cost amb hores extres per obertures especials de l'OAC s'ha situat en prop de 8.500 euros. Aquest ha estat el sobrecost de tot en personal, perquè la resta de recursos els hem posat a nivell municipal, que ha suposat aquest procés extraordinari de regularització. Segueixo. Les principals dificultats o incidències que hem detectat és justament el que explico. Aquesta immediatesa des de l'anunci de l'acord a Madrid a ajuntaments, aquí teniu el problema, ja us ho fareu. Recordo que, a més, nosaltres vam començar a fer processos un dijous i el dimarts de la setmana següent ens convocaven a la Generalitat per veure com s'havia de fer. I clar, nosaltres no podíem esperar, sort, insisteixo, d'un equip professional de primer nivell que tenim a l'Ajuntament. I per a properes situacions, doncs ens agradaria doncs, que ens avisessin una mica abans. I només ens conformem amb això. Que ens puguin dir un mes abans. Escolteu, que passarà això, que haureu de fer això, que us ho encarregareu vosaltres, i si hem pogut fer-ho amb hores, doncs en dies serà una cosa ja absolutament excepcional. En quant a les sol·licituds d'empadronament 22, 23, 24, 25, 26, això és una dada que he demanat a l'OAC i de seguida que la tingui la compartiré amb tots vostès. El que sí que sabem que el creixement dels empadronaments a Premià és sostingut des de l'any 2022 a raó de 200-300 empadronaments en positiu. És a dir, hi ha molts desempadronaments i molts empadronaments amb totes les casuístiques possibles, però que al final el saldo final ens queda en 200-300 altes d'empadronament més respecte a l'any anterior, però insisteixo, les dades definitives, de seguida que les tingui, doncs les podré compartir. I al final, en aquesta última pregunta, doncs, que són els criteris per empadronar, nosaltres seguim escrupolosament la llei, i la llei no discrimina pel lloc on visqui aquesta persona, fins i tot si és un infrahabitatge. Nosaltres seguim escrupolosament la llei, per tant, l'empadronament és un dret i un deure universal, el respectem escrupolosament i fem exactament el que ens marca la llei. Nosaltres no posem mai com a motiu legal per no empadronar aquestes situacions que vostè comenta aquí, perquè seria directament contravenir la llei. I això ho expliquem nosaltres i ho pot explicar la cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que és la responsable directa d'aquests empadronaments. El que sí que, per fer una comprovació legal de residència efectiva, doncs, normalment es fa o bé un informe de serveis socials o bé una comprovació de la policia local, tal i com marca la llei. Però jo estic també orgullós de dir que nosaltres complim escrupolosament la llei. Una altra cosa és que pugui haver debats per sobre nostre sobre si la llei és d'una manera o d'una altra, però aquí no toca. Aquí el que toca és doncs, fer que els deures i els drets també de les persones que es volen empadronar a Premià de Mar, sigui quina sigui la seva situació, doncs, es compleixin escrupolosament, que és el que fem. Aquest seria una mica el resum. I em queda el deure de les dades específiques d'empadronament dels últims 5 anys que m'ha demanat. Sí?
0: Perfecte, gràcies per la resposta i sí, quedem a l'espera d'ampliar la informació del punt 4 que ens sembla interessant i de fer un seguiment.
1: Gràcies. Doncs anem al punt 8.2, expedient A117-2026-73-82, pregunta presentada pel grup municipal de Premià en Comú Podem sobre l'estat de compliment de diversos acords plenaris i dels acords pressupostaris.
0: No voleu canviar l'ordre i... Bueno, jo deia per no parlar tan seguit. Vaig a barraca. Doncs al llarg del mandat aquest ple ha aprovat diversos acords, alguns d'ells per unanimitat i amb el suport del mateix equip de govern, així com també hem tingut des del nostre grup municipal compromisos recollits en els acords pressupostaris subscrits amb el govern i el nostre grup durant l'any 2025. I aprofitant que acaba el curs, abans de marxar de vacances, voldríem saber quin és l'estat de cadascun dels acords i apunts, un dels punts o acords més importants que hem tingut el darrer any. Voldríem saber, hem fet quatre punts. El primer sobre l'adhesió a l'associació de municipis i entitats per l'aigua pública. Ho vam aprovar el maig del 2025. Voldríem saber si s'ha formalitzat aquest acord, quines actuacions s'han dut a terme fins ara, en col·laboració amb aquesta entitat i recordar al ple que la possible remunicipalització de l'aigua a Premià de Mar està molt a prop. El segon és sobre el tema de l'aportació del Fons Català de Cooperació en suport a la població palestina. Primer, agrair, dic que des de, una altra vegada, que és des de, sobretot, un grup municipal que està a l'equip de govern d'Estiment Premià, que es presenta a les eleccions sota el paraigua de Junts, doncs em va semblar força valent aprovar una moció pro-Palestina. I voldríem saber, dintre d'aquesta moció que vam aprovar al ple en suport a la població palestina, hi havia una aportació de 2.000 euros. Saber en quin estat està, si s'ha realitzat, i quan, en cas afirmatiu, doncs amb quina data i quin import. Els dos següents van sobre els acords que hem tenia amb l'equip de govern a canvi, d'entre altres coses, doncs, aprovar pressupostos per l'any 2025. I aquí ho havia comentat algun dia, ho vaig comentar algun dia a la ràdio. Realment, des dels equips que estem, els grups municipals que estem a l'oposició, doncs se'ns fa, d'alguna manera, se'ns fa difícil, no?, poder justificar que aprovem uns pressupostos, no?, amb un equip de govern que no necessita, que de fet no necessita els nostres vots per tirar endavant uns pressupostos. Així que en el moment de que aconseguim aprovar algunes partides, que ens pensem d'alguna manera granota d'aprovar algun pressupost a canvi de que s'aprovin algunes partides que considerem molt lògiques, fàcils d'aplicar, doncs si no s'apliquen, se'ns deixa, com es diu vulgarment, doncs se'ns deixa amb el cul a l'aire. I en aquest sentit, voldria remarcar dues propostes que hem arribat a un acord pels pressupostos del 2025, que entenem, creiem que encara no s'han tirat endavant i que no hi ha indicis de que es tirin endavant. La primera és l'auditoria urbanística en perspectiva de gènere. És una partida, és una algo que hem arribat, ho vam estar parlant algunes vegades amb l'equip de govern, que s'havia mogut per l'Ajuntament, però continuem sense tenir notícies, tenint en compte que en els propers anys hi haurà una modificació, hi haurà diferents dels pla de barris, l'accés nou de la C32, la pacificació de la Nacional 2, doncs creiem que és especialment interessant en aquestes modificacions urbanístiques, doncs que es tingui una visió de gènere, creiem interessant. I per últim, la instal·lació d'una estació d'aparcament segur de bicicletes a l'entorn de l'estació de tren. És un acord que vam arribar, que de fet el senyor alcalde, el senyor Navarro, en va convidar personalment a alguna reunió amb una possible empresa que faria la instal·lació, i hem perdut de vista doncs amb quina situació ha quedat tot plegat. Sabíem que hi havia rifirrafes, o sigui, no ens acabem d'entendre amb Renfe o Adif, mai sabem amb qui estem parlant i voldríem saber en quina situació està i si es podrà tirar endavant durant aquest any o durant aquesta legislatura. Gràcies.
1: D'acord, doncs aquí respondrem a dues veus, juntament amb la senyora Ariño. Jo li respondré a la primera, perquè hi ha una derivada que ve del Consell Comarcal i, per tant, per fer un petit relat sobre on estem actualment. La formalització de l'adhesió a la MAP no s'ha fet encara, perquè això ho volem fer en el moment que constituïm aquella taula que ens vam comprometre a fer per començar a estudiar models alternatius o continuïtat, perquè estudiarem tots els models del sistema actual de concessió del servei d'aigua en baixa, el que tenim actualment. Però sí que hem fet prèvies amb el senyor Basteiro, que és el cap visible d'aquesta associació, i hem parlat diverses vegades. De fet, des del 2024 i el 2025, com a Consell Comarcal, vam organitzar aquesta associació i altres també van participar una taula que, a més, jo vaig fer extensible la invitació a qualsevol regidor o regidora que hi volgués participar, de models de gestió de l'aigua, que el Consell Comarcal ens ha servit per prendre decisions de fer modificacions sobre les diferents... Ara estem en unes licitacions pont que ja s'han aprovat amb aigua d'abastament, que és l'aigua en alta, que a nosaltres no ens toca, però és l'aigua, diguem, que va des de la llera del riu del Pantà, d'on sigui, fins a la porta del municipi. Nosaltres només gestionem l'aigua en baixa. Una de les coses que es va arribar a conclusió és que aquesta gestió d'aigua en baixa no podria centralitzar-se al Consell Comarcal, sinó que havia de ser potestat de cada ajuntament, perquè cada cop més hi ha iniciatives de municipalització de l'aigua. Per tant, és una via a explorar de manera molt, molt seriosa. Per tant, el treball que s'ha fet ja amb aquesta associació ve del 2024. Ho hem fet en àmbit comarcal, però les conclusions ja ens les hem portat cap aquí. Formalitzarem l'adhesió a la MAP amb un calendari que podem consensuar també, perquè, si no recordo malament, avui el senyor Sobirà em deia que l'exposició s'acaba el 2029, per tant estem encara en temps i forma de poder doncs fer el debat necessari i fer els estudis necessaris. Jo particularment he parlat també amb el senyor Gual. El senyor Gual és regidor de Vilassar de Dalt, que a més és un referent a nivell de municipalització de l'aigua i que va ser el primer gerent de l'empresa pública de Vilassar de Dalt, i he demanat, si m'ho permeten, permís informal a l'alcaldessa perquè també es pugui assessorar amb aquesta via possible de municipalització. Per tant, malgrat que no hem fet aquesta formalització, no hem deixat de treballar-hi per aquest tema i preparar el terreny per poder, doncs, primer aportar totes les conclusions que es van treure ja a nivell comarcal, que són vàlides també per municipis com a Premià, i estem buscant aquests actors i aquests suports que ens serveixin per enriquir un debat més enllà de les ideologies, jo sempre ho he dit, que ens aportin dades per poder prendre la millor decisió per a Premià. Si la millor decisió per a Premià, que seria la millor eficiència i la millor capacitat és la municipalització, doncs cap problema. Si la millor decisió per a Premià és un sistema mixte, que també és una via que s'ha explorat, i per exemple el Consell Comarcal s'està apostant per això després d'aquest debat, doncs també. I si al final es continua o es decideix que sigui, doncs, una licitació com la que ara hi ha actualment, doncs com a mínim que aquestes decisions es basin en dades, en estudis de rendiment, en estudis de què és el millor pels nostres veïns i veïnes. Vull dir que això ho estem treballant. De les altres tres preguntes, jo li cedeixo la paraula a la senyora Ariño. Pel tema de les bicicletes, com també incorpora notícia que vinent del Consell Comarcal, igual jo recupero al final. Per tant, senyora Ariño, sí. Si vols seguir.
2: Sí, del que és l'aportació al Fons Català de Cooperació, que això va venir a través d'una moció, sí que es va fer el dia 17 de desembre del 2025, el que és l'aportació de 2.000 euros. Si no recordo malament, en una comissió informativa es va dir que ja s'havia fet, i que perquè tothom estigués informat. Val? Tinc aquí el justificant per si el necessita veure. Per el que és el punt 3, el que és auditoria urbanística amb perspectiva de gènere, aquesta sí que és veritat que encara no s'ha treballat, però sí que la farem, i també doncs, el convidem per fer una reunió amb territori i contractació per anar avançant. Per lo que és el punt 4, el que és l'instal·lació d'una estació d'aparcament de bicicletes, ja està en exposició pública, ja. No s'ha executat encara. La idea és que estigui entre setembre i octubre ja que ja estigui executat. Es va frenar per poder obtenir el que era una subvenció de 25.000 euros a través del Consell Comarcal del Maresme, però ja està signat el conveni. I a part amb això, el que també hem obtingut és que ens ha permès entrar dintre del mapa de l'Eurovelo. Val? I això és el que ha fet una miqueta endarrerir tot el que és el procés. Però està ja en exposició pública.
1: Sí, deixem complementar que l'exposició pública és simplement perquè no va, com vostè ha dit, a la part de l'estació, perquè Rodalies ens feia pagar un lloguer per poder utilitzar aquell. Nosaltres ens hi vam negar, de vegades doncs, sí, se m'acusa de ser una mica alternatiu, i pensem que Premià de Mar no ha de pagar un lloguer amb aquella estació miserable, com tots sabem, per fer un aparcament de bicicletes, i el hem traslladat a l'altra banda de la carretera, on passarà el carril bici segregat i per on passarà l'Eurovelo 8. La subvenció s'ha aconseguit a través de la, com deia la regidora, a través del Consell Comarcal del Maresme, però qui ha posat els diners és l'ATM, és l'àrea de transport metropolità, perquè es va posar en contacte amb el Consell Comarcal per veure si hi havia projectes que podien ser subvencionables per facilitar la mobilitat cap a l'àrea metropolitana. Per tant, el que eren aparcaments de bicicleta prop d'estacions de tren eren subvencionables, i en aquell moment doncs, vam creure com a Consell Comarcal que aquesta subvenció, aquest fons que tenien de 50.000 euros, compartir-lo entre Premià i Tordera, que estàvem en casos similars. Teníem aparcaments de bicis que volíem fer amb fons propis, però que doncs, podíem obtenir aquesta subvenció. Per tant, doncs, el cost d'aquesta actuació doncs, es rebaixarà pràcticament al 50%, i a més ens possibilita entrar dintre del projecte europeu Eurovelo, que ha estat desenvolupant el Consell Comarcal durant aquest mandat. De fet, a la porta de l'Ajuntament, si s'hi fixen, ja hi ha un tòtem que ens han deixat enorme de 2 metres i pico, que és el tòtem de benvinguda a Premià de Mar del projecte Eurovelo, on hi ha indicacions de què és Premià de Mar, quines són els serveis que s'hi poden trobar, etc. I l'instal·larem, evidentment, quan estigui ja el pàrquing de bicicletes fet. Per tant, volia doncs, acabar d'acotar aquesta informació. I si em deixa afegir una cosa més, molt petita, és que aquesta auditoria, que és veritat que ja ve del mandat anterior, aquesta auditoria en clau de gènere, sobretot efectes d'il·luminació, ara se'n sobra una possibilitat que val la pena que la tinguem en compte, perquè la contracta que tenim amb l'empresa concessionària que gestiona tot l'enllumenat, avui parlàvem amb el regidor d'Urbanisme, estem en disposició bé de exercir una pròrroga d'un any o bé de fer una licitació, i per tant podria ser una bona oportunitat per incloure dins dels plecs aquest estudi, perquè ningú millor que qui gestiona l'enllumenat per poder doncs, donar-nos aquest servei. Per tant, seria una porta a poder executar això, aprofitant que estem en aquest impàs. Sí, senyora Ariño, sí. Para el micròfon, sí.
0: Res, doncs, respecte, perdó, sobre el punt 4, no m'ha quedat clar, o sigui, veig que tirem endavant, tindrem una estació de bicis, d'aparcament de bicis davant de l'estació, llavors no m'ha quedat clar quan la tindrem, quan la començarem a construir.
1: Jo espero que entre setembre i octubre estigui fet, final, tot i que m'arrisco a que algú agafi aquesta frase i me la posi en internet dient que no compleixo, però jo espero que entre setembre i octubre estigui fet, perquè de fet ho hem parat justament per poder signar el conveni amb l'ATM i poder rebre aquests diners. O sigui, ens van demanar que no començar abans de signar el conveni perquè si no, doncs no era preceptiu.
0: Bé, sí, si està abans de final d'any nosaltres estarem satisfets. I pel que fa al punt 3, recullo el guant de participar per tirar endavant amb aquesta auditoria. Sí que pel que m'has dit i m'ha semblat entendre, a priori la idea de que l'auditat i l'auditor sigui la mateixa empresa no m'acaba de fer el pes, però parlem-ho, potser no ho entès bé. Vale? Gràcies.
1: Molt bé, doncs avancem. El 8.3 és l'expedient A117-2026, 74-79, és la pregunta presentada pel grup municipal del PSC sobre la festa del comerç i el projecte de regeneració del comerç. Senyor Santiago, bona tarda, com vulgui.
3: Molt bona tarda. Doncs després de la celebració de la Festa del Comerç, ens agradaria conèixer quin balanç ens fa el govern municipal. Considerem que més enllà de les activitats organitzades a la plaça de Països Catalans, la participació comercial va ser limitada, ja que molts establiments van tancar en el seu horari habitual i no es van sumar a la iniciativa. Així mateix, també volem conèixer l'estat de desenvolupament del projecte pilot de regeneració del comerç, impulsat conjuntament amb la Diputació de Barcelona i presentat fa uns mesos. Per tot això, preguntem, es va visitar o contactar amb tots els comerços del municipi perquè participessin a la Festa del Comerç, independentment de si estaven adherits a alguna associació de comerciants? Es disposa de dades sobre quants comerços van acabar participant en aquesta iniciativa? Quins recursos o elements es van posar a disposició dels comerços perquè poguessin participar a la Festa del Comerç? Es farà una valoració global de l'activitat que inclogui tots els comerços participants més enllà dels adherits a la principal associació de comerciants del municipi? I per últim, el passat mes de maig es va presentar un projecte pilot en col·laboració amb la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de regenerar l'activitat comercial del municipi. En què consisteix? Quines actuacions s'han iniciat? Quines estan previstes? I quin és el calendari que hi ha per al seu desplegament? Gràcies.
1: Gràcies. Doncs li respon el regidor de Promoció Econòmica, el senyor Gatius.
4: Gràcies, senyor alcalde. Bé, la primera pregunta, doncs, si es va visitar o contactar amb tots els comerços del municipi, etcètera, etcètera. Aviam, nosaltres vam tenir una reunió prèvia amb les associacions de comerciants, on es va tractar específicament la qüestió de la festa del comerç. Es va parlar també a la taula del comerç, on vostès també participen, de què es faria aquesta reunió. I pel que fa, doncs, si hem contactat amb tots els comerciants, miri, no ho hem fet, i li explico el per què. No ho fem perquè nosaltres canalitzem la comunicació amb els comerços quan parlem d'activitats de dinamització a través de les associacions de comerciants. I per què ho fem? Perquè és una recomanació tècnica de base. No? Hi ha un marc jurídic, a més, doncs, que recolza aquesta estratègia, podríem dir, i hi ha una recomanació tècnica, torno a dir, de base, que segueixen la majoria d'organismes tècnics, per tal de seguir aquesta estratègia d'utilitzar associacions de comerciants per contactar amb tots els comerços. I per què es fa això? Doncs perquè amb això legitimes, d'alguna manera també, el teixit associatiu. Facilites la captació de nous associats. Fomentes la democràcia comercial i participació activa. Comparteixes els resultats de les activitats que s'organitzen i, per tant, impliques més a les associacions. Hi ha un marc, torno a dir, de normatiu jurídic que recomana seguir aquestes pautes a l'hora de contactar o comunicar, canalitzar la comunicació amb els comerços. I, per tant, nosaltres, per recomanació tècnica, seguim aquesta estratègia. La Festa del Comerç, o concretament el que és el Shopping Night, o que ara en diem la nit de compres, fa 13 anys que la fem. Doncs tots els comerços coneixen perfectament que se'n fa. De fet, hi ha comerços que organitzen ells de manera autònoma activitats i, per tant, doncs, és una qüestió que jo crec que tot el comerç en general de Premià coneix i qualsevol comerç comerç que vulgui participar. De fet, se'ns han adreçat comerços de manera independent a nosaltres o a les diferents associacions de comerciants, amb independència si pertanyen o no a aquestes associacions de comerciants, que jo crec que aquest és un punt que vostès pregunten. De fet, li haig de dir que nosaltres això ho tenim conveniat amb una associació de comerciants, que aquesta comunicació amb tots els comerços, amb independència de la seva afiliació, doncs la faci l'associació de comerciants, i nosaltres estem oberts a que qualsevol associació de comerciants doncs facin aquest paper de comunicació, que torno a dir, doncs es fa d'aquesta manera a propòsit. I nosaltres, com a Ajuntament, el que som facilitadors i en qualsevol cas doncs financem aquestes activitats. Sí? Doncs aquest és el paper principal de l'Ajuntament. Després, pel que diu si es disposa de dades sobre quants comerços van acabar participant en aquesta iniciativa, dic, no les disposem, ni les hem disposat mai. Per què? Perquè hi ha molts comerços que participen de manera autònoma, o tancant més tard, o per exemple hi ha comerços de la Gran Via que, torno a dir, es van organitzar entre ells i van doncs a organitzar un DJ que estava doncs allà enmig de la Gran Via, i nosaltres no n'érem ni coneixedors d'aquesta actuació. Hi ha comerços que fan ofereixen serveis o que ofereixen descomptes per compte seva, i per tant és impossible contactar amb els 800 comerços i saber si han participat i de quina manera han participat en la Festa del Comerç. Quins recursos o elements es van posar a disposició dels comerços perquè poguessin participar en la Festa del Comerç? Doncs des de recursos humans, evidentment, nosaltres qualsevol petició que rebia el nostre equip tècnic doncs s'atenia, recursos logístics, materials, doncs evidentment totes les casetes de Països Catalans, dels restauradors, l'escenari, els equips de música, tot això evidentment doncs ho ha finançat i ho ha organitzat l'Ajuntament, i evidentment doncs recursos econòmics. I quan em pregunta si es farà una valoració global de l'activitat que inclogui tots els comerços participants, més enllà dels adherits de la principal associació de comerciants del municipi, doncs ja li dic que em remeto a la contesta anterior. Doncs ja hem tingut una primera reunió dins de les reunions regulars que tenim amb comerços associats per tal de fer aquesta valoració. Ho portarem també a la taula del comerç per fer una valoració genèrica, i doncs el que fem és recollir doncs els inputs que ens dona l'associació de comerciants, i que evidentment doncs sabem i ens consta que parla amb els comerços tant adherits com els no adherits amb aquestes associacions. No sé si li he contestat més o menys, o necessita algun aclariment més.
3: El projecte pilot...
4: Perdó, m'ho he descuidat. És que em fan moltes preguntes, vull dir que... I aquesta és sí que, d'alguna manera, sí que li dic que bueno, és una pregunta que per si mateixa doncs se m'ha fet una mica estrany que m'ho estiguessin barrejant amb la qüestió de la Festa del Comerç. Aviam, el tema del pla de regeneració es tracta d'un pla pilot i pioner que hem formalitzat doncs amb Diputació i amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que té com a objectiu principal regenerar i reactivar el comerç urbà de proximitat del nostre municipi, no? Mitjançant una mirada transversal i integral, i és veritat que també es fa abordant el sector en diferents àmbits. Parlem doncs en l'àmbit econòmic i empresarial, parlem en l'àmbit urbanístic, cultural i normatiu, en actuacions doncs de caràcter específicament doncs d'ordenació urbanística, i d'això són molts temes, vull dir, estem parlant de reducció de locals buits, preus de lloguer i costos de gestió, relleu generacional, foment de la continuïtat dels negocis tradicionals i atracció de joves emprenedors, ordenació dels usos comercials als principals eixos urbans per crear un model sostenible i atractiu. Nosaltres hem estat escollits com a prova pilot, com a municipi pilot, i doncs en funció de l'èxit d'aquest pla s'espera exportar-ho a altres municipis de la província. Quines actuacions s'han iniciat? Doncs es va fer un tret de sortida amb la signatura del conveni entre les tres administracions, les tres institucions, en aquest cas. S'ha fet la dotació directa de 20.000 euros, que és doncs una miqueta el pressupost, no?, econòmic que aporta la Diputació per tal de desenvolupar aquest projecte estratègic. S'està treballant ja en una primera fase de diagnosi, que inclou l'anàlisi de local buits, en general és una recollida de dades, mapeig d'eixos comercials, identificació de principals dificultats, lloguers, relleu generacional, etc. quines actuacions estan previstes en funció de tota aquesta feina que s'està fent, en funció d'aquesta diagnosi que estem ja, doncs, com li dic, treballant, es proposarà una sèrie d'actuacions. En això consisteix un pla estratègic que es calendaritzarà, evidentment, i a partir d'aquí, doncs, haurem de seure'ns, establir prioritats. Hi ha qüestions molt concretes que nosaltres estem esperant del resultat d'aquest pla estratègic, com per exemple el pla d'usos comercial, que és una, de fet és un tema que nosaltres ja volíem implantar i ho hem aturat precisament perquè ho englobem dins d'aquest, o és una part d'aquest pla de regeneració estratègic. Quin és el calendari de desplegament? Doncs estem, com li he dit, en una primera fase, que és la de diagnosi. Aquesta fase ha d'acabar durant aquest any i doncs, ens hem marcat potser una pròrroga de 2 mesos, diré que ens podem anar a febrer de l'any vinent, i a partir d'aquí, doncs, com torno a dir, d'aquí es traurem una sèrie d'actuacions que calendaritzarem i evidentment que s'hauran de desenvolupar en un futur. Ara ja sí que li he contestat, no? Vale. Gràcies.
3: Bueno, bàsicament volia dir que em sorprèn una mica que em digui que no els hi constava que havien demanat, o sigui, que volien fer allò del DJ i tal, perquè aquests comerços m'han fet arribar que havien demanat inclús un punt de llum i una tarima per aquest DJ i se'ls va denegar des de l'Ajuntament. Per això em sorprèn que em digui això. Després, això de que no es comuniqui amb els comerços, que no estan a cap entitat, també em sorprèn, perquè sempre s'ha fet i crec que es veu clarament que quan s'havia fet, més comerços participaven. O sigui, crec que des de promoció econòmica el que s'ha de fer és parlar amb aquests comerços i animar-los a participar a totes aquestes activitats, perquè ha quedat molt clar que no fent-ho ha sigut quan menys participació hi ha hagut. I bàsicament això.
4: Doncs això que em diu vostè que s'ha fet sempre, li haig de dir jo que no s'ha fet mai. Vull dir, abans, evidentment, de contestar-li, jo he contrastat amb els nostres tècnics, que ho estan organitzant des del 2013, i mai s'ha enviat una comunicació expressa directament a tots els comerços per tal que participessin. Torno a dir, a més, és que això s'està fent des del 2013. Fa 13 anys que es fa. Tots els comerços són coneixedors de que s'organitza. Vull dir, qualsevol comerç que hi vulgui participar ho diu i ja està. Vull dir, no hi ha cap problema. O contacta amb nosaltres, o contacta amb qualsevol de les sessions comercials, i a partir d'aquí se li atén i doncs es fa el que s'hagi de fer. Vull dir que no tenim cap problema, al revés, no? Però a més és que li he argumentat el per què ho fem d'aquesta manera. Perquè s'ha de donar rellevància a les sessions comercials. Vull dir, al final, fins i tot, els hi treus protagonisme si fas això. Quan estem parlant d'actuacions de dinamització, quan estem parlant d'actuacions logístiques o d'intendència, etc, doncs, evidentment, comuniquem directament als comerços. Quan ho vam fer, ja li explicaré, el dia que vam convocar una reunió per parlar de la patronització de Jacint Verdaguer, evidentment que llavors vam comunicar directament a tots els comerços de la zona, però quan és una qüestió de dinamització, el que és habitual i el que es fa per recomanació tècnica, i no només aquí a Premià, vull dir, és una qüestió, ja li torno a dir, que és una qüestió de base, és donar protagonisme a les associacions de comerciants per tal de que siguin elles les interlocutores que canalitzin directament. I després d'això, de que han participat menys comerços, miri, jo vaig a discrepar. Vull dir, hauran participat menys comerços potser en l'últim horari de la nit de compres, que és un model que està canviant, que per això nosaltres des de fa 3 anys estratègicament ja estem parlant de la Festa del Comerç i no la nit de compres. La nit de compres com un model basat en l'oferta de rebaixes, no? Vull dir que és algo que ja, doncs diríem que ja està passant o s'està deixant de tenir la força que tenia. Pel model comercial actual, on les plataformes online, els grans operadors, etc, han desvirtuat aquest model de rebaixes. Cada vegada la dinamització comercial passa més per la restauració, per això nosaltres hem fet doncs, aquesta actuació a països comercials. Ens costa que els restauradors, per exemple, doncs, estan molt contents. Tots els restauradors que han participat volen repetir, tots, De fet, ja tenim més peticions per l'any vinent, que evidentment doncs, ja estem analitzant com ho farem logísticament, perquè ja no hi cabien més restauradors a la plaça. Per tant, li haig de dir que discrepo, perquè precisament els comerços que van estar treballant per la tarda, com és normal que treballin un dissabte per la tarda, van treballar molt. I ens consta que van treballar molt. el model d'aquest model de Shopping Night, doncs és veritat que està evolucionant. Va més cap a un tardeo, els hàbits de compra estan canviant, anem més cap a un model familiar, anem més cap a un model de restauració. Per tant, la Festa del Comerç, que aquest any ha estat divendres i dissabte, funcionant 100% amb restauració local, nosaltres considerem que estratègicament, torna a dir que fa ja 3 anys que estem apostant per aquest model, ha estat un èxit i continuarem apostant així. Que podrem d'alguna manera doncs, repartir estratègicament els punts de restauració? Doncs segurament, per fer que aquest flux sigui superior. Però escolti, és que hi ha botigues que ja m'han dit que el temps que han estat van facturar l'any passat, el doble de l'any passat. El doble del que van facturar l'any passat. Hi ha ciutat veïns que m'han parat pel carrer i m'han dit, escolta'm, el dissabte a la tarda la Gran Via estava a tope. Per tant, jo, això de dir que hi ha menys comerços que altres anys, no ho entenc. I a més, si altres anys han participat més comerços, altres anys no se'ls havia enviat un comunicat directament, altres anys s'havia seguit aquesta estratègia d'utilitzar les associacions de comerciants per canalitzar la comunicació. Sí? Gràcies.
3: Sí, sí, bueno, ja està. No estem, crec que amb això no estarem d'acord. En aquest cas, per exemple, en altres anys, quan en governs del BUC, per exemple, haig de felicitar la feina que feia, perquè en aquest sentit sí que anava a tots els comerços, i ho sé perquè soc coneixedor d'això, els hi preguntava que si volen muntar alguna cosa per la Festa del Comerç, què faran, si necessiten alguna cosa. Sé que aquesta feina es feia, i ara, quan no es fa, és quan menys s'està participant als comerços. Però bueno, ja està, gràcies.
4: No ens posarem d'acord, ja ho estic veient. També li haig de dir que, evidentment, jo també em passejo pels comerços i parlo amb molts d'ells. I per això mateix li puc explicar que hi ha molts comerços que estan molt contents de com els hi va anar i reconeixen aquest canvi d'hàbits. Vull dir que en aquest sentit no ens posarem d'acord, no passa res. També li haig de dir que aquestes preguntes, és que ja li he dit diverses vegades, vull dir, quan vulgui, me les pot fer, pot venir al meu despatx, pot parlar amb mi, però és que no ho fa mai. Vull dir, el dia que vostè vulgui fer propostes, jo estaré encantat de rebre'l i les comentem. I després diu aquí, en el ple, el malament que ho fem, si vol. Però si vol aportar coses, quan vulgui, com fan altres grups polítics, jo estaré encantat de rebre'l i parlar-ne. Gràcies.
3: Aquesta petició de visitar els comerços ja li vaig fer en el seu moment. I ja em van dir que això no es faria mai. En una taula del comerç.
5: Deixem aquí?
6: Sí.
5: Molt bé. Anem al punt 8.4, expedient 117, 2026, 74-82. Pregunta presentada pel grup municipal del PSC sobre el tòtem al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Senyor Ballesteros, bona tarda, quan vulgui.
7: Bona tarda. Els darrers dies s'ha instal·lat un tòtem de control al carrer Mossèn Cinto Verdaguer que restringeix la circulació als vehicles no autoritzats. No hem rebut cap tipus d'informació i tenim també una sèrie de preguntes. Quin és l'objectiu en concret de la instal·lació d'aquest tòtem i quins estudis o informes tècnics han justificat aquesta implantació? Quines accions informatives han dut a terme el govern municipal abans de la seva entrada en funcionament, si és que està funcionant? S'ha mantingut alguna reunió o procés de consulta amb els comerciants, residents o entitats de l'entorn per recollir les seves aportacions abans de prendre aquesta decisió? En cas afirmatiu, quin ha estat el resultat d'aquest procés i quin índex de participació ha tingut? Hi haurà un període informatiu d'adaptació abans que comencin a imposar sancions i quins criteris s'han establert per determinar quins vehicles seran autoritzats a accedir-hi i quin serà el procediment perquè els possibles afectats es puguin sol·licitar les corresponents autoritzacions. Gràcies.
5: Doncs li respon el senyor Gatius.
4: Bona tarda. Aviam, quin és l'objectiu concret de la instal·lació d'aquest tòtem i quins informes tècnics s'han fet? Hi ha tres objectius, diríem. El primer és evitar sancions per desconeixement. Aquest tòtem anirà acompanyat de la corresponent senyalització viària. Sovint aquesta senyalització, doncs, quan vas conduint, no és fàcil veure-la i el que vol fer aquest tòtem és precisament doncs, avisar que existeix aquesta zona de vianants i evitar sancions per desconeixement. Hi ha un altre objectiu, que és obvi, que és evitar accidents. Doncs, aquella zona és una zona on els vianants doncs, caminarem de manera més relaxada i doncs, s'ha d'intentar que el trànsit doncs, sigui el menys, menys trànsit possible, o en qualsevol cas, doncs, quan algú circuli per allà, doncs, sàpiga que és una illa de vianants i, per tant, doncs, prengui precaucions. I hi ha un altre objectiu, que és un objectiu informatiu. Aquest tòtem hi ha un sistema, té un sistema de lones que es poden intercanviar, ja veurem si en el futur, no? Com tothom doncs, potser ja sàpiga que això és una illa de vianants, doncs, i farem servir un altre tipus d'informació. De fet, a les altres tres cares del tòtem hi ha doncs, ara mateix altres lones que doncs, informen que allò és una zona comercial, en el futur es pot fer servir per informar d'actes de festa major, etc etc. Informes tècnics, han tingut reunions doncs, on han participat tècnics, comandaments policials, polítics, on s'ha cregut convenient aplicar aquest sistema, perquè a més és que bàsicament no hi ha cap altre sistema. Vull dir, si tu vols vianalitzar un carrer o ho fas mitjançant unes pilones que doncs, estan totalment ja desaconsellades perquè són, tenen un cost molt elevat de manteniment, acostumen a fallar, poden tenir problemes en cas de serveis d'urgència, etc etc. Per tant, diríem que és una qüestió de sentit comú, bàsicament, que el sistema que pots implantar per tal de vianalitzar avui en dia un tram de carrer és en una zona d'accés controlat, amb control de càmeres, i per tant s'ha doncs, aconsellat utilitzar aquest sistema i senyalitzar-ho de la millor manera possible per tal, com dic, d'evitar sobretot sancions per desconeixement i qüestions de seguretat, etc etc. Si s'han fet accions informatives prèviament, doncs miri, el dia 5 de maig del 2025 vam fer una reunió amb tots els comerciants. Aquí sí que vam fer una bustiada directament a tots els comerços de la zona, perquè, torno a dir, això és una actuació logística d'intendència, i per tant aquí sí que fem una comunicació directa, com s'ha de fer, on es van convidar en aquesta reunió. És una reunió que es va informar del sistema que s'implementava, és una reunió on es van recollir algunes inquietuds, s'han continuat recollint aquestes inquietuds, perquè i li haig de dir que jo personalment doncs, he visitat pràcticament tots els comerços de Jacint Verdaguer, potser no crec que m'hagi deixat algun, però és possible que sí. Ho he fet de manera personal, ho he fet amb el tècnic, etc etc. S'ha tingut reunió el senyor Toni Subirà, que de fet això ho estic contestant jo aquesta pregunta, però és una qüestió que estem tractant de manera transversal doncs, amb serveis territorials, amb el senyor Toni Subirà, que li vull agrair des d'aquí la feina. Ha tingut una reunió també amb els veïns. Hem recollit moltes inquietuds i han recollit tant de veïns com de comerços que s'estan incloent, diríem, en tot el que és el sistema que posem en marxa. S'ha parlat en el Consell d'Empresa i Comerç del 13 de febrer, del 22 de maig, del 30 de novembre. Vull dir, és una qüestió que bastament doncs, l'hem comentat i en aquest cas doncs, també hem recollit qüestions i neguits i propostes en el funcionament. Què més? Hi haurà un període informatiu d'adaptació? Doncs sí, nosaltres setmana vinent segurament ja repartirem comunicats a tots els veïns explicant el funcionament del sistema, la posada en marxa del tràmit per tal de poder sol·licitar l'autorització de vehicles. Un cop s'inauguri el carrer, estiguin finalitzades les obres, doncs es destaparà aquest tòtem, es destaparà la senyal viària. A partir d'aquest moment ja serà operativa, ja estarà en vigor. El sistema de càmeres funcionarà, però no sancionarà automàticament. Hi haurà un període en el qual doncs, serà l'objectiu serà la informació i no pas la sanció. Això no vol dir que en un cas no, d'un incompliment doncs, reiteratiu la policia local decideixi sancionar, però, evidentment, aquest període serà un període flexible i es primarà, com deia, la informació i no pas la sanció. Quins criteris s'han establert per determinar quins vehicles seran autoritzats a accedir i quin serà el procediment perquè els possibles afectats puguin sol·licitar les corresponents autoritzacions? Doncs la setmana vinent, com torna a dir, estarà habilitat el tràmit. Hi haurà aquesta comunicació. Hi haurà una comunicació també a tots aquells vehicles que es donguin automàticament d'alta com vehicles autoritzats perquè correspongui a persones empadronades que tinguin els vehicles registrats en el municipi. Això ja es farà d'ofici, diríem. quins usos i casos, doncs, des de, com deia, no?, els vehicles de titularitat de persones empadronades en el municipi, a l'ús professional de vehicles de veïns, doncs el, hi ha veïns que, evidentment, doncs, que el vehicle és un vehicle d'empresa i, per tant, doncs, això també se'ls hi autoritzarà, l'ús de, o sigui, els vehicles dels comerços, que els utilitzen també per carregar i descarregar, s'atendran circumstàncies personals, vull dir, doncs, un cas, per exemple, vull dir, el veí o no veí que tingui, que reculli un familiar, doncs, amb problemes d'accessibilitat, doncs també se'ls autoritzarà com un cas personal, com un cas, estic dient, doncs, concret, i en qualsevol cas s'atendrà a qualsevol circumstància. Això sí que li deixo, i s'estudiarà de manera personalitzada a qualsevol circumstància. Sí? Gràcies.
0: Gràcies.
5: Bé, doncs, seguim amb el punt 8.5, expedient 117/2026-7483, pregunta presentada pel grup municipal del PSC sobre l'estat de les graderies de la plaça dels Països Catalans. Senyor Ballesteros, doncs, endavant.
7: Bona tarda, un altre cop. Ja fa mesos que observem com els vidres que envolten les grades de la plaça dels Països Catalans estan fets malbé, amb la seva majoria. Molts estan trencats i altres fa mesos que han estat retirats. Aquests dies vèiem que estaven sent substituïdes per plafons de fusta. Per això ens preguntem quina intervenció s'està fent a la plaça respecte als vidres que envolten la grada i el jardí i quan es preveu la retirada definitiva del model actual. Gràcies.
5: Doncs li respon el senyor Subirà, regidor d'Urbanisme.
6: Bé, a dir que és cert que hem patit molt de vandalisme en aquest indret, aquests anys, en aquests vidres ens els han trencat i hem hagut de fer diverses reparacions continuades i realment surt car. És curiós perquè ho fan en un sector i en l'altre no. I bé, hem de prendre mesures. Per la Festa Major és cert també que vam aprofitar uns tableros que teníem d'antics escenaris i vam valorar amb la policia que era una zona de risc perquè ja s'hi feien diferents actes. Ja sé que no queda el més bonic del món, però va ser eficient per evitar riscos i caigudes, perquè si hi havia molta gent o molta concurrència vam donar més importància a la seguretat que la bellesa, per dir alguna cosa, per l'estètica. I estem mirant de canviar-ho. Estem optant per una tanca semitransparent d'acer inoxidable, és una malla de simple torsió, que es diu, i la fabricarem per mòduls i canviarem el sistema, perquè és insostenible. Directament no funciona i ens està sortint molt car el manteniment i no hem de buscar un altre recurs. I aquest creiem que pot quedar elegant i bé, que quedarà bé.
0: Gràcies.
5: Doncs avancem. Punt 8.6, expedient 117/2026-7491. Pregunta presentada pel grup municipal del PSC sobre el desplegament del Pla Comarcal per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere a Premià de Mar. Senyor Guardeño, sí, doncs bona tarda, com vulgui.
8: Gràcies, senyor alcalde, molt bona tarda. Els darrers episodis ocorreguts a la nostra comarca, com la presumpta agressió homòfoga a un menor a Mataró, l'agressió denunciada pel grup de música Fades durant la Festa Major a Vilassar de Mar, ens recorden que la LGTBI-fòbia continua existint. Premià de Mar ha estat adherit, com bé sabem, al Pla Comarcal del Maresme per la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Per aquest motiu, des del nostre grup municipal, volem preguntar en quin punt es troba el desplegament del Pla Comarcal a Premià de Mar, quines actuacions s'han dut a terme en matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere durant els anys 2025 i 26. Té previst el govern reforçar les accions de prevenció de la LGTBI-fòbia, especialment en l'àmbit educatiu, juvenil i esportiu? Hi ha prevista ja una data per a la celebració de la Fira Cuira Premià de Mar aprovada pel ple? Si és en cas afirmatiu, quina és la previsió de calendari i de desenvolupament d'aquesta iniciativa? I si té previst, per últim, presentar una valoració pública de les actuacions realitzades. Gràcies.
1: Bé, doncs miro de respondre a totes les preguntes. El desplegament del pla comarcal s'està realitzant en diferents línies. Com saben, aquest pla és un pla que ara està en pròrroga, per tant, des del Consell Comarcal ja s'està treballant amb la redacció del nou pla i, per tant, s'ha consolidat aquesta pròrroga. Nosaltres ens hi vam adherir com a Ajuntament l'any 2024. Hi ha diverses línies molt ambicioses dins d'aquest pla i, no sé, procediré a explicar-ne unes quantes de tot el que s'està fent. El més important, crec, i perquè és la base de tot plegat, és dotar-nos de personal i d'estructura a dins de l'Ajuntament per poder fer tot el que ve després. No? I en aquest cas doncs, hem consolidat el Servei d'Atenció Integral, el SAI, a més amb l'espai propi que hi ha a la Casa de la Dona. Hem duplicat els efectius de personal, també, s'ha de dir, doncs, amb l'ajuda de les aportacions del contracte programa que ens ve donat per la Generalitat de Catalunya. Nosaltres l'aprofitem al màxim, l'estirem al màxim, i per tant s'ha ampliat doncs la personal, no? Les persones que estan al capdavant d'aquest servei. Després s'ha fet un treball de transversalitat en tota la corporació, en tot l'Ajuntament. Poso algun exemple, fa pocs mesos vam fer un taller de noves masculinitats que era per regidors i regidores. Recordo el senyor Pons, el senyor Ripollès, el senyor Sobirà, igual em deixo algú més, però sí, el senyor Ramoneda, doncs creiem que era una manera de poder començar a impregnar d'aquesta necessitat, com vostè havia dit, per intentar doncs, evitar segons quines actituds que són absolutament impresentables, doncs intentar impregnar la corporació també d'aquest coneixement o d'aquest autoconeixement moltes vegades, perquè penso que va ser molt, molt productiu. A nivell de visibilitat i participació, sempre ho hem dit, des de l'àrea d'igualtat, doncs, una de les pretensions des del principi d'aquest mandat era multiplicar la nostra presència al carrer, multiplicar la nostra presència en tipus d'activitats, no quedar-nos només amb la data assenyalada i el manifest puntual, sinó intentar que totes aquestes dates poder-les estirar al màxim per davant i per darrere i amb la màxima diversitat d'activitats per poder arribar a tots els públics. No? I bé, ara podria parlar de molts actes, no? Però em remeto al més recent, que ha estat el 28J, que com saben doncs, s'han fet des d'obres de teatre, s'han fet tallers de notícies per a joves, que això lliga també amb una altra de les preguntes que ens fan, els punts líders que ja es fan en clau LGTBIQ+, s'han fet activitats a la biblioteca per famílies, s'han fet activitats per a nens petits, s'han fet activitats per a joves, activitats per a gent gran, a banda, evidentment, doncs, l'obligada i preceptiva lectura del manifest, i això ho podíem fer extensiu a, fins i tot, doncs, la lectura del manifest per part d'entitats esportives el dia de l'LGTBI al món de l'esport, no? Específicament. Per tant, aquestes accions, pregunta si té previst reforçar, ja les estem reforçant en l'àmbit educatiu, en l'àmbit juvenil i esportiu. Les educadores de carrer tenen dins del seu programa d'actuació aquesta mirada també transversal d'intentar evitar des de la formació i des de la prevenció doncs, no només la violència de gènere, sinó el respecte cap a tothom. I potser l'única cosa que tenim aquí com a deure de les preguntes que em fa és la data per la celebració de la Fira Queer, que efectivament ens vam agafar un compromís aquí a l'Ajuntament. Vam traslladar la part tècnica, i no els estic culpant, però vam traslladar la part tècnica que ens fessin una proposta de com podria ser i a qui podríem vincular per poder doncs, buscar ulteriorment una data, però en tot cas sí que agafo el compromís de poder tenir una reunió que fem cada dues setmanes, despatxem també amb la senyora gerent, que la tenim allà dalt, poder plantejar una data, encara que volíem primer saber doncs, amb quines entitats podríem comptar, de quin format podria ser, és una cosa nova i volem que surti molt bé. Sí. Bé, doncs, tenim una pregunta més, el punt 8.7, expedient A117-2026-7494, pregunta presentada pel grup municipal del PSC sobre l'estat de les obres de l'escola Bressol dels Corriols. Senyora Cànovas.
9: Estem preguntons, està allargant el darrer ple, però bueno, crec que hem de preguntar coses. I bueno, aquesta pregunta una mica en relació amb el que vam fer al ple passat, no? I és fer el seguiment des del plenari de les obres de l'escola Bressol, no? Aquí fem una mica de preguntes que van quedar en obert al plenari passat, no? És com es troben actualment les obres, l'empresa que ho està executant i com s'ha procedit a la seva contractació, l'import final d'adjudicació de l'obra i l'increment, que tampoc n'érem coneixedors, 2, si finalment s'obrirà l'1 de setembre, perquè malgrat s'acabin les obres, doncs l'obra s'ha de recepcionar, s'ha de signar un conveni, i llavors, bàsicament, el traslladar, no, doncs el neguit de les famílies que han de saber si a data 2 de setembre o en quina data estarà operativa la segona escola. Ja no només per les famílies, sinó també ho hem dit l'altra vegada, per aquelles escoles bressol privades del poble que no saben si han d'obrir o no a l'1 de setembre i si han de contractar o no personal. Gràcies.
5: Doncs li respon la regidora d'Ensenyament, la senyora Busquets.
10: Bé, bona tarda. Bé, quant a les obres, bueno, només dic que fa una setmana que vam fer una visita en els Corriols, on hi havia representants de tots els grups polítics i vam poder veure in situ com estava l'estat de les obres. Aleshores, en aquests moments les obres funcionen i van amb un ritme que havíem d'anar, a un ritme que es preveu, que vam dir que a finals d'agost estarien acabades, i per tant no hi ha cap motiu per pensar, doncs, que això no està fet. Evidentment l'obra encara no està recepcionada, perquè l'obra s'ha d'acabar i per tant no està recepcionada, però sí que els tempos són els que són. En aquests moments s'està treballant en temes de climatització, en temes d'instal·lacions, i jo crec que, com he dit abans, el dimecres passat, quan vam anar a veure-ho, doncs ja tothom va poder veure, visualitzar, de que tot anava endavant i que no hi ha cap motiu per pensar de que això al setembre no estarà acabat. Mal. Dit això, i no tant

0: Evidentment poden passar coses, però en aquest moment no hi ha cap motiu per pensar-ho. I dic que jo seguiré en contacte, nosaltres seguirem en contacte amb tots els grups polítics, amb la plataforma de Nadons Sense Bressol, que també va estar present una representant en aquesta visita que varen fer a l'obra. I que, bueno, dic que al finalment també no va relacionat amb les obres, però sí que s'han matriculat 195 famílies, 195 infants. Sabem que entre l'escola Bressol Els Gafarrons i l'escola dels Corriols la capacitat total és de 222 i en aquest moment hi ha 195. Per què? Doncs perquè va haver-hi moltes persones de fora que van fer preinscripció doble en el seu municipi i a Premià han entrat en el seu municipi, per tant s'han donat de baixa. Val? Per tant, bueno, al principi la informació és aquesta. També dir que aquesta setmana s'està procedint a fer la selecció de personal. Aquest personal també es va passar a Pere Tarrés tot el llistat de les persones que havien passat a procés selectiu en l'Ajuntament, en la borsa, que estaven en borsa, i abans de contractar persones externes s'ha procedit a fer-ho per ordre de la llista de la borsa. Per tant, jo crec que això també és una garantia de que, bueno, que les coses s'estan fent i que s'estan fent ben fetes. Per tant, no sé si t'he contestat si l'he contestat exactament el que em demanava respecte a les obres.
1: Sí, no, gràcies. I bueno, recordar que és veritat que hem estat en contacte i nosaltres sempre assistim a les reunions els que podem, o hem estat també a la visita de l'escola, així que gràcies a la regidora i a l'equip. Bueno, l'únic que quedaven algunes preguntes potser més tècniques, que és pues, això, l'empresa que està executant l'obra i com s'ha procedit a la contractació, perquè sabem que l'altra va deixar l'obra per acabar, i si sabem això, l'import final de l'obra, l'increment que ha tingut sobre el cost inicial. I bueno, també felicitar per aquest gest que s'ha fet de contractació del personal a través dels que formaven part de la borsa, que també era una mica neguit d'aquelles persones que ja eren en borsa, si havien de passar en una empresa. Així que enhorabona per aquesta feina també. Gràcies.
0: Gràcies. També comentar que a nivell de les privades, que també preguntàveu, és veritat que personalment jo, ja fa molt, des que es va iniciar aquest procés, he parlat força amb les directores, no? Jo sé que és una situació que és complicada, el que passa que també és una situació que fa molt de temps que d'alguna manera es veia venir, o que sabíem o que volíem, o que les intencions o el projecte de l'Ajuntament era la creació d'aquesta segona Bressol. Per tant, jo he parlat personalment amb aquestes directores. És veritat que de les tres privades, jo crec que potser alguna haurà de tancar, no totes, però potser algunes sí, però també és cert que se'ls ha ofert també la possibilitat. Saben que hi ha la Fundació Pere Tarrés, que és qui farà la contractació del personal, i que independentment d'aquesta borsa de que es nodrirà, són 15 professionals, és a dir, que això pot donar molt de sí, no? Perquè no tothom de la borsa ha dit que sí, tampoc, perquè hi ha gent que ja està treballant, saps? Llavors, a aquestes persones se'ls ha ofert personalment que si volen enviar un currículum o volen per posar-se en contacte amb la Fundació, doncs que ho poden fer. Que intentem ajudar tothom. És cert que, bueno, que algú sortirà perdent, això està clar.
1: La pregunta 2 i 3, si tenen resposta.
2: Això. S'ha fet un negociat sense publicitat, d'urgència, i l'empresa adjudicatària va ser una empresa que és de Construccions 360 més, i el cost estem certificant. Encara no tenim acotats els imports exactes, però bueno, això no és problema i se'ls anirà passant. O sigui, això és, vaja, això és, no hi ha problema.
3: Bé, doncs, un cop fetes les preguntes i els precs, sobretot preguntes que han arribat en temps i forma, passem, si hi ha alguna pregunta sobrevinguda, sempre recordant el concepte de sobrevingut, moltes preguntes sobrevingudes. Molt bé, doncs, la senyora Moria s'ha aixecat la mà també, doncs anirem per l'ordre habitual, d'acord? Doncs, senyora Moria, endavant.
4: Gràcies. Bueno, la meva pregunta era en relació al pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables, és a dir, el Plater.

0: Sabem que la Generalitat ha presentat els resultats preliminars als ajuntaments a través de reunions comarcals i actualment el pla es troba en fase d'informació pública i audiència. Per aquest motiu, voldria preguntar a l'Ajuntament de Premià de Mar si ha participat en aquestes reunions o ha rebut documentació específica sobre l'afectació del Plater al nostre municipi o a la nostra comarca. I en cas afirmatiu, quina valoració fa el govern sobre aquest pla i bueno, si tenia previst també compartir la informació en el resta del consistori. Moltes gràcies.
1: Sí, doncs li responc jo perquè això va arribar a través de Consell d'Alcaldies al Consell Comarcal. La Generalitat de Catalunya el que ha fet ha estat anar presentant aquest plater als diferents ajuntaments a través dels Consells Comarcals i fa aproximadament un parell de mesos, aprofitant una de les convocatòries de Consell d'Alcaldies, doncs, van estar doncs, a Mataró presentant a les alcaldies aquest projecte. Nosaltres tenim la informació que correspon a la nostra població, de fet és pública, i el que fa el Plater és fer una previsió a molts anys vista, dècades vista, de quin seria l'assoliment màxim de producció fotovoltaica i eòlica a cadascuna de les poblacions. Però tal com se'ns va dir en aquell moment i tal com li podrà dir qualsevol alcalde o alcaldessa de qualsevol ajuntament de Catalunya, és mai millor dit un brindis al sol. Perquè, per exemple, el pla de Premià, com tenim el sostre que tenim, ens marquen com a zones on podria haver plaques solars la platja. O sigui, és una cosa tan absurda, si em permeten, com això. Hi va haver moltes preguntes, per exemple, recordo Palafolls, recordo Vilassar de Dalt, recordo Cabrera, que van preguntar, als nostres planos ens esteu dient que podem cobrir la muntanya al voltant dels castells patrimonials. Bueno, això és una previsió, però després cada ajuntament podrà modular. És a dir, que la feina que s'ha fet és una feina a màxims, però reconegut per ells mateixos molt poc aterrada a la realitat i a les possibilitats de cada territori, i el cas de Premià és simptomàtic. En tot cas, hi ha unes previsions de producció d'energies renovables, crec que són 40 anys vista, molt, molt, molt optimistes, i hi ha una feina que es traspassen, com sempre, als ajuntaments, de dir, aquestes són les previsions maximalistes i a partir d'aquí vosaltres definiu els territoris que nosaltres creiem que sí, però no. Si la platja no us agrada, doncs, o creieu que no, doncs ho traieu. Perquè, evidentment, una de les coses que vam reclamar també als alcaldes i alcaldesses és que aquest pla s'havia creuat amb altres àmbits, per exemple, àmbits de medi ambient o àmbits de territori, àmbits d'urbanisme, sí, i no. O sigui, ha estat un treball que s'ha fet, diguem, a un àmbit molt teòric, agafant el plano de Catalunya i anar col·locant superfícies on possiblement hi pugui haver eòlica. Com a mínim, a Premià no ens van posar eòlica, perquè potser l'haguessin posat a dins del mar, però no hi havia eòlica. Per tant, sí que hem estat informats, sí que hem dit la nostra, parlo com a tots els ajuntaments del Maresme, s'ha fet en el si del Consell d'Alcaldies, i aquesta planificació és una planificació maximalista difícilment assolible per cap dels ajuntaments de Catalunya. I això està dit i està explicat. En tot cas, ho podem compartir. Ens van fer com un petit certificat dient Premià de Mar, vostè li toca tant a l'any 2050. Doncs això ho podem... Però crec que és consultable. És tan obert i està a la web de la Generalitat.
0: O sigui, estaríem fora nosaltres en Premià de Mar d'aquest pla.
1: No, el Plater no deixa fora ningú. El Plater el que fa és que és un estudi ajuntament per ajuntament, població per població de tot Catalunya, per veure quins espais es poden aprofitar per incidir en la instal·lació de plaques fotovoltaiques i molins de vent, energia eòlica. Per tant, no queda ningú fora. El que et donen és un informe dient vostè, Premià de Mar, hauria de produir a 50 anys vista tants... sento, però no soc de ciències, quilowatts, gràcies, senyor Sobirà, quilowatts doncs d'energia. I per fer això hauria de cobrir, i aleshores et fan un plano, i això, hauria de cobrir la platja, hauria de cobrir... I això és el que ens han donat ajuntament per ajuntament. No s'ha exclòs cap ajuntament de Catalunya. Seguim. Senyor Pons, vostè havia aixecat la mà? Sí? Doncs vaig seguint l'ordre habitual,
2: Abans hem estat parlant d'una pregunta que ha fet el Partit Socialista sobre l'estat de les obres de l'escola Bressol, i sí que voldria aprofitar aquest punt per si podeu informar sobre l'estat de les obres de l'escola Mar Nova. Pel que m'ha arribat, tot i que ens va arribar al nostre grup municipal fa 10 dies, no sé si ha canviat la situació. L'empresa adjudicatària va iniciar, ara parlo de l'escola Mar Nova, alguns treballs amb la retirada de dos palmeres i l'aportació de material, però des de fa dues setmanes ens informava fa cosa d'una setmana l'activitat semblava aturada. Tenint en compte que els mesos d'aquest estiu havien de permetre doncs, avançar molt amb l'obra, ens agradaria si podria informar per quin motiu els treballs aparentment estan parats o van parar durant dues o tres setmanes. Gràcies.
3: No, res, dic que no s'han parat, que estan perimetrant, com bé diu, s'han fet talla d'arbres, bueno, en aquest cas unes palmeres, i també s'han estat signant totes les actes de replanteig, que això ha hagut de fer-se una feina, i actes de seguretat, bueno, hi ha una feina burocràtica també que s'està, bueno, almenys els serveis territorials no han parat.
2: Val, però llavors pel que tenia entès, més enllà de la feina administrativa, sí que no hi han hagut operaris a priori, llavors, si no tinc mal entès, potser m'equivoco, dic que a vegades confonc, a vegades tinc memòria de peix. L'empresa adjudicatària, l'empresa responsable de les obres de la Mar Nova és la mateixa que l'empresa de l'Escola Bressol, sí? Val. Res, estava relacionant una cosa amb l'altra per veure si potser tenia una relació i en algun moment s'ha decidit, escolta, ara mateix té més prioritat tirar del carro de l'Escola Bressol, el qual també seria una possibilitat.
1: Sí, no. L'Escola Mar Nova, el projecte i després la licitació la va guanyar Constructora d'Aro, que és la constructora més important a escoles públiques amb un equip liderat per la Conxita Balcells, que és l'arquitecte de més prestigi a més escoles públiques projectades a Catalunya. I la constructora que està finalitzant les obres de la Bressol és 360. Sí, són empreses diferents. Sí, torn de crida, senyor Ramoneda.
4: Mira, era per saber quin és l'estat de la valla de Can Salomó. Fa un parell de mesos volíem preguntar-ho, però un altre representant d'un altre grup municipal va preguntar i va dir que estaven, bueno, que estàvem en ello, no? Però clar, fa un parell de mesos d'això i les ventades van ser com al febrer, vull dir, això per saber a veure què.
1: Doncs li respon la regidora de Joventut.
0: Ah, sí, està previst posar-la aquest juliol. De fet, ja han fabricat la tanca, falta canviar-la. Està previst aquest juliol.
1: Tiri. Sí. No, el ROM, que sapigueu que el ROM no regula aquestes preguntes. Això és potestat. Estem aquí, ja és l'últim ple de la temporada, per tant, endavant.
4: Vale. Mira, el 7 de juliol de l'any passat es va fer un ple extraordinari per fer una modificació al PUM, per Hortes de Ponent, que tornava a revertir i tornava a ser zona agrícola. Teníem entès que al cap d'un any sortia una sentència que podia ser que revoqués aquesta modificació del POM. Ha passat un any, en sabeu alguna cosa? Gràcies.
1: No sabem absolutament res. De moment nosaltres ens acollim al No News, Good News. És veritat que la Generalitat de Catalunya té la possibilitat de revertir o condicionar aquesta decisió que es va prendre per ple, com bé diu, l'any passat, però de moment nosaltres no tenim absolutament cap comunicació al respecte. Els tempos els marquen ells. Nosaltres, sincerament, tampoc hem anat perseguint-los perquè ens responguin. Crec que no és un tema que ara mateix sigui absolutament prioritari cercar aquesta resposta. Ja ens la diran quan toqui. Mentrestant, estem com estem. Passem al PSC, sí? Doncs senyor Santiago, endavant.
5: Sí, gràcies. Aquest matí una veïna del casc antic m'ha preguntat per la línia de vida de la platja del Pla de l'Os, justament davant de Can Manent. Una línia de vida que va començar la temporada d'estiu en aquest emplaçament, però que des de fa uns dies ja no es troba a la seva ubicació. Avui Premià Mèdia també n'ha fet una publicació d'una notícia on explicava un seguit d'usuaris han iniciat una recollida de firmes per recuperar-la. Amb això ens agradaria saber per què ja no està en el seu emplaçament, si es tornarà a posar i en quin plaç, i com s'ha pres aquesta mesura en el cas de que es tracti d'una mesura definitiva. Gràcies.
1: Doncs la línia de vida Gate li respon la regidora de Salut, la senyora Franquesa.
0: Gràcies, sí. Me n'alegro moltíssim de que facin aquesta pregunta perquè la veritat és que ha aixecat molta polseguera. La línia de vida estava a Bellamar, no? Es va canviar per un criteri tècnic perquè en principi havia d'haver una línia de vida i on hi havia una passera, es va canviar. He de dir també que aquells mateixos dies es va desenganxar una altra, que aquesta ja està enganxada. Llavors, es va canviar el dia 7, es va demanar, és festa major, es va demanar... És curiós perquè
6: he mig llegit l'article de Premià Mèdia i no s'ajusta gens a... O sigui, no han contrastat la informació, perquè diu que ho tindrem en compte per l'any que ve, que no, aquesta línia de vida es posarà dimarts. No s'ha posat abans perquè l'empresa no ha pogut venir a posar-la. I, a més, l'any passat n'hi havia 5, aquest any n'hi ha 8, i ara en posarem una més, que n'hi ha 9. Vull dir que, o sigui, hi ha hagut molt de rebombori amb aquesta línia de vida, però és que la que vam veure que s'havia canviat, la vam demanar i no han passat 16 dies des de que la van canviar. Res més. Es posarà dimarts.
5: Vale, d'acord. Bueno, m'he limitat a dir el que la gent m'està reclamant. Vale? Gràcies.
1: Sí, deixi'm, com a regidor de comunicació, deixi'm incidir també que si l'emissora municipal hagués contrastat la informació, que és el que es demana a primera carrera, la informació no hagués estat aquesta, hagués estat una altra. Però, com es diu habitualment, no deixis que la veritat, és que no em sortia la dita, no deixis que la veritat t'aixafi una bona notícia. Però, evidentment, hem de dir que no hi ha hagut una praxis correcta i, per tant, la notícia ha sortit totalment desfasada quan s'ha dit fins i tot que l'alcalde per la nit anava a tallar les línies de vida. Per això m'he fet una mica de broma amb el línia de vida Gate. Senyora Guardeño, doncs al seu torn.
7: Gràcies. Fa unes setmanes vostè ens deia que esperava que per festa major les primeres famílies ja poguessin entrar als habitatges de l'antiga fàbrica de pijames. Ara, en canvi, fa pocs dies el regidor d'Urbanisme, Antoni, ha anunciat que les obres no acabaran fins al setembre o l'octubre i que encara falta enllestir el reglament d'habitatge. Volíem saber què ha canviat perquè hagi endarrerit aquest projecte i, sobretot, quina és la data real que avui poden donar a les famílies que esperen aquests habitatges.
1: Miri, doncs no ha canviat res, simplement que són unes obres molt grans, que a més l'Ajuntament ha exigit que l'urbanització de tot l'entorn s'acabi, si no nosaltres no estàvem disposats a poder posar en funcionament, diguem, aquesta part més social o més d'ajut a les famílies, i el que havia de ser, i jo vaig expressar com a desig, per això he dit anteriorment, ojo amb el que dic en previsions, sobretot quan no depenen de nosaltres, perquè ràpidament se m'agafa i se'm tilla de mentider, cosa que em sap molt de greu. En tot cas, no serà a festa major, evidentment, serà possiblement, i si tot va bé, perquè a nivell municipal està tot... De fet, teníem una reunió ahir mateix amb l'empresa per poder posar les piles, no?, amb aquest tema, seria la data ara mateix 1 d'octubre. Per tant, ho dic aquí, els hi faré bé el tall, perquè me'l puguin fer. Em comprometo que l'1 d'octubre la fàbrica de pijares tingui ja els inquilins. Així, si no compleixo, ja tenen el tall per poder-me dir el que sigui. Però està en mans de l'empresa i ha d'acabar l'urbanització de tot l'entorn. Saben que s'ha d'obrir el passatge que uneix la plaça Maresme amb el passatge Vallès, i fins que això no estigui fet i s'hagi solucionat o s'hagi arreglat la part de vegetació que va just darrere entre l'edifici nou i l'edifici que dona al carrer Núria, nosaltres no farem la recepció de tota l'obra i, per tant, no deixarem que hi hagi aquesta activitat. Per tant, quadrant dates i treballs, esperem que l'1 d'octubre sigui la data. Senyora Cànovas, saluda.
8: Sí, bueno, jo tenia una altra que la faré, però també aprofito ara que l'he sentit tornar a parlar de la ràdio i qüestionar els professionals que tenim. Des de 2024 ha sol·licitat que es constitueixi el Consell Assessor de Mitjans i continuem a l'espera. Així que això seria més aviat un prec. Aviam si abans d'acabar 2026 és possible que es faci la seva constitució. La meva pregunta és pel senyor Pep Ripollès i és perquè a la darrera taula de sostenibilitat que vam fer el 23 de març, que no acompanyem a cap documentació, ho hem de dir, ni s'han presentat cap documentació després sobre com s'està duent a terme el contracte, ni, bueno, res, absolutament. Se'ns va dir, el punt 1 era que hi havia una empresa externa que estava fent una valoració i compliment del contracte de neteja i recollida de residus, i que el juliol tindríem el resultat d'aquesta mena d'auditoria i que es convocaria a la taula de sostenibilitat. No tenim notícies, no sé si ha previst la convocatòria i posar en coneixement de tothom que formem part d'aquesta taula tota la informació que hi hagi referent al sistema. No sé si em pot donar data, senyor Ripollès. Gràcies.
9: Sí, bé, doncs encara l'auditoria encara no la tenim enllestida. Hem canviat el que és el internament, ara tenim un nou cap al Departament de Medi Ambient, que també s'està posant en això. Estem amb tancant l'auditoria, el que passa que se li està demanant una sèrie de requeriments a l'empresa concessionària que encara no ha traslladat en aquest auditor, però sí que el que és veritat és que nosaltres hem marcat com a mitjans del mes de setembre, serà després del plenari que tinguem de setembre, de crear ja de continuar amb la convocatòria de la taula de sostenibilitat i a més de fer-ho de manera periòdica per començar a treballar el que és el funcionament de la situació de l'auditoria per poder-la presentar i també de començar a treballar la nova reglamentació de cara al 2028 per poder-ho treballar. Però això serà després del ple del mes de setembre, que em sembla que també va córrer una miqueta, però serà cap a aquelles dates.
1: Sí, doncs si n'hi ha cap més pregunta... Doníem les gràcies a la senyora secretària i l'acomiadaríem. Tancaríem formalment aquest últim ple de la temporada. Com sempre, intento fer agraint la feina de tots i cadascun dels regidors i regidores que formen part d'aquest plenari, perquè sempre insisteixo a dir el mateix i recordar el mateix, perquè és cert, tots a la nostra manera, des de la nostra ideologia i amb les nostres idees, intentem treballar perquè aquest poble o aquesta ciutat sigui cada dia una mica millor que el dia anterior. Per tant, gràcies per l'esforç en aquest curs i desitjar doncs, unes bones vacances. Descansem molt, que el curs que ve segurament vindrà amb curves. Tanquem el ple municipal i donem una mica de temps al Dani, el nostre senyor de la tecnologia avui.

0: Bé, doncs, benvinguts a tota la gent que segueix online a l'audiència pública de l'Ajuntament de Premià de Mar de juliol de 2026. Avui tenim doncs, una intervenció amb dues preguntes diferenciades. Per tant, doncs, al Dani li demanarem que li apropi el micròfon a la senyora Eva Lorenzo, que s'ha adreçat doncs, a través d'aquest canal amb dues preguntes.
1: Hola, bona tarda. La primera pregunta és en relació a l'evolució de les places d'aparcament aquí al municipi. Si ens podrien donar una pregunta que es va fer anteriorment en un altre ple, el balanç total des de l'inici del mandat i si és possible desglossat per tipus de plaça. Uh-huh.
0: Doncs aquest és un tema que efectivament es va demanar ja en el ple. Estem ja treballant amb el pla de mobilitat que s'ha encarregat a la Diputació de Barcelona i de fet el senyor Subirà ja ha tingut reunions amb la Diputació, amb els tècnics de la Diputació. Serà un pla a desenvolupar en 20 mesos aproximadament i les primeres conclusions que els hem demanat és justament fer aquest estudi per veure l'evolució. Per tant, ara mateix no les tenim, però en el moment que tinguem aquestes dades provinents d'aquest pla extern de mobilitat, doncs les farem arribar tant a vostè com a persona interessada com a tots els regidors i regidores.
1: Moltes gràcies. La segona pregunta és sobre el llistat d'habitatges buits que van dir que estaven treballant en això. Saber si, quants habitatges s'han identificat a dia d'avui, quants d'aquests habitatges consideren que podrien incorporar realment al parc d'habitatge i una mica si podrien explicar una mica la fórmula o el pla que tenen per a aquests habitatges i sobretot com faran perquè sigui econòmicament sostenible.
0: El que es va informar en una taula d'habitatge va ser d'una primera previsió d'habitatges buits, després de creuar moltes dades, que ens donava aproximadament uns 145 habitatges, però s'ha de confirmar aquest extrem. Per tant, ara mateix no estem en disposició encara, sabem una previsió, però no tenim la xifra final. En tot cas, en el moment que tinguem aquesta xifra final, en funció de la procedència d'aquests habitatges, es pot començar a treballar per veure quina incidència real dins de la llei té un ajuntament per poder doncs, incidir en posar al mercat d'aquests habitatges i amb condicions bones, no? Favorables per als veïns i veïnes. Però el que tenim ara mateix és una previsió, no és un llistat definitiu i ens falta doncs, fer les comprovacions pertinents per tenir el llistat, un llistat que a hores d'ara només diuen que tenen Barcelona i Terrassa. No hi ha ningú amb prou dades creuades com per poder tenir aquest llistat.
1: I la segona pregunta?
0: Perdoni?
1: La segona pregunta?
0: La segona pregunta... No, sí, la segona pregunta és, el pla del govern municipal anirà molt en funció de veure quin és el llistat final i quina tipologia de propietaris tenim, perquè no és el mateix tenir una borsa d'habitatges buits, per exemple, de grans tenidors, o tenir una borsa d'habitatges buits de petits propietaris particulars veïns que tinguin una segona residència. Per tant, fins que no tinguem aquestes dades, no teoritzarem sobre què fer.
1: Tenen una data límit per tenir aquest llistat?
0: No hi ha una data límit perquè creuar dades és molt difícil i no existeix un registre com a tal. Per tant, el que hem de fer és dades sobre consums d'aigua, dades sobre consums d'electricitat, dades sobre pagament de tributs municipals, dades sobre padró, i totes aquestes dades s'han d'anar recollint i s'han d'anar creuant en sistemes que ara mateix no existeixen. Per tant, no ens posem una data, perquè seria doncs, per fer previsions de coses que no podem assegurar.
1: D'acord, moltes gràcies.
0: Molt bé. Doncs si no hi ha més preguntes, els agraïm també la seva participació a tots els ciutadans i ciutadanes que s'han adreçat a través de les audiències públiques aquesta temporada. Gràcies.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Ple municipal de juliol avui amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el Ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
4: Per exemple, la plaça Ernest Lluch, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles. És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació i reintegració de l'escola de Sant Cristòbal. Anem a màxims. Restauració de la plaça Ernest Lluch, ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels Avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
3: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolpersteine, la iniciativa memorialística d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i cinc del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Bellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, entremès correus a l'alcalde i a les àrees de medi ambient i gent gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de medi ambient els diu que tindrà en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
5: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
3: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament.
6: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa. Premià Mèdia. Informació.
7: La presidenta de l'entitat Comerç Premià, Núria Vázquez, ha justificat a Premià Mèdia la participació de Premià de Mar a la Comerciada 2026, que tindrà lloc entre els dies 5 i 12 d'octubre. Com explicàvem, es tracta d'un esdeveniment que va néixer fa 4 anys a les comarques gironines, però al qual aquest any ja s'han adherit al voltant d'un centenar de poblacions de tot Catalunya. Durant una setmana, els municipis participants acolliran activitats lúdiques i de promoció, i tot plegat, com ha destacat Vázquez, s'acompanyarà de moltes accions publicitàries de les quals es beneficiaran els comerços participants. Per això i perquè, segons ella, serà una oportunitat per demostrar que el comerç és vida, ha animat els botiguers premianencs a sumar-s'hi.
8: Des de Comerç Premià creiem que és una gran oportunitat per demostrar que els nostres comerços són molt més que botigues. Són vida, són confiança i formen part de la identitat del nostre poble. Quan comprem el comerç local, estem apostant per un Premià més viu, més proper i amb més futur. Us animem a participar en les activitats de la Comerciada a tots els comerços del municipi.
7: La Comerciada va ser impulsada concretament per la FOEC, la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i el Maresme ha tingut el suport de la FAGEM. A l'espera que es conegui el programa concret a Premià de Mar, l'organització indica que contindrà des de tallers, actuacions musicals, cercaviles o sortejos, tot amb l'afany, diuen, de fer bategar als carrers. Qui s'hi vulgui apuntar o vulgui més informació pot escriure a Comerç Premià a info@comerçpremià.cat.
6: Premià Mèdia. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
9: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
10: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que és el conductor d'aquest Menja't la vida, format estiuent que tornem a enregistrar amb la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, la Naila Martínez, @mynutritionist a Instagram. Naila, benvinguda al Menja't la vida versió estiuenca.
2: Ai, que bé, hola, què tal?
1: Clar, i toca parlar de temes estiuencs, es parlarà de gelats, hem parlat també d'amanides, toca parlar del tema de les conserves i al final ens posarem aquí una mica més científics per entrar en la reacció dels aliments, perquè al final doncs, anem a parlar d'això, sobre la conserva, sobre el... per a posar-li un titular ràpid, no? Sobre que els productes es fan malbé més ràpid a l'estiu. I d'això anem a parlar Naila Martínez, tema productes, tema neveres, tema temperatures. Et dono la benvinguda en un nou Menja't la vida.
2: Doncs sí, anem a parlar de com conservar els aliments a l'estiu, perquè sí que és cert que els aliments s'han de conservar d'una forma correcta durant tot l'any, però ara a l'estiu els microorganismes que el que fan, aquestes bactèries, no?, i mos i tot el que contamine un aliment, doncs per créixer necessita temperatura, i ara la té molt alta, no?, i més amb aquestes onades de calor, temps, és a dir, com més temps estiguem a aquesta temperatura, més creix, i nutrients, i clar, nutrients a l'aliment n'hi ha. Per tant, doncs, ara a l'estiu hem de tenir més cura en com conservem els aliments per evitar doncs, toxinfeccions alimentàries i gastroenteritis i passar-ho malament, que ara és moment de vacances i de passar-ho bé,
1: totalment.
2: No de passar-ho malament.
1: Com fas front, tu, Naila Martínez, a això? Per exemple, hi ha alguns aliments que et facin més por perquè dir això es fa malbé amb un no res, s'ha d'estar pendent a l'estiu... En quines coses s'ha de mantenir la guàrdia alta?
2: Sobretot en els aliments que són més peribles, no? O sigui, la carn, el peix, els ous, els plats ja cuinats, els làctics oberts, no?
1: Sí.
2: I després productes de brioixeria com les cremes o no, pastissos que contenen vale. Aquestes cremes o nates, val? Després també amanides preparades o fruita ja tallada, val? Tot això són aliments que per la seva preparació o per el seu contingut nutricional o perquè ja venen contaminats de base, no? Hem de ser més curosos. Llavors, bàsicament es tracta en primer fer una bona preparació, és a dir, quan comprem aquests aliments i els anem a preparar, doncs, en el cas del peix, de la carn, doncs s'ha de cuinar bé, o sigui, s'ha de cuinar per sobre dels 65 graus per aquesta carn, peix, els ous, no? Per realment assegurar-nos que si aquests aliments han estat contaminats, poder destruir aquests microorganismes que ens poden emmalaltir, però, a més, un cop cuinat, si després hi han sobres, no? Doncs a l'hora de conservar-ho és important, no? Perquè com més estona estigui un aliment ja cuinat a temperatura ambient, doncs més probabilitat hi ha de que puguin créixer aquests microorganismes.
1: I alguna data, anava a dir data, no? Millor dit temps o hora, límit, per a deixar de conservar alguns aliments. Clar, aquí ja anirem desglossant diferents camps, però, per exemple, si me deixo X minuts la llet fora amb tota aquesta solana que es diu, ja et despedeix-te. La fruita, igual, dic, ja més o menys un barem de temps per dir això, ja més val que si t'ho has deixat fora... m'ho vagis tirant.
2: Doncs mira, no és el mateix, depèn dels aliments, no? En el cas de la fruita, doncs, òbviament, si la deixem fora, madurarà més ràpid aquella que ha de madurar i es podrà fer malbé més ràpid, però, bueno, és més... es pot conservar durant uns dies fora de la nevera, no? Però en el cas, per exemple, dels làctics o dels menjars ja cuinats, doncs, si anem per parts, no? Els làctics, al final, si jo obro un làctic, ha d'entrar directament després a la nevera. Si ha estat una hora... ara a l'estiu, una hora fora de la nevera a temperatura ambient, i ja ha estat obert i aquell aliment ha estat manipulat, és a dir, jo ja me l'he posat al got o el que sigui, allò s'hauria de llançar.
1: Una hora.
2: Vale? Una hora. En el cas dels productes cuinats, clar, aquí segurament les persones que ens estan escoltant diran, no, és que a mi m'han dit que he de deixar que s'arrofredi per posar-ho a la nevera. Perquè, clar... vaig per parts, Arnau, per no complicar-nos, vull facilitar les coses. Clar, si jo agafo un aliment que l'acabo de cuinar, que està molt calent, el poso en una carmanyola per guardar-lo a la nevera, si jo ho poso just acabat de cuinar a la nevera, aquesta carmanyola el que fa és augmentar la temperatura de la nevera. La nevera ha d'estar, i ara aneu a revisar neveres,
1: venga,
2: a 5 graus màxim. Vale. Entre 4 i 5 graus. Sí? Llavors, què passa? Si jo hi poso un aliment molt calent, aquest aliment el que fa és augmentar la temperatura de la nevera i, per tant, aquesta temperatura pot fer que altres aliments que hi ha dins de la nevera se facin malbé. Vale? Llavors, hem de deixar-lo un temps fora perquè s'atemperi. Però, així com durant l'hivern, doncs, aquest temps podria ser fins a 2 hores, ara l'estiu el màxim de temps és 1 hora. Val. O sigui, hem de veure prejudicis, no?, i beneficis. I, al final, deixar 1 hora a fora o posar-ho abans de l'hora a dins de la nevera, doncs és pitjor deixar aquest aliment 1 hora fora perquè es pot fer malbé. Per tant, cuinem màxim 1 hora, que s'atemperi una mica, i cap a la nevera.
1: Vale. Abans no, perquè si no es pot fer malbé. Em fa molta gràcia, perquè jo sempre em passava el de quan feies sopa, que ja volia anar a ficar el plat a la nevera per menjar-te'l ràpid, i sempre me deien que no, que després la nevera tota plena de vapor i es farà, es pot fer malbé. I ara estic entenent el per què. Jo dic, si vull ficar el plat a la nevera, vale, o sigui, tenim explicació. Llavors també em deies de que s'ha d'anar a mirar la temperatura de la nevera. Què passa? Que normalment a l'hivern està una mica més alta o regulem?
2: No, és perquè moltes vegades no sabem a quina temperatura ha d'estar, i el que realment sabem és que fins a aquests 5 graus els possibles microorganismes, perquè ara no vull que tothom pensi que tot està contaminat, però els possibles microorganismes que hi poden haver, doncs creixen molt lentament. Val? O sigui, no deixen de créixer, però creixen molt lentament. Clar, a partir dels 5 graus ja el creixement és molt més ràpid i, per tant, l'aliment se pot fer malbé molt més ràpid. En el congelador, per exemple, o sigui, si vosaltres creieu que menys de 24 hores no us menjareu aquell aliment, la meva recomanació és que el congelem, perquè el congelat sí que doncs fa que l'aliment no es faci malbé, perquè si hi hagués algun tipus de contaminació, doncs el congelat aletarga el creixement d'aquests microorganismes. Val? Llavors, la nevera a 5 graus màxim, i el congelador, ja que l'he nombrat, val? A menys 18.
1: A menys 18.
2: A menys 18,
1: creus. A menys 18. Dic, i podria haver alguna problemàtica si està a més o menys?
2: Si està més, no. El que passa que les neveres de que tenim a casa, doncs moltes vegades no arriben a menys temperatura, val? Però sí que més temperatura sí que doncs podria no assegurar una bona conservació de l'aliment, i per tant a l'hora de menjar-lo que no estigués en bon estat.
1: Vale, magnífic. Ja podeu apuntar. Una altra cosa que et volia preguntar, Naila, dic, a nivell personal, dic, tu conserves alguna cosa als congeladors per temps, o també fas conserves, que també és una altra, dic, tens alguna experiència en aquest sentit?
2: Jo he de dir, Arnau, que el meu congelador és petitet. Llavors, clar, és que hem de...
1: I cap lo que hi cap.
2: I cap lo que hi cap, no? Jo passa recordo quan vivia a casa dels meus pares, que tenia un d'aquells congeladors enorme, no? Que compte amb aquests congeladors, perquè allí es perden, no? Sí. Hi ha una fauna nova, a vegades, en aquests congeladors.
1: Correcte.
2: Molt important que si congeleu, que poseu la data de congelació.
1: Oh, important.
2: Per tenir en compte, i què hi ha, perquè a vegades no veiem lo que hi ha dins. Sí, val?
1: 100%, 100%. O sigui,
2: hi ha, i la data de congelació. Però el meu, ara mateix, el meu congelador a casa meva és bastant petitet. Llavors, què conservo? Doncs moltes vegades, pues, si m'ha donat temps d'anar a la peixateria i sé que en 2 setmanes no hi podré anar, doncs compro peix i el congelo per tenir-ne per diversos dies. A vegades tinc al congelador bastant el que jo nombro fons d'armari. Vale. En tinc al rebost, però al congelador també. O sigui, verdures i hortalisses ja tallades i congelades. No és la base del que utilitzo normalment, però sempre és un salvavides, no?
1: Sí,
2: mira,
1: bé.
2: Arribem ara de... Pues hem estat un cap de setmana fora, arribo, ai, no tinc verdures perquè no les tinc fresques, no les he comprat, pues sempre tinc alguna base de verdures. Estic fent un repàs del meu congelador. I també tinc pa congelat.
1: Sí, sempre pa.
2: Sempre pa congelat. I les bases de pizza, perquè no només les cuino, sinó que també utilitzem bases ja fetes de pizza, i sempre n'hi ha també al meu congelador.
1: Vale, magnífic. Doncs més o menys potser crec que tots tenim el mateix al congelador. Jo he pogut visualitzar també el congelador de casa meva. En tot cas, Naila Martínez, que estem arribant al final, dic, hi ha alguna cosa que també hem de tenir més en compte en aquest tema de les
2: sí, conserves? Sí, sobretot hem dit en els plats ja cuinats, o sigui, hem dit que la temperatura, o sigui, més de 65 graus al cuinar mata els microorganismes, però aquí compte amb aquells aliments que no cuinem. Amanides, fruita tallada, maioneses que fem a casa, mou cru, val? Tot això ha de ser preparar per consumir.
1: Al moment.
2: Ara mateix, a l'estiu, és preparar per consumir.
1: Sobretot.
2: Per evitar, doncs això, per evitar que es trenquin les cadenes de fred i que puguem tenir una toxinfecció alimentària sense que no cal. No és necessari.
1: Maioneses, aiolis, ara que és l'època del cuinar aquestes salses amb l'ou.
2: Sí. Millor cuinar poqueta quantitat, utilitzar-la i el que s'obri, llançar-ho.
1: Magnífic. Doncs hem arribat al final, Naila, però em guardo una pregunta. M'he guardat una pregunta ja com a esbarjo, com a mestre, perquè crec que ja portem uns quants dies parlant, fent entrevistes, però no havia sorgit mai aquesta pregunta, que al final és una llegenda urbana que tindrà les seves teories, que no ve molt lligada al que és el món de les conserves, però sí que té alguna cosa a veure amb conservar, perquè parlarem de conservar les vitamines, aquesta última pregunta que et volia fer, el suc de taronja. Va, ara que és l'època de sucs, no hem parlat d'això, la típica llegenda que diuen els pares, beu-t'ho ràpid, que se'n van les vitamines, diuen que les vitamines aguanten fins a 12 hores, a mi els padrins m'havien dit que t'havies de beure ràpid, com va això de les vitamines i el suc de taronja, va?
2: A veure, hi ha una part de cert i una part de no cert, no?, amb tot això, és a dir, sí que és veritat que amb l'oxidació, és a dir, el tenir el suc de taronja a temperatura ambient i exposició de la llum, doncs acaba perdent aquesta part de vitamines, però no és just a l'exprimir la taronja.
1: Vale.
2: I per tant sí que podem esperar fins a 12 hores.
1: 12 hores,
2: sí, vale. Exacte, que no és necessari que haguem d'escanyar-nos quasi per prendre el suc de taronja. Feu-vos el suc de taronja natural, preneu-lo amb calma, disfruteu-lo i no patiu per aquestes vitamines.
1: Magnífic, doncs mira, tanquem aquest Menja't la vida parlant de conserves amb la... desmentint el mite, no? Desmentint el mite
2: de les
1: vitamines i el suc de taronja. Naila Martínez, My Nutritionist, moltes gràcies per un espai més i disfrutar de l'estiu.
2: A vosaltres, disfruteu de l'estiu.
3: Continguts en xarxa.

0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
3: I caught it bad just today.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Setembre o octubre, aquesta és la nova data que indica l'equip de govern per l'acabament de les obres al bloc de l'antiga fàbrica de pijames, promoció que acollirà fins a 16 pisos subvencionats per l'Ajuntament. Ho va dir a Premià Mèdia el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, que va afirmar que ara s'intenta sincronitzar els terminis dels treballs amb la confecció del reglament d'habitatge que fa mesos que es treballa i es consensua amb els grups polítics.
3: L'Ajuntament es troba en una fase final de tramitació d'aquestes bases. Estem treballant la forma de coordinar-les en diferents aspectes que ens falten. La promoció és fruit de la col·laboració público-privada de 25 habitatges, dels quals 16 seran d'aixins. L'habitatge es llogarà a preu de mercat i les persones adjudicatàries podran beneficiar-se d'una subvenció municipal. Estem afinant. Hi ha 4 habitatges per a persones de més de 65 anys, un habitatge també per persones grans amb capacitat per 2 o 4 persones, 8 habitatges destinats a persones joves de fins a 35 anys i 3 habitatges destinats a persones joves amb menors a càrrec. Aquesta seria la distribució que ens agradaria pels casuístiques que tenim en les llistes de serveis socials que fossin així. Ens falta ajustar el preu i això esperem que a finals de setembre, a més d'octubre, ja tinguem acabada l'obra i això preparat. Tots aquests criteris els tenim quadrats, però ens falta el preu, a veure què fem. I per això, escoltant les sensibilitats dels altres partits, a veure si podrem trobar un acord.
2: Justament, el grup municipal del PSC retreia l'equip de govern i de manera específica l'alcalde Rafa Navarro el retard que s'està produint respecte d'aquesta promoció i d'aquest reglament. I la portaveu socialista Luz Cánovas li recordava a Navarro unes declaracions on es mostrava convençut que tot plegat s'enllestiria abans de Festa Major.
4: Els pirates han arribat, els pirates han marxat, però els pisos de la fàbrica de pijames continuen sense adjudicar. L'alcalde es va comprometre amb un vídeo dient que abans de Festa Major, abans de l'estiu, aquests pisos ja estarien ocupats per les persones adjudicatàries. No sabem en quin estat es troba el reglament que ha de servir per adjudicar els pisos del carrer del Carme. Després de 2 reunions, les diferents forces polítiques que vam participar hem fet aportacions. Per a data d'avui no tenim nova convocatòria d'aquesta taula ni sabem si finalment s'aprovarà aquest reglament. Al proper plenari de la setmana vinent preguntem sobre el tema, perquè les famílies de Premià mereixen molt més que vídeos amb casc i promeses que acostumen a no complir-se.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: A Premià Mèdia és moment per fer balanç també de com ha anat la temporada per les diferents entitats esportives. Avui volem parlar del cover de Futbol Sala, que ha tingut una temporada, doncs, com sempre, ens té pendents també de resultats, de com anava el curs amb aquest primer equip, el Benjamí, l'Alaví i el Cadet. En volem parlar avui amb l'Òscar Larrocha, que és encarregat també de controlar tota la situació del cover i president. Què tal, Òscar, com estàs? Benvingut a la ràdio.
3: Hola, bon dia a tots i benvinguts també a vosaltres.
2: Ens agrada fer sempre balanç de com ha anat el curs, Òscar, de les entitats esportives que tenim. El cover és una de les tradicionals, molts i molts anys en futbol.

0: Molt bé, o sigui, el Benjamí l'estrenàvem aquest any, eren tots nanos nous que començaven i bueno, el Carlos ha fet una gran tasca, igual que el David i el Dani, el cadet, i bueno, i estem allà, no? I aquest any esperem incorporar un equip més de base i lluitant, com sempre, com sempre, com cada
1: Aquest
0: any.
1: Aquest equip nou, Òscar, seria... Quin equip seria? Infantil o per sobre de Benjamí?
0: No, a veure, aquest any els nostres benjamins passen a l'Evi, doncs ens agradaria tenir un altre cop un benjamí, tenim l'Evi, tenir el cadet i el sènior. I la veritat que no podem tenir molts més equips per tema d'espai, també, no? I, bueno, nosaltres ho respectem i per nosaltres també, mica en mica, buscant un créixer com abans.
1: És veritat també, Òscar, que el primer equip ha hagut de tornar a les arrels, no? Baixar aquella categoria, competir de nou en competicions catalanes pròpiament, no? Recordàvem tots el cover, a segona divisió B, evidentment, amb aquest nivell. I ara és com tornar una vegada sí. Més als orígens, no?
0: Sí, bueno, però a veure, i aquest any concretament comencem des de zero, perquè incorporem 18 jugadors nous, que ja estem entrenant. Cada dijous i cada dimarts estem entrenant al poliesportiu de Premià de Mar, no? I la veritat que són nanos que són de la casa, d'aquí de Premià i dels voltants, i tenen molta il·lusió, i això s'empenya molt a la directiva, a seguir treballant amb molta força i sobretot amb molta empenta, no? Perquè és que és des de zero. És que me'n recordo quan vaig començar jo, que tenia 20 i pocs anys, i era, va, truca un amic, un altre, i vam formar l'equip, no? I així ha estat, no?, aquest any. I esperem que tot surti bé, perquè tenen moltes ganes i sobretot d'aprendre, no? D'aprendre i de fer una família, tornar a fer una família com érem abans.
1: L'objectiu és tornar de nou a categories superiors o vols anar amb calma?
0: Home, anirem amb calma, però bueno, aquests nanos tenen moltes ganes de competir, moltes, i clar, i a tothom li agrada pujar, no? I a mi també, jo sóc el primer. A veure, jo crec que ho intentarem, a veure si podem donar el salt, no? Però mica en mica, som gent molt jove, de 18 a 22 anys, i bueno, hi ha que treballar, i els resultats ho diran tot. I sobretot si ens respecten les lesions, perquè aquest any ha estat una llàstima, perquè pujava entre els 5 primers, i això ha estat una llàstima aquest any, la veritat. Si no tenim baixes i les lesions que hem tingut, no s'ha pogut entrenar bé, i això es nota molt, això es nota molt.
1: Molt bé, doncs pel que fa a la base, dèiem, un futur il·lusionant. Com descriuries ara el moment del futbol sala, Òscar? Més enllà del cover, el futbol sala està en un bon moment de forma, si ho comparem en global, amb altres esports.
0: Home, el futbol sala té molta salut, molta, però bueno, clar, ja que dic que el futbol 11 pues, repinya molt, no? I a part aquest any amb el Mundial, pues, encara més, no? I costa molt, fer equips, que vinguin nanos, que... No és com abans, que de baix de cada pedra sortien quatre nanos, no? Tingues en compte que nosaltres hem arribat a tindre més de 300 nanos, imagina't. O sigui, tenien doblaven categories i tot, no? Però, bueno, ara més val tenir 3, 4, 5 equips, però ben portats, que no tenir 14, 15, 20 d'aquella manera, no? I aquesta és l'il·lusió que tenim nosaltres, i a part aquest any s'incorporen entrenadors nous de base, que tenen moltes ganes, i esperem que tot vagi bé, no? I que cada dia vagi una miqueta millor. Això és el nostre objectiu. Després ja veurem el que passarà.
1: L'última també, Òscar, és sobre el torneig d'estiu, que cada estiu hi ha un torneig del cover, que també està molt consolidat. Es repetirà enguany?
0: No crec. Ara fa, en aquest moment, fa 2 anys que no es fa, però és per falta de temps. Jo, a veure, tingues en compte que jo ho feia tot. Jo evitava els partits i tot, i jo ara estic, bueno, és que estic molt ocupat, després de la mort del meu pare, de l'enfermetat de la meva mare, i la meva prioritat primer és la meva família ara, i no puc. Però ja m'agradaria que d'aquí un parell d'anys, pues, un altre cop, pues, estigués, perquè era un referent a tot el Maresme.
1: Per això ho preguntàvem, sí, perquè sabíem que últimament no hi havia notícies, però que era també un referent a l'estiu. Una bona presa de contacte amb el cover, a qui agraïm, com sempre, que tingui la trucada de la ràdio. Gràcies, Òscar, que vagi molt bé i estarem molt atents a aquest projecte il·lusionant, tant al sènior com a la base. Fins la propera.

0: Moltes gràcies a vosaltres. Un fort abraç a tots. Fins aviat.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Ple municipal de juliol avui, amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall més sobre aquests projectes. Divendres passat el regidor d'Urbanisme, Antoni Sobirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
2: Per exemple, va passar Ernest Lluc, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles, És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació de reintegració de l'escola de Sant Cristòbol. Anem a màxims. Restauració de la plaça Ernest Lluc, ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels Avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
1: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolperstein, la iniciativa memorialística d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i cinc del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Bellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindrà en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
3: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
1: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament. Les entitats culturals, esportives i de joventut de Premià de Mar ja poden formalitzar la sol·licitud per optar a les subvencions que ofereix anualment l'Ajuntament. La setmana passada s'obria el termini, que finalitza a finals de mes. L'import que hi destina l'Ajuntament és de 57.500 euros, que es divideixen en 28.500 per entitats culturals, 20.000 per les esportives i 9.000 per entitats dedicades a la joventut. D'altra banda, aquesta setmana el periòdico informava que la Diputació ha resolt recentment la concessió d'un paquet d'ajudes als municipis per un import total de 15 milions d'euros per a projectes de rehabilitació d'equipaments culturals. Entre els ajuntaments destinataris hi ha Premià de Mar, que rebrà 95.560 euros. Segons ens diu l'Ajuntament, els diners serviran en bona part pel projecte de renovació del Museu de l'Estampació i s'invertiran al llarg dels exercicis 2026 i 2027. L'Ajuntament de Vilassar de Mar informava ahir d'una avaria a la canonada d'aigua de la companyia ATL Aigües Ter Llobregat a l'alçada de Vilassar de Dalt, que va fer que baixés aigua per la riera de Cabrils fins al mar, a Vilassar de Mar. La incidència va demanar interrompre temporalment el subministrament d'aigua cap als dipòsits que abasteixen Vilassar de Dalt i Cabrils, però no va comportar talls en el subministrament als domicilis. Sí que va obligar, però, a tallar la riera de Cabrils i a hissar la bandera vermella a les platges de l'Astillero i de Ponent de Vilassar de Mar. Aclarien que l'aigua que baixava era potable, però que en el seu recorregut havia arrossegat molta sorra i sediments i que per això s'havia preferit prohibir el bany a Vilassar de Mar. Ja us podeu apuntar al concurs d'Elitens d'enguany. Manel Ferrer.
4: L'Ajuntament de Premià de Mar ha obert les inscripcions per participar en una nova edició del d'Elitens, el concurs de música jove que torna a apostar pel format de residència artística per donar suport a bandes emergents. Els grups interessats podran presentar la seva candidatura fins al 3 de setembre, mentre que el certamen tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Durant les dues primeres jornades, els grups seleccionats treballaran les seves propostes amb l'assessorament nomenament d'un jurat format per professionals del sector. El dissabte 24 d'octubre el concurs s'obrirà al públic amb les semifinals i la gran final en què s'escolliran els grups guanyadors. El jurat estarà format per Òscar Danielo, fundador de la Fe, i les Flores Azules, Maite Bernet, directora del taller de música Premià, i Martí Torres, amb la coordinació un any més del músic i comunicador Carles Chacón. El concurs està obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició de l'any passat. Les inscripcions es podran formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per al grup guanyador, 500 euros per al segon classificat i 300 euros per al tercer.
1: I finalment, pocs canvis en matèria meteorològica. Avui algunes bandes tímides de núvols, però en general sol a dojo. I temperatures tant avui com demà entre els 26 graus de mínima i els 29 de màxima.
5: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 358 des dels nostres inicis i 8 d'aquesta desena temporada. Diane Keaton, una de les actrius més emblemàtiques del cinema nord-americà, ha mort als 79 anys, deixant enrere una trajectòria plena de talent, carisma i autenticitat. Nascuda a Los Angeles el 5 de gener de 1946, va adoptar el cognom de soltera de la seva mare com a nom artístic. El director, Woody Allen, la va convertir en la seva musa en pel·lícules com Sueños de un seductor, Manhattan i, sobretot, Annie Hall. Per aquesta última, Keaton va guanyar l'Oscar a millor actriu l'any 1978, consolidant-se com una figura clau de la comèdia moderna. També va destacar en drames com Rojos i en títols tan populars com El Padrí, Baby Boom o El Club de les Primeres Esposes. El seu llegat és immens, icona d'estil, artista completa i dona pionera en molts sentits. El seu nom queda inscrit entre les grans figures del setè art. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Estem llestos? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Diane Hall, coneguda arreu del món amb el nom de Diane Keaton, va néixer a Los Angeles, Califòrnia, el 5 de gener de 1946, sent una de les actrius més reconegudes i estimades del cinema estatunidenc. Va créixer a Santa Ana, una ciutat ubicada al comtat d'Orange, a l'estat de Califòrnia, en el si d'una família de classe mitjana. Era la gran de quatre germans i des de petita va mostrar un fort caràcter i una marcada personalitat creativa. La seva mare, Dorothy Keaton, era fotògrafa aficionada i va tenir una gran influència artística en la vida de la seva filla. El seu pare, John Newton Hall, treballava com a enginyer civil i agent immobiliari. Diane va triar com a nom artístic el cognom de soltera de la seva mare, Keaton, ja que al sindicat d'actors ja hi havia una actriu registrada amb el nom de Diane Hall. Inspirada per actrius com Katharine Hepburn i per algunes pel·lícules musicals de Hollywood, Keaton, des de ben jove, va decidir que volia ser actriu. Va començar els seus estudis al Santa Ana College i després a la Universitat Estatal de Califòrnia, però ben aviat es va traslladar a Nova York per estudiar interpretació al Neighborhood Playhouse School of the Theatre, on va estudiar el mètode Meisner, sistema molt popular en els anys 20 per Sanford Meisner, un director d'actors de Nova York.

Durant aquesta època es va guanyar la vida treballant com a cambrera i va fer petits papers al teatre, fins que l'any 1968 va debutar a Broadway amb el musical Hair, on va destacar per la seva originalitat. Diane es va negar a fer una escena on havia d'anar nua, fet que ja anticipava el seu caràcter independent i la seva manera d'enfrontar-se al món del cinema i l'espectacle. Aviat el seu talent va cridar l'atenció de Woody Allen, en qui començaria una de les col·laboracions més importants de la seva carrera. L'obra teatral Play It Again, Sam, escrita per Allen, va ser el seu primer gran èxit a l'escenari. Aquesta relació professional i també sentimental marcaria el començament d'una etapa brillant per Keaton, que s'endinsaria de ple al món del cinema. Després, Diane donaria el salt al setè art amb una versió cinematogràfica de la mateixa obra l'any 1972. Aquesta pel·lícula, dirigida per Herbert Ross i protagonitzada per Woody Allen, va suposar el seu debut a la gran pantalla i va servir per mostrar la seva viscòmica, la seva naturalitat interpretativa i aquella excentricitat encantadora que ben aviat va captivar el públic. You must

Però va ser aquell mateix 1972 quan la carrera de Diane va fer un salt gegantí. Francis Ford Coppola la va escollir per interpretar el personatge de Kay Adams, la parella de Michael Corleone, a El Padrí. Aquest paper, que va repetir a la segona i tercera entrega de la saga, la va situar definitivament al mapa de grans estrelles de Hollywood. La seva actuació aportava una mirada humana i sensible a l'univers criminal de la família Corleone, oferint un contrast molt poderós amb l'evolució fosca del personatge de Pacino. Mentre rodava la pel·lícula, Diane va començar una relació sentimental amb Al Pacino, que tot i tenir alts i baixos, va durar diversos anys. Aquesta relació seria una de les més conegudes de la seva vida privada, juntament amb la que havia tingut abans amb Woody Allen i més endavant amb Warren Beatty. El Padrí és considerada per a molts com la millor pel·lícula que s'ha produït al llarg de la història del cine, tant la primera com la segona entrega. La de 1973 va ser nominada a 11 Òscar i en va recollir 3, a millor pel·lícula, actor principal per Marlon Brando i guió adaptat per Mario Puzo i Francis Ford Coppola. Small.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Durant els primers anys de la dècada dels 70, Keaton va participar en diversos projectes de comèdia i cinema independent. Algunes de les pel·lícules més destacades d'aquesta època són El Dormilega i L'última nit de Boris Grushenko, totes dues dirigides per Allen. Aquestes obres van consolidar la seva imatge d'actriu còmica brillant i amb un estil molt personal. El Dormilega és una divertida paròdia de clàssics de la ciència-ficció apocalíptica com Un mundo feliz, d'Aldous Huxley, o 1984, de George Orwell, i pel·lícules com La naranja mecànica, de Kubrick, o THX 1138, de George Lucas. També fa referències constants dels mestres Chaplin, Keaton o Harold Lloyd. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, formada per peces de jazz, està composta pel propi Woody Allen. Pel que respecta a L'última nit de Boris Grushenko, és un dels millors treballs de la seva primera etapa. El director va parodiar la literatura realista russa, sobretot Guerra i Pau, de Tolstoi, i Crim i Castig, de Dostoievski, amb consideracions sobre l'ànima tràgica de la mare pàtria, l'amor i la mort. La pel·lícula conté divertides discussions filosòfiques dels personatges en els moments menys escaients i graciosos homenatges al cine de Chaplin i dels germans Marx. La banda sonora la conformen diverses peces clàssiques del compositor rus Sergei Prokofiev.

L'any 1977, Diane Keaton va assolir el cim de la seva carrera amb la pel·lícula Annie Hall, escrita i dirigida per Woody Allen. Aquesta comèdia romàntica va redefinir el gènere i la interpretació de Keaton en el paper de la protagonista va ser absolutament innovadora. Alguns la van definir com natural, encisadora, peculiar i, sobretot, profundament humana. El personatge d'Annie és el d'una dona insegura però optimista, caòtica però inspiradora, un reflex perfecte de la Diane real. Annie Hall va obtenir un èxit aclaparador, tant a nivell de crítica com de públic. Va guanyar 4 Oscars, incloent el de millor pel·lícula, director i actriu per Keaton. La seva actuació, encara avui en dia, es considera una de les més emblemàtiques del cinema del segle XX. Una de les coses que més va impactar del personatge d'Annie Hall va ser el seu estil de vestir. Keaton, que sovint improvisava part del vestuari, va introduir un look molt trencador per l'època: camises masculines, corbates, pantalons amples, barrets i fins i tot alguna armilla. Una combinació d'elements andrògins i sofisticats que la van convertir en icona de moda. Aquest estil, batejat amb el nom d'Annie Hall, va marcar tota una generació i encara avui en dia influeix en el món de la moda.

A nivell personal, a Nicole també va suposar un punt d'inflexió per Diane. Va ser el final oficial de la seva relació de parella amb Woody Allen, però va donar pas a una amistat i col·laboració professional duradora. Durant molts anys, Keaton ha defensat Allen públicament i ha parlat d'ell com a una de les persones més importants de la seva vida. També donaria inici a una nova etapa professional, trencant amb la seva imatge de musa còmica i començant a acceptar papers més dramàtics i arriscats. El primer gran pas en aquesta direcció va ser amb la pel·lícula Buscant el senyor Goodberg. Aquest paper va ser intens, fosc i molt diferent al que el públic esperava d'ella. I tot i que el film va crear una certa polèmica, va confirmar que l'actriu tenia una gran capacitat interpretativa que anava més enllà de la comèdia. Aquesta etapa va continuar amb Interiors, una pel·lícula dirigida per Allen amb influències del cinema d'Ingmar Bergman. Keaton interpretava una de les filles d'una família desestructurada emocionalment. El film va servir per demostrar, si calia demostrar alguna cosa, que Allen i Keaton podien explorar registres molt diferents dels que eren habituals.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Poc abans de finalitzar la dècada dels 70, Woody Allen elabora una comèdia que té com a finalitat mostrar un retrat de la ciutat de Manhattan i dels seus habitants. No falten les referències al sexe, a la religió i als psiquiatres, temes sempre presents a les pel·lícules d'Allen. El film compta amb un excel·lent repartiment que inclou, a més del propi director, a Diane Keaton, Michael Murphy, Marielle Hemingway i Meryl Streep. Rodada en blanc i negre, la fotografia corre a càrrec de Gordon Willis, que realitza un esplèndid retrat de la ciutat de Nova York. Sense cap mena de dubte, es tracta d'una de les grans obres mestres del geni novaiorquès. Els temes musicals de George Gershwin, que van ser interpretats per l'Orquestra Filarmònica de Nova York, en aquesta ocasió dirigida per Zubin Mehta, i al mateix temps per l'Orquestra Filarmònica de Buffalo, sota la direcció de Michael Tilson Thomas, acompanyen la història. Manhattan és un clàssic de la història del cine que va deixar empremta per la seva singular història, els seus moments còmics, així com per temes com Rhapsody in Blue, que va ser interpretada al piano per Paul Jacobs i que només escoltar els seus primers acords en remunta a l'esplendorosa ciutat dels Grata

A la dècada dels 80, Keaton va continuar la seva trajectòria amb èxits com Rogers, de 1981, sota la direcció de Warren Beatty, amb qui també mantindria una relació sentimental. La pel·lícula, una èpica política i romàntica sobre la Revolució Russa, va suposar una fita per l'actriu. La seva interpretació de la periodista Louise Bryan la va fer guanyar una nominació a l'Oscar a millor actriu i el seu treball va ser àmpliament elogiat per la crítica. Keaton també va participar en altres films dramàtics com Després de l'amor, al costat d'Albert Finney, on explorava el dolor d'una separació matrimonial, i Mrs. Soffel, una història real on interpreta una dona que s'enamora d'un presoner condemnat a mort. Aquestes interpretacions van ajudar a consolidar la seva imatge com una actriu dramàtica, però Keaton mai va abandonar del tot la comèdia. De fet, una de les seves grans fortaleses com a intèrpret ha estat la seva capacitat de combinar vulnerabilitat emocional amb un sentit de l'humor genuí, cosa que la feia única en el panorama del Hollywood dels anys 80.

Recreada amb exactitud i multitud de detalls, Dies de Ràdio és un dels més entregats homenatges de Woody Allen a una gran època, un ric, nostàlgic i estudiat retrat dels anys 40. El film explica mitjançant flashbacks la vida de Joe, un nen jueu de Brooklyn que en realitat és el propi director, que creix als anys 40 estimant la ràdio i vivint a través d'ella. El narrador de la història en veu en off és Joe, ja adult. La seva història i la de la seva família, una família com tantes d'altres, s'entremescla amb les històries de les grans estrelles de la ràdio de l'època, que viuen una vida de glamour i luxe en què somia la família de Joe. Dies de Ràdio és una pel·lícula vella i dolça. Estrenada l'any 1987, és l'única pel·lícula on Mia Farrow i Diane Keaton, les dues grans muses de Woody Allen, coincideixen. Mia Farrow dona vida a Sally, una aspirant actriu i cantant que passa de vendre cigarretes en les festes a les grans estrelles a ser una estrella per si mateixa. Diane Keaton fa una breu aparició al final de la pel·lícula. Una sorpresa del més agradable, tenint en compte l'irritant paper de Mia Farrow. El guió és senzillament suggestiu i entranyable. La música de Dick Hyman és excel·lent i la fotografia tirant a sèpia de Carlos Di Palma, genial. Tots aquests elements fan de Dies de Ràdio una obra mancant, amena i dinàmica.

0: La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
1: Els 90 van donar inici a una nova etapa en la carrera de Keaton, caracteritzada per una major presència en pel·lícules comercials, alhora que mantenia el respecte de la crítica per la seva trajectòria i consistència artística. Un dels seus papers més populars durant aquesta dècada va ser el de Nina Banks a la comèdia familiar El pare de la núvia, on interpretava el paper de la mare de la núvia al costat de Steve Martin. Aquest film és una segona versió del clàssic dels anys 50. Es va fer una segona entrega d'aquesta l'any 1995. Dos anys abans, però, Keaton va sorprendre amb la seva participació a Misteriós assassinat a Manhattan, una comèdia de misteri dirigida per Woody Allen 6 anys després de la seva darrera col·laboració junts. L'any 1996, Keaton va rebre una nominació a l'Oscar per la seva actuació a L'habitació de Marvin, on compartia protagonisme amb Meryl Streep, Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Aquell mateix any, Keaton es va posar en la pell d'Annie Paradis per protagonitzar El club de les primeres esposes, al costat de Goldie Hawn i Bette Midler, tres dones madures, antigues companyes com a protagonistes, que després d'una trobada casual decideixen formar un club per poder venjar-se dels seus exmarits que les han abandonat per dones més joves.

0: Malgrat la seva gran exposició pública, l'actriu sempre ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida privada. Mai s'ha casat i aquesta elecció personal ha estat una part important de la seva identitat de dona independent, lliure i que ha trencat amb moltes convencions socials. Un dels moments més significatius de la seva vida personal va arribar als anys 50, quan va decidir adoptar dos fills com a mare soltera, Dexter i Duke. En paral·lel, Diane ha estat una gran defensora de les dones al cinema i ha parlat sovint sobre la discriminació per edat i gènere a Hollywood. Als anys 2000, una de les seves pel·lícules més destacades va ser Quan menys t'ho esperes, una comèdia romàntica al costat de Jack Nicholson sota la direcció de Nancy Meyers. D'una jove actriu de teatre a una icona mundial, la història de Diane Keaton és la d'una dona que ha viscut fidel al seu cor i a la seva visió, un artista que ha sabut envellir en gràcia i rebel·lia i que ens recorda, en cada aparició, que el més important és ser un mateix. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
1: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui ont dit en langue, en voyant notre

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Adif controlarà cada 24 hores si hi ha moviments a la zona de l'esfondrament, a les obres del soterrament de les vies de Montcada, en un pou fronterer entre Barcelona, el barri de Vallbona del districte de Nou Barris i Montcada i Reixac. Arturo Pastor, subdirector de la construcció d'Adif, ha explicat que ara com ara no hi ha hagut danys en els habitatges pròxims ni ferits.
2: Todavía evaluando las causas que han podido motivar el incidente que hemos tenido. La auscultación que tenemos de las viviendas no hacen pensar en que haya nada extraño. Es una situación de normalidad teniendo en cuenta las circunstancias, pero las viviendas no tienen daños si no se hubiera actuado de otra forma.
1: L'auscultació periòdica de la zona de determinar si hi ha algun tipus de moviment arran d'aquest ensorrament. Clara, la

0: L'incident ha obligat a tallar tres línies de rodalies, la R2 Nord, la R2 i la R11 entre Montcada i Reixac i l'estació de Sant Andreu. De moment no hi ha data de quan es restablirà la circulació de trens. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi de vegetació forestal a Cervelló, 9:45. Ha cremat 16 hectàrees i ha mobilitzat 170 efectius dels bombers, 47 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires del municipi de Cervelló, que afecta unes 280 persones. Té un potencial de 400 hectàrees. I per demà dijous s'amplia les restriccions a 7 espais naturals i hi haurà 156 municipis de nivell 4 del Pla Alfa i 442 a nivell 3, molt alt, a 37 comarques. Parlem novament de calor, es manté l'avís de calor nocturna intensa aquesta matinada al Baix Ebre i al Montsià. La propera afectarà la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera. I Vic estrenarà a l'octubre la primera edició del Canalla, un festival que vol crear un espai compartit de descoberta, creació i participació al voltant del llibre infantil i juvenil. La fira promocionarà llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors. Avui s'ha presentat i s'ha tingut especialment un record per Josep Vallverdú, figura clau de la literatura que ens va deixar ahir als 103 anys.
1: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnet de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista, que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema, que forma part d'una de les 6 cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina, em dic, és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del B-Day. Tot i ser nova per al gran públic, de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk, que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew, Donk, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona, per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul, titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre.

Sempre aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano. Des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose. Ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó, que es diu Dependent, i que formarà part d'un nou disc, i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú. És una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies, i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Vas i tornes. Aquesta és una de les cançons que trobarem en l'EP Pol Positiu de Ningú. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i ara tornem a fer un viatge, però en aquest cas per escoltar a Cody Simpson, cantant, compositor, actor i nedador competitiu. És d'Austràlia i té una carrera musical coneguda mundialment. Quan només tenia 12 anys, en penjar versions de cançons a YouTube. Aquí el tenim ara mateix, aquesta setmana, presentant la seva nova cançó, que es diu Fluence.

Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya i ara mateix per escoltar Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues en estat pur, a més d'aquest projecte propi on canta en català, acompanyat d'una potent banda, és molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari, la Ludwig Band i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

0: One more.
1: I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació o d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i, com sempre, amb bones històries musicals, que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franch, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i discjòquei enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de l'amor, DJ Solde i Àuria Franch.

Vida després de l'amor, aquesta és la història compartida entre DJ Solde i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solde i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Anem per Jack Kay. És un cantant, compositor i músic britànic. És molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay. Es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, al Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, ocells i flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, ocells i flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Ivette Nadal, Pedres, ocells i flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop-rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda. Es van formar l'any 2001. I la cançó que escoltarem es diu The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta cançó, que es va publicar fa ben poquets dies, és el segon senzill d'avançament del seu proper disc d'estudi, que es dirà The User's Guide to Being Human, prevista per el 14 d'agost. I la cançó va néixer directament de veure la bogeria col·lectiva i l'emoció que va sacsejar el món amb la històrica reunió dels germans Gallagher, els Oasis, per la seva gira. Segons el cantant de la banda, el fet que Noel i Liam es perdonessin va posar de moda la idea del perdó en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda Descript.

The crowd was singing Wonderwall. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop-rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies, i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006, Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De Genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro. És una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul, com Aretha Franklin, i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectations.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Ple municipal de juliol avui, amb la modificació del pressupost per comprar l'edifici de la cooperativa i amb la ratificació de la sol·licitud per accedir als ajuts del Pla de Barris. Tot i que el document amb els projectes es va presentar la setmana passada, l'òrgan competent per autoritzar la despesa que faria l'Ajuntament, un 40% de l'import de cada projecte subvencionat, és el ple municipal. Aquests dies l'equip de govern ha donat algun detall

0: tall més sobre aquests projectes. Divendres passat, el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, en destacava alguns i fins i tot ens en deia el pressupost.
1: Per exemple, va passar des Lluc, 1.300.000 euros. A la renovació i pacificació del carrer de la plaça, 3.130.000 euros. Si són obres que no serà allò pintar les ratlles, És una obra d'arrencar el carrer, fer clavegram nou i fer una vèrtebra potent, amb 3 milions d'euros. També 3 milions d'euros és el projecte de l'habitació de reintegració de l'escola de Sant Cristòbol. Anem a màxims. Restauració de la plaça de Lluc, ja ho he dit, millora de l'estructura de la plaça dels Avis, 470.000 euros. En aquella placeta, 470.000 euros es veuran,
0: El ple també es dona compte que no caldrà adoptar el pla econòmic financer que es va aprovar en el seu moment, i un altre punt d'interès és el que ha de suposar l'arribada a Premià de Mar del projecte Stolperstein, la iniciativa memorialística d'homenatge a víctimes del nazisme que servirà per retre tribut al premianenc Patrici Dalmau Mansión. A l'ordre del dia no hi trobem aquest cop cap moció, però sí un bon reguitzell de preguntes de l'oposició, concretament dues de Premià en Comú Podem i cinc del PSC. Un grup de banyistes reclama que se'ls reposi una línia de vida que, segons denuncien, hi havia a la part central de la platja del Bellamar, però que el 7 de juliol passat va ser retirada i traslladada a tocar del port. La campanya la impulsen banyistes d'edat avançada, que són els usuaris més habituals d'aquest equipament. Segons ens diuen, han tramès correus a l'alcalde i a les àrees de Medi Ambient i Gent Gran, i també a la regidora Elisenda Busquets. I, de moment, la resposta que han obtingut des de l'àrea de Medi Ambient els diu que tindrà en compte la reclamació per l'estiu vinent, però que el canvi d'ubicació ha estat recomanat pels serveis tècnics. Escoltem la Francina Notario.
2: De cop i volta va vindre una barca, la va tallar, se la van endur i la van posar més enllà de la guingueta. Van enviar en aquell moment a Medi Ambient i la resposta que van rebre va ser que ho tindrien en compte per l'any que ve, però que els serveis tècnics deien que la mobilitat reduïda es traslladava en aquell racó. Mira, vam començar a recollir firmes.
0: De moment, el col·lectiu ha recollit 168 signatures, però encara no les ha entrades per instància a l'Ajuntament. Les entitats culturals, esportives i de joventut de Premià de Mar ja poden formalitzar la sol·licitud per optar a les subvencions que ofereix anualment l'Ajuntament. La setmana passada s'obria el termini, que finalitza a finals de mes. L'import que hi destina l'Ajuntament és de 57.500 euros, que es divideixen en 28.500 per entitats culturals, 20.000 per les esportives i 9.000 per entitats dedicades a la joventut. D'altra banda, aquesta setmana el periòdico informava que la Diputació ha resolt recentment la concessió d'un paquet d'ajudes als municipis per un import total de 15 milions d'euros per a projectes de rehabilitació d'equipaments culturals. Entre els ajuntaments destinataris hi ha Premià de Mar, que rebrà 95.560 euros. Segons ens diu l'Ajuntament, els diners serviran en bona part pel projecte de renovació del Museu de l'Estampació i s'invertiran al llarg dels exercicis 2026 i 2027. L'Ajuntament de Vilassar de Mar informava ahir d'una avaria a la canonada d'aigua de la companyia ATL, Aigües Ter Llobregat, a l'alçada de Vilassar de Dalt, que va fer que baixés aigua per la riera de Cabrils fins al mar, a Vilassar de Mar. La incidència va demanar interrompre temporalment el subministrament d'aigua cap als dipòsits que abasteixen Vilassar de Dalt i Cabrils, però no va comportar talls en el subministrament als domicilis. Sí que va obligar, però, a tallar la riera de Cabrils i a hissar la bandera vermella a les platges de l'Astillero i de Ponent de Vilassar de Mar. Aclarien que l'aigua que baixava era potable, però que en el seu recorregut havia arrossegat molta sorra i sediments i que per això s'havia preferit prohibir el bany a Vilassar de Mar. Ja us podeu apuntar al concurs d'Elitens d'enguany. Manel Ferrer.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar ha obert les inscripcions per participar en una nova edició del d'Elitens, el concurs de música jove que torna a apostar pel format de residència artística per donar suport a bandes emergents. Els grups interessats podran presentar la seva candidatura fins al 3 de setembre, mentre que el certamen tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 d'octubre a l'Espai L'Amistat. Durant les dues primeres jornades, els grups seleccionats treballaran les seves propostes amb l'assessora d'un jurat format per professionals del sector. El dissabte 24 d'octubre el concurs s'obrirà al públic amb les semifinals i la gran final en què s'escolliran els grups guanyadors. El jurat estarà format per Òscar Danielo, fundador de La Fe, i les Flores Azules, Maite Bernet, directora del taller de música Premià, i Martí Torres, amb la coordinació un any més del músic i comunicador Carles Chacón. El concurs està obert a grups de qualsevol estil musical amb repertori propi, sempre que la majoria dels seus integrants tinguin entre 16 i 30 anys, no tinguin contracte amb una discogràfica i no hagin estat finalistes de l'edició de l'any passat. Les inscripcions es podran formalitzar a través del web municipal i els premis seran de 1.200 euros per al grup guanyador, 500 euros per al segon classificat i 300 euros per al tercer.
0: I finalment, pocs canvis en matèria meteorològica. Avui algunes bandes tímides de núvols, però en general sol a dojo. I temperatures tant avui com demà entre els 26 graus de mínima i els 29 de màxima.
4: Premià Mèdia. Informació.
3: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro des de les obres a l'escola Bressol als Corriols per certificar que els treballs avancen a bon ritme i sobretot per esvair suspicàcies i rumorologia en paraules seves. Navarro s'ha gravat recorrent les dues plantes de l'edifici que s'està reformant i ha explicat que la nova empresa adjudicatària treballa a preu fet i que manté el compromís de tenir l'obra acabada per l'inici del curs escolar i entrant més en detall ha afirmat que la instal·lació elèctrica està al 90%, la climatització al 75% i que ara mateix es fan el revestiment tèrmic exterior que hauria d'aïllar les aules de la calor. També ha avançat que per l'agost s'esperen els tancaments d'alumini i, finalment, la feina de pintura. I tot plegat, com diem, li ha servit per rebatre els arguments a dit dels que per xarxes atien amb mala intenció la idea que l'obra no s'acabarà a temps.
5: Teniu dues opcions. Creure-us el que us explica l'Ajuntament o creure-us el que surt a les xarxes, de vegades amb molta mala intenció. És molt trist que hi hagi gent que desitgi que això no surti endavant. Perquè aquí hauríem d'estar tots units i fer pinya per intentar que això sigui una realitat. I si en el futur no ens en sortim, aleshores seria el moment de les crítiques i de polir responsabilitats. Però de moment no. Estem on time, l'empresa assegura i reassegura que això estarà enllestit per al començament de curs. Per tant, insisteixo, teniu dues opcions. Fer confiança a l'Ajuntament, als tècnics que estan treballant amb això, perquè evidentment jo no sóc tècnic i només estic transmetent el que em diuen l'equip tècnic, o fer cas de la rumorologia i atiar uns nervis que són innecessaris.
3: Un cop a l'exterior de l'edifici, el vídeo ha servit per informar que el que no podrà estar a punt quan comenci el curs serà el parc que separarà l'escola de la Riera, que segueix un altre calendari i que s'hauria d'enllestir un cop hagin començat les classes.
5: El que no serà possible serà fer la urbanització de tota la part que ara veureu darrere meu, aquesta part d'aquí, és a dir, hi haurà pati en aquesta zona d'aquí, però aquesta zona que ja toca la Riera és una part que hem previst de fer juntament amb l'escola dels Corriols perquè sigui un parc annex a l'escola, i això doncs ho enllestirem a mesura que vagi avançant el curs de manera separada i aïllada amb tota la seguretat per als nens i nenes que vinguin en aquesta escola.
4: Premià Mèdia. Informació.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Estàs escoltant?

0: El Parc del Palmar tornarà a ser l'epicentre de la música en directe el pròxim 26 de setembre amb la celebració de la 15a edició del Gafa Rock, un festival ja consolidat al calendari cultural de Premià de Mar i del Maresme. I després de la festa de presentació que es va fer el passat 18 de juliol a Barcelona, avui volem conèixer tots els detalls o els que ens vulguin explicar d'aquesta edició tan especial, i per això ens acompanya en Jordi Gaya, que és un dels organitzadors del festival. Benvingut, Jordi, com estàs?
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per fer una mica de context, per qui ens estigui veient o escoltant, com podem explicar què és el Gafa Rock?
1: Val, doncs el Gafa Rock és una iniciativa que va començar, clar, no són 15 anys, són 15 més un, perquè vam passar una pandèmia. Va ser una iniciativa que va començar per part de l'Alfonso, que també és el que s'ha encarregat de la part del festivalín, a la Festa Major. I res, bàsicament el que es pretenia és una plataforma per grups novells que comencen, que necessiten, que no tenen un escenari on poder donar-se a conèixer.
0: Parlàvem d'aquesta 15a edició, d'aquests 15 anys més un. Com ha arribat a consolidar-se el Gafa Rock per quedar-s'hi a Premià de Mar i al Maresme?
1: Doncs a base d'esforç, d'entrega i de passió, perquè tota la gent que està, que forma part d'aquest projecte, doncs així és voluntària i ho fa perquè li surt de l'ànima.
0: Per tant, parteix o té com a base la voluntat de la gent de participar gairebé altruïstament, no? Perquè això tingui una continuïtat amb el pas del temps, no?
1: Correcte. Tu pensa que això portem, doncs, un any preparant aquesta edició, igual que totes. Quan acaba una edició ja ens posem amb la següent. Clar, tot això suposa una sèrie d'hores, de reunions, de decisions, doncs, que s'han de prendre, i que és una feina que s'arrossega durant tot, gran part de l'any.
0: Parlem d'aquesta 15a edició, entenc, i a més la festa aquesta prèvia que veu fer ja ens explica que serà especial per diferents motius, no?
1: Clar, home, el que volíem donar, fer un remarcar-ho seria aquesta 15a edició, perquè estem molt contents d'haver arribat fins a aquests 15 anys. I, per exemple, vam aprofitar la primera edició, és que va ser com una prèvia, el que vam fer a Barcelona. Vam portar una miqueta de premià a Barcelona. La idea era agafar un grup que ja havia passat amb un grup que no hi ha passat. I ens va agradar molt, vam fer sold out i creiem que repetirem.
0: Molt bé.
1: És com una prèvia.
0: Molt bé, és a dir, que potser aquesta festa que vau fer de portar premi a Barcelona pot ser també l'inici d'alguna altra cosa, no?
1: Correcte, esperem que sigui així. Sí, sí.
0: Em deies fora de micro que no serà l'única cosa que potser sorteix o que surt derivada d'aquest Gafa Rock. M'explicaves que també voleu constituir-vos com a entitat, no? Més enllà del festival que ja feu anualment.
1: Sí, diguem que aquest petit projecte ha anat creixent. Ara estem en un moment molt dolç, que hem crescut, ens hem... La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme. Mica en mica, i anar podem fer des de concerts, dinars, presentacions de llibres. També tenim la idea d'un petit festival de documental. Vull dir que sigui el Gafa Rock, que sigui un paraigües per poder gestionar altres activitats, per donar una miqueta de vida a nivell cultural en el Maresme.
0: Molt bé, Jordi, parlàvem abans de que més enllà del Gafa Rock participes en moltes altres mogudes. Com podríem explicar o com podríem descriure ara mateix el panorama musical i cultural de la nostra comarca? Creus que està en un moment tan dolç com està el Gafa Rock? O podria anar millor?
1: Jo crec que està en un moment molt dolç. Per sort vivim en una comarca on hi ha iniciatives musicals molt potents que han de donar veu. El panorama és molt ampli. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de corrents més joves, juvenils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim una idea amb la que compartim i participem any rere any, però dic que estem en un territori molt ric. Musicalment i culturalment és molt ric, el Maresme.
0: Amb tot plegat, parlàvem d'aquesta festa que vau fer el dia 18 de juliol a Barcelona. Estem al mes de juliol, però d'aquí res ens plantarem ja al setembre. Explica'ns una mica com teniu pensat aquesta 15a edició del Gafa Rock. Quin dia serà, on serà i el que ens puguis avançar.
1: Val. El Gafa Rock aquest any sí que sempre ho fem la segona de setembre, però aquest any ens hem anat una mica allà. Serà el dissabte 26 de setembre. Començarem, com sempre, entorn a les 6:30 de la tarda. I aquest any sí que tenim algunes sorpreses reservades, perquè és una quinzena edició i 15 anys no es fan tots els dies. Malauradament no us puc acabar de dir el cartell en si, però sí que us puc dir que hi haurà unes sorpreses grans, com per exemple el retrobament d'un grup molt mític a nivell de Maresme, de Barcelona i gairebé a nivell nacional, tot i que va sorgir d'aquí, de Premià Vilassar, que fa molta il·lusió. També... i bueno, nous elements, com per exemple que tindrem un DJ que ens acompanyarà entre canvi i canvi de grups per amenitzar tot una mica la vetllada. Mantenim els food trucks, mantenim el market i totes les ganes de que vingueu i veure'ns.
0: Molt bé, avui no ens pots desvetllar això perquè entenc que d'aquí alguns dies ho fareu a través de xarxes socials.
1: Sí, és el que et deia. Malauradament estem parlant d'una setmana, màxim dos, ja farem la presentació oficial del cartell amb tots els grups de l'edició d'enguany.
0: Ens parlaves d'una de les novetats que serà aquest DJ, suposo que d'alguna manera perquè no baixi una mica el suflé de la festa, no?, entre actuació i actuació.
1: No és perquè no baixi, sinó per afegir-li, per donar-li un puntet més. Sempre tenim els canvis entre grup i grup que poden ser més feixucs, sí que posàvem una llista de música o alguna cosa així, i volem un element més participatiu, més dinàmic, que el tindràs allà en l'escenari, que el podràs veure i compartir.
0: Doncs això serà una d'aquestes novetats que hi podrem veure. Per qui no hi hagi estat mai al Gafarroc, com podríem explicar l'ambient que s'hi viu durant aquella jornada?
1: És com la millor festa per despedir l'estiu, perquè ja estem en el setembre, els xiringuitos ja estan tancant, i és com... No sé, veient todavía que una y más. Estem parlant d'un festival a l'aire lliure, en un parc, amb gespa, palmeres, que hi pot anar gent de totes les edats, i bàsicament tot sota un ambient festiu.
0: Parlàvem de 15 edicions, 15 anys, suposo que l'experiència doncs, és un grau en tot això, però quina és la part més complicada o més delicada o que més feina us comporta durant tota la preparació, durant tota la prèvia que feu del festival?
1: Reunions.
0: Sí,
1: Reunions. Reunions. I reunions. És el més complicat, però al cap i a la fi, que nosaltres quan acabem una edició descansem una miqueta, però després ja es comença a parlar amb la següent. Però sí que hi ha moments molt macos, com més, per exemple, quan ens trobem, ja et dic que, per sort, el grup ha crescut i ens podem fer una trobada amb les propostes que vindran l'any que ve, ho votem tot entre tots, i, bueno, és les dinàmiques i les sinergies que es creen entorn a aquest grup.
0: Molt bé, suposo que el fet aquestes sinergies que es fan, suposo que també ajuden moltíssim a fer comunitat, no? Parlàvem de Premià de Mar, però també suposo de la comarca, el Maresme.
1: Correcte, clar, aquí pensa que ens hi trobem gent, sobretot del poble, que som el nucli dur, però, bueno, Mataró està el tenim aquí al costat, el Masnou també, i la xarxa és això, justament xarxa, que ens anem abraçant entre els diferents pobles i tothom ens coneixem entre tots, i això fa que puguem arribar al públic i la xarxa segueixi creixent, perquè no para de créixer.
0: Molt bé. Doncs, Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents a les xarxes socials del Gafarroc per conèixer aquestes novetats, per conèixer aquest cartell i per poder gaudir, doncs, el dia 26 de setembre d'aquesta 15a edició. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La presidenta de l'agrupació Bàsquet Premià, Montse Girona, treu pit de la bona temporada esportiva de bàsquet. Els primers equips han quedat a les primeres posicions de les seves respectives lligues, tot i que el que més omple Girona és la satisfacció i també la riquesa de la base i la capacitat del club de ser un pol no només esportiu, sinó també social.
3: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs, vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló.
2: Girona ha explicat a Premià Mèdia que l'any que ve l'entitat pot arribar als 300 jugadors i que l'objectiu és seguir apostant per la base per tenir una bona salut a llarg termini. Afegeix que s'ha consolidat la imatge del club també de portes enfora.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Avui parlarem dels noms que fan referència al mar. Alguns són allò que en diuen talassònims, és a dir, topònims marins, perquè talassos en grec significa mar. Totes les poblacions marineres tenen una gran relació amb el mar i hom ha tingut sempre el costum de posar nom als accidents geogràfics costaners i altres elements marins.
4: És normal, és clar.
3: L'experiència de Premià amb el mar comença en temps molt remots. Viure a prop del mar era un risc durant molts segles, perquè hi havia pirates que segrestaven gent i la venien com esclaus al nord d'Àfrica.
4: Ostres!
3: Però cap al segle XVII, aquell perill va afluixar una mica, no del tot, i es van erigir les masies de Can Manent i de Can Batlle arran del camí ral. Així, de mica en mica, el veïnat de mar va anar creixent i la pesca era una de les activitats econòmiques importants.
4: Per cert, una activitat molt sacrificada que avui els premianencs ja han abandonat.
3: Efectivament. Però per preservar-ne la memòria, a Premià de Mar hi ha el carrer dels pescadors. I per festa major guarnim el nucli antic reproduint i recordant el poble pescador que havíem estat.
4: El poble pescador del carrer de Sant Antoni és molt bonic. Hi ha un ambient...
3: A part del perill pirata, quan els pescadors es feien a la mar, també temien les tempestes i els naufragis. Algunes vegades, alguns perdien la vida al mar. Per aquest motiu, necessitaven encomanar-se a alguna protecció sobrenatural que els donés força i seguretat. I ho feien especialment amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors.
4: Això de les Mare de Déus ho expliquem en un altre podcast.
3: Sí, però aquí ve a tomb perquè a Premià de Mar hi ha un carrer del Carme que respon a aquest fet mariner tan important.

0: La Mare de Déu de la Cisa també era un refugi espiritual fonamental en el fet mariner premianenc, oi que sí?
1: I tant. Encara avui, com a exvots de la gent de mar, a la Cisa hi ha quadres pintats que reprodueixen escenes de gran dramatisme, bergantins amb problemes enmig d'una mar abrivada.
0: I alguns exvots són pròtesis curioses de mans i peus que fan una mica d'angúnia.
1: Al nomenclàtor de Premià de Mar hi ha altres noms relacionats amb el mar. Un és el carrer de Marina. És un carrer que va de nord a sud i el nom revela clarament aquest vincle mariner. La paraula marina descriu també un territori a prop del mar. La serralada litoral és coneguda com la Serra de Marina i antany al Maresme també era conegut com la Marina.
0: Marina també és un nom de dona. Però potser aquesta coincidència no ve a tomb, ara.
1: Em sembla que no. Bé, un altre nom és el del carrer del Camp de Mar. La construcció i obertura del carrer és relativament recent i no sabem de cap topònim preexistent que justifiqui el nom de Camp de Mar.
0: Doncs com a partida no em sona, no.
1: Podria ser un nom descriptiu d'un camp proper al mar, tot i la carretera i la via del tren. En qualsevol cas, antigament, tot allò eren camps de pagès i ara hi ha cases, l'institut de secundària i una escola.
0: Sí, l'escola Mar Nova, que ves per on també fa referència al mar.
1: Això mateix.
0: I indirectament l'escola El Dofí també.
1: Esclar, ben vist.
0: Escolta, i del port de Premià què en sabem? També hi ha carrers, oi?
1: Sí, quan es va ampliar el port de Premià, s'hi va crear un espai de lleure comercial amb una zona de vianants i una altra de trànsit de vehicles. És un espai gran amb molts restaurants i botigues.
0: I un lloc molt agradable per passejar-hi.
1: Sobre el plànol apareixien molts vials que podien tenir una funció divulgativa a través d'un nomenclàtor de temàtica marinera. L'any 2019, la comissió del nomenclàtor va recollir i argumentar unes propostes i l'Ajuntament i l'empresa Marina Port Premià es van posar d'acord en els noms. En primer lloc, el passeig marítim.
0: Indiscutible. El passeig marítim ja existia abans que el port mateix.
1: Sí, forma part del paisatge premianenc des de fa dècades.
0: Per cert, em consta que darrerament l'Ajuntament hi ha posat unes plaques perquè els forasters s'orientin bé.
1: El passeig marítim és modest i estret i ressegueix la línia de la costa i la via del tren des del port fins al riu Besòs.
0: Caram!
1: Al tram del passeig marítim, que recorre l'àrea del port, hi han construït una pista molt concorreguda per ciclistes i patinadors intrèpids.
0: I s'hi fan campionats importants, eh?
1: Sí. Com a element arquitectònic singular, hi trobem la torrassa del port, tot ella ben rodona. És l'únic testimoni de l'antic club nàutic que es conserva.
0: Sí, hi he pujat. Molt bones vistes.
1: Un altre vial important del port és l'Avinguda del Moll, un carrer ample que, com el seu nom indica, és al costat del moll on s'afileren els pantalans i les embarcacions, degudament amarrades als norais.
0: En un port com el nostre, posar aquest nom era una obligació.
1: Sabies que el port de Premià es va construir sobre unes roques marines properes a la costa?
0: Doncs sí. Sí que ho sabia, sí.
1: Eren un lloc de bany dels premianencs.
0: Et veig a venir.
1: Sí, són les anomenades roques d'en Pons, que els més antics encara recorden. Aquestes roques, que tenen una història, van trobar un espai al nomenclàtor portuari. I així el vial principal del port s'anomena Avinguda de les Roques d'en Pons.
0: En un punt del passeig marítim hi ha ubicat un monòlit que ho explica amb detall. En Pons va salvar d'ofegar-se una persona que tenia el peu entaforat entre les roques i no el podia treure. Quin heroi, en Pons.
1: Un altre telesònim premianenc era la Roca de la Balena, un escull que pel seu nom devia ser de grans dimensions i que segurament els pescadors temien estavellar-hi les barques.
0: Bufa!
1: Aquest element tan singular i simpàtic dona nom a la plaça de la Roca de la Balena, ubicada al vell mig de l'espai comercial del port.
0: I ara, balenes a Premià?
1: El nom sembla inventat, sí, però no ho és pas. Aquest telesònim apareixia als quaderns de bitàcola dels mariners premianencs.
0: D'acord, d'acord. Acceptem balena com animal de companyia.
1: Els nostres mariners i pescadors eren molt professionals i grans experts a alta mar.
0: Per descomptat.
1: Una altra plaça és la del Regaló. Regaló era un mot molt propi de Premià i dels pobles mariners de la Rodalia. L'eminent filòleg Joan Coromines...
0: Que, per cert, té una plaça dedicada a la nostra ciutat.
1: Joan Coromines va trobar aquesta paraula al diccionari Alcover Moll, en referència al Masnou, vila veïna. El significat de regaló és el de vorera, el lloc on la mar s'ajunta amb la terra.
0: És a pet d'ones, allà on ens remullem els peus abans de llançar-los a l'aigua.
1: Sí, però sembla ser que el mot deriva de regala, una part de les barques.
0: És bonic això de preservar noms tan antics i populars que són en risc de desaparèixer.
1: Doncs això, plaça del Regaló.
0: I a tots aquests carrers i avingudes hi ha una placa que els identifica.
1: Oh, i no? Tant.
0: És que, si no, els vianants no coneixerien tots aquests noms premianencs tan interessants i relacionats amb el mar. Continua, continua, vinga.
1: El carrer del Negrall fa referència a una taca fosca, negra, que és a uns centenars de metres mar endins davant del gas.
0: Home, ara davant del gas hi ha blocs de pisos...
1: I... Sí, però antigament era un camp sense edificacions i la fàbrica, la propagadora del gas, es veia des del mar.
0: És clar.
1: Els joves banyistes es desafiaven entre ells per veure qui seria capaç d'arribar nedant fins al Negrall, que n'hi deien, i tornar-ne ben carregat de pops i musclos.
0: I dels caspavilats...
1: Al Negrall hi ha unes roques que enfosqueixen el fons marí i sembla ser que també hi ha una praderia de Posidònia.
0: L'indret, doncs, deu fer una mica de feredat.
1: Sí, i no podem descartar en cap cas que no hi habiti algun monstre marí misteriós i perillós.
0: Digue'm que és broma.
1: És broma. Al principi parlàvem dels pescadors, però no hem dit res de com es feien a la mar. Doncs bé, els pescadors premianencs construïen unes barques especials i molt característiques, les barques de mitjana. Al port hi ha el carrer de la barca de mitjana, en record d'aquelles naus tan singulars.
0: I a l'escut de la vila hi ha dibuixada una barca de mitjana, una barca de vela llatina amb tres pals.
1: Sí, és un símbol indiscutible de Premià de Mar, potser el que més.
0: Jo conec un grup premianenc de veneres que es diu Barca de Mitjana. Que bé que canta!
1: Als segles XIX i XX hi havia premianencs que viatjaven molt lluny, especialment a les colònies d'ultramar. Però no hi anaven pas amb barques de mitjanes, clar, sinó amb grans vaixells transatlàntics, goletes, bergantins, corbetes... Aquests premianencs anaven a fer les Amèriques i alguns en van tornar amb força diners a les butxaques, però d'altres no, o no van tornar-ne.
0: Amèrica va ser un fet social i econòmic molt important en el Premià de Mar d'antany.
1: Per això al port hi ha un carrer amb el nom d'Avinguda de les Amèriques.

0: El meu avi va anar a Cuba.
1: Què dius?
0: No res. Coses meves. Continua.
2: Durant els segles que va durar la carrera d'Amèrica, els premianencs no viatjaven pas com a turistes, sinó que hi anaven a fer negocis. El fet de navegar era la seva feina com a mariners, però en molts casos eren pilots o fins i tot capitans.
0: Uns professionals de cap a peus, com bé deies.
2: D'entre els noms de pilots premianencs destaquen l'avi Primo de Can Roure, en Nito Font i l'Estrader. En conseqüència, al port hi ha el carrer dels pilots de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els de l'avió, suposo.
2: Esclar, perquè a Premià no hi havia aeroport.
0: No, però una vegada un avió va aterrar a Premià de Mar.
2: Què dius ara?
0: El que sents. Desembre de 1923.
2: Caram. Al barri de Llevant també hi ha el carrer dels Capitans de Mar.
0: Dius de mar, per no confondre'ls amb els capitans de l'exèrcit, suposo.
2: Exacte, a Premià no hi ha hagut mai exèrcit.
0: Però sí, la Guàrdia Civil, company, i encara hi és.
2: Saps que a Premià de Mar tenim una capitana de vaixell?
0: Ep, no ens estem de res. Qui és?
2: La Sisa Font. Tota una capitana.
0: Cara.
2: Així doncs, carrer dels pilots de mar i carrer dels capitans de mar, que quedi ben clar, uns professionals.
0: Jo encara diria més. Uns professionals.
2: Molt bé, Dupont.
0: Què dius, Dupont?
2: No res. Lluny de l'àmbit del port, però encara en relació amb els viatges a Amèrica, hi ha el carrer de Gibraltar. Aquest punt britànic de la costa peninsular era molt estratègic en aquells temps, perquè els vaixells que tornaven d'ultramar hi feien parada. Aleshores, els diaris de l'època en recollien el nom i les dades i les publicaven. De manera que on podia saber si un familiar tornava d'Amèrica i no trigaria a arribar a casa. Llavors els premianencs anaven a la farmàcia de Can Fontrodona, que era el carrer nou de l'església, i llegien les notícies penjades en una cartellera. Aquest carrer després es va dir carrer de Francesc Layret, calle de José Antonio i, finalment, carrer de Gibraltar.
0: Mira per on. Que interessant que és tot això del mar de Premià.
2: Molt interessant, sí, i podríem continuar.
0: Doncs jo també sé coses relacionades amb aquest tema.
2: Au, vinga, doncs, explica't.
0: Vinculat al fet de la navegació, hi ha un element que sempre cal tenir molt en consideració. L'orientació alta mar.
2: Doncs tens tota la raó.
0: De vegades, els noms de punts cardinals que serveixen per orientar-se coincideixen amb els noms dels vents que inflaven les veles de barques i vaixells. A Premià de Mar hi ha diversos carrers que tenen nom de vent. Ponent i Llevant són clarament els noms de dos vents, com també ho són de dues platges.
2: I de dos carrers, a Llevant i Ponent de la vila.
0: Sí, són referents geogràfics que ens indiquen dos punts cardinals oposats i que ens orienten. També ens orienta el nord, punt cardinal per excel·lència, sobretot quan el busquem amb la brúixola. A Premià de Mar, el carrer del nord és un carrer del nucli antic que va de baix a mar fins a la Gran Via. Antigament, també havia existit el carrer del sud, que avui se'n diu carrer del reverent Paradeta.
2: Però nord i sud no són noms de vents.
0: No, els noms de vents serien tramuntana i migjorn, respectivament. El que sí que és nom de vent és el que identifica el passatge de Garbí.
2: El Garbí és un vent que bufa del sud-oest.
0: Sí, però el passatge de Garbí no és ben bé al sud-oest de la població.
2: Podem dir, aleshores, que aquest passatge de Garbí és un carrer una mica desorientat?
0: Més val que no enredem la troca. En qualsevol cas, sí que podem dir que amb totes aquestes explicacions d'avui ja anem una mica més ben orientats sobre la relació de Premià amb el mar. Què et sembla? Oi que sí?
2: Per descomptat.
0: Vet així, doncs, un podcast la mar d'interessant.
2: Oi, tant. Jo encara diria més, la mar d'interessant.
0: Molt bé, Dupont.
2: Què dius, Dupont?

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles a Premià de Mar, però va baixar lleugerament el conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, 0,08%, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on va tenir 1.168 aturats, que són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny del 2025.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià de Dalt informava de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen els fets, es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien al mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut, però segons ha pogut saber Premià Mèdia, l'home amb antecedents per diferents delictes ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble, objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, en paral·lel, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes.

Més informació a premiamedia.cat.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Estàs escoltant?
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
0: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
2: Pues la cosa es así, verá.
3: Es impresionante.
4: Me encanta, me encanta.
5: Mola.
6: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, a casa.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant-se a casa, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
9: L'univers infinit.
8: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
10: Estàs escoltant